0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
1: La Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament han fet un bon balanç del primer any de la promoció de lloguer assequible situada a l'Avinguda de l'11 de setembre. Els veïns d'aquests 124 pisos, en canvi, no estan del tot satisfets de com està funcionant el dia a dia i apunten que hi va haver unes quantes renúncies a l'inici quan es van trobar que hi havia persones que no podien assumir la inversió inicial per establir-s'hi. L'Ajuntament també ha admès el seu paper de mediador per resoldre algunes incidències i aconseguir una situació d'estabilitat que diuen que hi ha ara. En tot cas, aquest 5 de juny es commemora el primer aniversari de l'entrega de claus dels primers 72 pisos de lloguer assequible del total de 124 que es van construir en la promoció Bruc, situada a l'Avinguda de l'11 de setembre d'aquí de Cubelles. El projecte ha suposat una fita en l'habitatge assequible del municipi, fruit d'un model concertat amb un solar cedit per l'Ajuntament, un procés d'adjudicació pilotat per la Generalitat i una promoció impulsada i gestionada per les fundacions privades sense ànim de lucre, Sales i Nou Lloc. Actualment, els 124 pisos estan habitats i en els 4 blocs hi viuen unes 300 persones en total. La Fundació Nou Lloc, que és la que gestiona aquests pisos, assegura que es van reunir amb els veïns ja l'octubre passat i que van escollir uns quants representants per millorar la comunicació entre les dues parts. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, en declaracions a Ràdio Cubelles.
2: És una situació en aquest moment, jo crec, d'absoluta normalitat, no? Recordo que a l'octubre, mitjans d'octubre, vàrem fer una reunió amb els veïns. Jo crec que doncs tot està funcionant com ha de funcionar. També vàrem, des de la Fundació Nou Lloc, vàrem proveir d'uns protocols als veïns perquè es poguessin realitzar escollir representants veïnals. Això ho vàrem impulsar també doncs per facilitar la interlocució amb els veïns. I vàrem sortir una sèrie de representants, que això crec que ha sigut molt positiu, tenim un contacte més assidu.
1: Per la seva banda, Alexandra Corbillo, regidora d'Habitatge, en una entrevista recentment aquí a Ràdio Cubelles, també ha reconegut que un cop passat l'emotiu acte inicial de l'entrega de claus d'ara fa un any, també han intentat ajudar a resoldre unes quantes incidències dels primers mesos entre el veïnat i la Fundació Nou Lloc.
3: I després, quan van començar a fer aquestes mudances allà, van haver petites incidències de les incidències de quan vas a un pis nou, que et trobes, hòstia, pues falta, em deia un veí, el tapó de la dutxa, no sé què, no? D'aquest tipus de desperfectes. Van fer de mediadors des de l'Ajuntament, perquè era un tema dels inquilins amb la Fundació, era un tema entre ells, però l'Ajuntament va fer de mediador i es van anar solventant aquestes incidències i des de llavors tot el que ens ha arribat a nosaltres és superpositiu i super d'agraïment i d'il·lusió i de que continuen pues, això, no?
1: Ràdio Cubelles també s'ha posat en contacte amb diversos veïns de la promoció que, preservant la seva identitat, han expressat les seves opinions d'aquest primer any de convivència. En primer lloc comenten que van passar mesos fins que no es van acabar d'omplir tots els pisos i que es van fer unes quantes crides més a adjudicataris de les llistes. Diuen que hi va haver, de fet, adjudicataris, sobretot joves, que van acabar renunciant perquè no podien fer-se càrrec de tota la inversió inicial que asseguren que desconeixien. Segons els veïns, per entrar a viure als pisos calia pagar la fiança, l'alta de tots els subministres, com la llum, l'aigua i l'aerotèrmia, pintar el pis, que venia directament amb els acabats de pladur, i també fer-se càrrec dels electrodomèstics, a part dels mobles, qui no en tenia de propis. Una situació que de cop sumava una quantitat considerable d'euros que hi va haver adjudicataris que els va fer enrere. A més, apunten que la comunicació seria escassa, que els costa trobar la manera de resoldre les incidències del dia a dia i que sovint els responen que la causa d'algunes incidències és d'un mal ús dels veïns. També es queixen que pocs mesos després els han apujat la quota de l'aerotèrmia un 16% i expliquen que han estat mesos amb mancances de serveis, sense ascensor, amb problemes amb la llum de les zones comunitàries i amb la porta del pàrquing. En tot cas, per la seva banda, el director de la Fundació Nou Lloc, Jordi Porrà, ha exposat que estan escoltant els veïns i que, per exemple, ara fa poc van posar una rampa després d'una petició d'un dels veïns de Cubelles.
2: S'escolta, doncs, els veïns a veure si hi ha alguna necessitat extra. A vegades, doncs, hi ha, doncs, persones que ens demanen posar, doncs, un agafador extra a algun lloc, o en aquest cas, recordo aquí a Cubelles, es va posar una rampa, doncs, perquè una cadira de rodes pogués sortir a l'exterior amb més facilitat, aquest tipus de cosa, no?
1: Segons Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, si hi ha casos de dificultats econòmiques, des de l'entitat busquen la manera que els llogaters puguin superar-les.
2: De tot tipus, eh? No només... abans comentava el tema econòmic, doncs, de fragmentar el deute o d'ajudar, doncs, a posposar, doncs, els pagaments... És que, a més, doncs, podem ajudar a intermediar temes d'inserció laboral i d'altres temes, doncs, socials, no? Ajuts, doncs, ajudar, doncs, a la prestació d'especial urgència, etcètera, etcètera. O sigui, fem una atenció, diguem-ne, integral a la persona que té algun tipus de dificultat, no?
1: A l'altra banda de la balança, en cas que hi hagi un canvi en la situació inicial que va permetre complir amb els requisits per accedir als pisos de lloguer assequible, la Fundació Nou Lloc no té prevista cap revisió i, per tant, el que preveu és mantenir els contractes de 7 anys.
2: La Fundació Nou Lloc no penalitzem, diguem-ne, no ho mirem, no ho revisem. Tot i així, aquí hauríem de parlar amb l'Ajuntament, doncs, de com ho volen fer exactament. D'entrada, nosaltres tenim la vista posada a 7 anys, però sempre estem oberts, doncs, a parlar, doncs, amb l'Ajuntament de com ho voldríem fer.
1: En cas que en aquests anys hi hagi vacants o rotacions, la Fundació Nou Lloc compta amb les llistes que ja es van publicar en el seu dia per anar cridant nous adjudicataris. Unes llistes que, segons està establert en les bases, es poden tornar a fer cada 3 anys amb els mateixos requisits originals. En relació amb els preus, que recordem que inicialment eren d'entre els 370 i els 590 euros mensuals, amb l'aparcament i les despeses comunitàries incloses, la Fundació Nou Lloc ha confirmat que els aniran revisant, tal com permet la llei, seguint els índexs de preus marcats. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc.
2: Són els IPCs o l'IBAF, diguem-ne, que és l'índex de referència del lloguer a Catalunya, i estrictament pugem, doncs, el que diu la llei, no? Està contemplat així, no hi ha més increments, diguem-ne.
1: D'altra banda, l'entrada de cop d'aquests 124 habitatges concertats en el mercat immobiliari de Cubelles, amb preus assequibles, ha tingut un impacte directe en el preu de lloguer mitjà de Cubelles, que s'ha situat per sota de la mitjana de Catalunya i també molt per sota del conjunt de municipis considerats com àrea de mercat d'habitatge tensionat. Segons les dades publicades pel Departament d'Habitatge de la Generalitat, hi ha hagut un descens del 16,2%, passant d'una mitjana mensual de 800 13 euros aproximadament el 2024 a 681 euros mensuals de mitjana el 2025, una tendència inversa a la de tot el Garraf, que amb un increment d'un 17,6% l'últim trimestre del 2025 ha passat a tenir una mitjana de lloguer mensual de més de 1.009 euros. Vist aquest impacte, el govern local treballa ara en un altre solar qualificat, el Pla General per Habitatge Protegit, d'uns 13.000 metres quadrats, situat a la zona residencial de les Salines, on es podrien construir almenys 100 habitatges protegits més. Per tal de trobar la fórmula adequada, la regidora d'habitatge, Alexandra Corbillo, ha comentat que la Diputació de Barcelona els està redactant un estudi on es valorin totes les opcions.
3: I llavors la Diputació de Barcelona ens ajudarà a analitzar bé aquest solar per veure quines possibilitats tenim i encertar, perquè tenim un i no ens podem permetre fer un pifio, saps? Dir, ostres, pues si la capacitat era aquesta o els projectes podien encabir d'aquesta manera, no fer una errada, saps, en això? Fer-lo seguríssim perquè no puguem perdre aquesta oportunitat. Llavors, per exemple, em plantejava un projecte d'habitatge cooperatiu. Mm-hmm. S'està valorant una promoció d'HPO, s'està valorant d'HPO a través d'aquest registre de solars de la Generalitat de Catalunya, i tot això ho estem movent ara.
1: A més, la regidora Corbillo també confia que es pugui aprovar un avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aviat, on es puguin reservar més terrenys per habitatge protegit de cara al futur. La Diputació de Barcelona ja té a punt la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros. L'any passat, aquí a Cubelles, hi va haver 42 actuacions vinculades al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals amb 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. La campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, concretament, hi haurà 89 professionals que es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona. Ho faran en torns entre l'una del migdia i les 8 del vespre, ja que aquesta és la franja que es considera de risc màxim i en què també hi ha més afluència als espais naturals. Es repartiran entre tres sectors, el nord, el centre i el sud, que és el que inclou Cubelles, ja que el sector sud és el que abraça les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A més, hi haurà un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona que estarà de guàrdia des del mes de maig i fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis durant tot l'any i ha recordat també que a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc.
4: Apagar els incendis s'apaguen durant tot l'any, no només a l'estiu. I s'apaguen, fonamentalment, tornant a fer gestió forestal i fent una tasca preventiva. Tasca preventiva que, com deia, és dipòsits d'aigua, camins arranjats, franges de protecció al voltant de les urbanitzacions. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 1.200 urbanitzacions a mig dels boscos.
1: L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla de Vigilància, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. En total hi va haver també 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. En relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament de Cubelles ha contractat recentment una empresa per l'elaboració d'un pla de treball per al manteniment de les franges perimetrals i també perquè s'encarregui del suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per la contractació per obrir aquestes franges perimetrals que encara queden per fer aquí a Cubelles.
5: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és

0: el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
1: Montblau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria, Del somni, Món paral·lel, Origen blau, Realitat imaginada o Ciutat silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
2: L'Espai Jove ha tancat el curs i ha presentat les propostes d'estiu. Fins al 14 de juny estaran obertes les inscripcions per a les activitats previstes per aquest mes de juliol. L'Espai Jove ha tancat el curs, concretament, amb una valoració molt positiva per part de l'equip tècnic i amb una festa que s'ha fet aquest cap de setmana passat. Durant aquests mesos, un total de 103 joves han participat en les activitats extraescolars amb inscripció, assolint una paritat gairebé perfecta amb 52 noies i 51 nois. L'Espai ha celebrat una festa de tancament, com dèiem, que ha comptat amb un bingo musical, karaoke i un taller de creps en què han acomiadat el curs de manera participativa. Aquest curs a l'Espai Jove ha servit per consolidar també el canvi de model, que recordem que està apostant per una programació més estructurada de dilluns a dijous, deixant els divendres per activitats més lliures i sortides. Marta Soler, tècnica de joventut.
3: Perquè s'ha acostat a altres perfils, ho fan servir molts nanos que potser abans no venien, i sí que és en programació, però bueno, segueix sent lliure perquè també els divendres doncs, hi ha activitats sense inscripció, poden estar utilitzant l'Espai Jove de manera lliure, però si has vingut a fer alguna cosa, no, com si fos una plaça, diguem, no? Uh-huh. I home, és la veritat que s'ha notat molt en temes de convivència, en temes de participació, de diversitat d'usuaris...
2: Entre les propostes amb més èxit destaquen el taller de cuina Teen Chef o el Mou Teen de Multiesport, que ha tingut llista d'espera en diversos moments de l'any. A més, segons ha destacat la dinamitzadora de l'Espai Jove, Txell Sastre, l'Espai Jove també està ajudant els grups de joves de Cubelles a aprendre a organitzar-se el seu temps lliure.
4: I ja estan allà inclús els divendres, que molts divendres és sense inscripció i fem propostes, i venen una estona, no? hi ha certs grups que venen una estona, estan allà una estona i llavors se'n van junts a fer alguna cosa, no? Se'n van al campit a jugar a futbol o se'n van a buscar xutxes o a berenar o a fer un tomb, però és com que el punt de trobada és allà, no? El divendres que és lliure, llavors des d'allà marxen, tornen, però no estan com tampoc anclats, no? Allà, sense fer res. Mm-hmm. És com que tenen ganes de fer alguna cosa, venen, aprofiten la proposta que hem fet, una estona de jocs de taula, tal, llavors se'n van, tornen, i ells sols s'organitzen, que també és la nostra idea, no? Que aprenguin els adolescents a organitzar aquest temps lliure que tenen durant la tarda, no? Quan es comencen a fer grans.
2: Ara, de cara a l'estiu, el Servei Municipal de Joventut ja activa la maquinària de les activitats de juliol. Les inscripcions per totes les propostes estaran obertes fins al pròxim 14 de juny. Marta Soler, tècnica de joventut, ha explicat, per exemple, l'oferta formativa.
3: Tenim la proposta més formativa, no? Que centrada en el lleure, el curs de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que és a partir de 18 anys. Uh-huh. Doncs com per estar després ja inscrit al ROPEC, poder fer d'entrenador d'infants i així, és un curs que dura tot el juliol, i el premonitor de lleure, que ja el vam fer Setmana Santa.
4: Uh-huh, sí? Setmana Santa.
3: No teníem previst treure'n un altre, però amb la gent que hi ha, bueno, aquest curs triomfa sempre, ja va quedar gent fora i ens l'han tornat a sol·licitar i vam dir, doncs va, doncs ho
4: tornem,
3: provem, que això és per 15-17 anys, com per fer d'auxiliar de monitor i també veure si t'agrada realment, no? Aquest món ens donen unes bases.
2: I d'altra banda, l'Espai Jove també té obertes les inscripcions per les activitats més de lleure, incloses en el PAC antiavorriment. En les dues primeres setmanes de juliol hi haurà novetats, com ara partits de pàdel a la tarda, també es faran tallers de cuina, una sortida a l'humor amarillo de Sitges i una gincana final amb festa de l'escuma, a part del pàdel surf amb el surf Cubelles. Després, la segona part del mes, s'organitzarà el torneig Teens League, el torneig de futbol, que s'estendrà durant la tercera i quarta setmana amb categories des dels nascuts el 2014 fins al 1997, dividits per edats i per gèneres. D'altra banda, la festa jove d'aquest any se celebrarà finalment del 9 a l'11 de juliol i estarà centrada en l'oci alternatiu. Des de l'Espai Jove també en

0: revelat que finalment cap entitat s'ha presentat a les subvencions publicades fa unes setmanes per organitzar-hi activitats, que han quedat, per tant, aquestes subvencions desertes i han optat per muntar propostes que els han fet grups de joves no organitzats, tal com ha explicat Marta Soler, tècnica de joventut.
1: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la festa jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem festa jove.
0: L'equip de joventut municipal també ha avançat que tenen la intenció de publicar l'oferta dels tallers i activitats del curs vinent durant aquest pròxim mes de juliol i d'aquesta manera fer més fàcil també la planificació de les famílies de cara al setembre per saber amb quines activitats podran comptar a l'Espai Jove. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior. Tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig, la vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. Al conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
2: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
0: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
2: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
0: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. Les obres dels túnels ferroviaris del Garraf s'acabaran aviat, a partir del 8 de juny. El servei de Rodalies recuperarà a partir d'aleshores progressivament els horaris previs a les obres i la Generalitat, recordem que a partir d'aleshores també retirarà els reforços que havia anat posant en les línies d'autobusos express. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha anunciat aquest dimecres que les obres d'emergència als túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del previst. Un cop recepcionada l'obra, ha afegit a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el servei ferroviari dels regionals i l'R2 Sud, afectat pels treballs, s'anirà restablint en pocs dies, un cop fetes les proves de circulació que pertoquin i que tot plegat pugui tornar a les mateixes condicions i freqüències que abans. Des d'un dels tres punts on s'ha actuat, Santano, el secretari d'Estat, també ha informat que la gran reforma prevista per desdoblar un dels dos túnels del Garraf amb un pressupost de 280 milions d'euros es podria licitar a finals d'aquest any per iniciar les obres després de l'estiu del 2027. Així s'ha expressat el secretari de Transports, José Antonio Santano, que ha reconegut també que els túnels del Garraf han representat la desinversió a Rodalies i ha anunciat que les obres s'acabaran abans del previst.
3: De algún modo, yo creo que sí que, bueno, pues reflejaron o simbolizaron lo que en un momento determinado pudo verse como el deterioro o el abandono de una red. Y por eso hemos querido estar aquí. Primero, empiezo anunciándoles una buena noticia, ¿no? Recordarán ustedes que dijimos que la idea es que abriéramos este espacio de los túneles el 15 de junio, pero la verdad es que las cosas han ido muy bien, han ido mejor de lo que pensábamos y, bueno, Adif a veces adelanta sus obras y hay que felicitarse por ellos. Pues no es la primera vez.
0: La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat que el servei ferroviari als túnels del Garraf es normalitzi abans del que estava previst.
4: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst i amb millors garanties de les que hi havia abans d'aquestes obres.
0: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha dit que la gran actuació als túnels del Garraf, el nou túnel desdoblat, es podria licitar abans de finals d'aquest any per començar les obres després de l'estiu del 2027.
3: Lo queremos hacer de la mano de la Generalitat. Pero nosotros podríamos estar en condiciones de licitar la obra a finales de este año, principios del año que viene. Bueno, pues empezar, ya entramos en lo que son las licitaciones, sabe usted que eso lleva sus meses, todos los que estamos aquí ya lo hemos sufrido, y son unos cuantos meses hasta que se adjudica la obra. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Pues que es una obra que pudiera empezar tras el verano del año que viene, por ejemplo, perfectamente. Si todo fuera bien, no tuviéramos ningún traspiés en todo el proceso de licitación, que los procesos de licitación son complicados a veces, sobre todo en obras de esta naturaleza. Pero bueno, si fuera bien, yo creo que sería razonable pensar que la obra pudiera empezar tras el verano del 2027.
0: Les obres actuals han consistit en la reparació del túnel artificial 96 bis, una estructura de formigó armat greument afectada per la corrosió marina. L'actuació requerí la construcció de nous elements estructurals, amb pilars i vigues o jàsseres, que s'han instal·lat de manera adjacent als existents, de manera que les càrregues passin a ser suportades per aquesta nova estructura reforçada.
5: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita al 900-926-900.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
8: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
9: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
10: Hola,
9: de
10: Ràdio Cubelles. Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta sintonia de Mount Country.
9: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
8: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
0: Bon Dia Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària, de dilluns a divendres, de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
2: Tot just fa unes setmanetes que s'ha acabat la competició per al club de futbol Cubelles i als despatxos ja hi han forces moviments. El primer ha estat aquesta passada setmana on doncs, el club feia oficial el nou entrenador per la propera temporada. Es tracta de Josu Imanol, el qui tenim a través del fil telefònic. Josu, bon dia.
3: Hola, bon dia, què tal?
2: Bé, la setmana passada, com dèiem, el club feia oficial el teu fitxatge per doncs, fer-te càrrec d'aquest primer equip del club de futbol Cubelles, una mica doncs, que ens expliquis bé, com has viscut aquesta setmana i doncs, arribar doncs, al primer equip del club de futbol Cubelles.
3: Bueno, pues al final sí que és cert que em va trucar el president i em va explicar una mica quin era el camí que volia prendre el Cubelles m'ha convençut per pujar-me al projecte del club. Llavors, a partir d'aquí, doncs, amb molta responsabilitat, a intentar fer les coses el més seriosament possible i des d'allà pues treballant en confeccionar el planter i preparar coses de cara a l'agost.
2: Ara parlem una mica del futur i del que vindrà o del que ve a partir d'ara, però anem a conèixer-te una mica millor. Ets de Bilbao, tot i que m'explicaves fa una estoneta que vius fa anys aquí a la comarca, has entrenat també aquí, has jugat fins i tot en el futbol territorial de per aquí. Explica'ns una mica qui és Josu Imanol i una mica doncs, per on has passat.
3: Bueno, sí que és cert que jo porto entrenant des dels 17 anys, tinc 44, vaig començar a la Blanca Subur, fent el futbol 7, fent el futbol 11, després sí que és cert que vaig tirar cap al futbol amateur bastant ràpid i vaig tenir un parell d'anys d'experiència en el futbol femení al Sugurense, després vaig agafar el primer equip del Sugurense masculí, que vam tenir l'encert d'ascendir des de tercera catalana fins a primera i vam guanyar la Copa Catalunya amateur. I d'aquí ja vaig sortir, si no m'equivoco, vaig estar a l'escola del Barça uns quants anys i ja vaig fitxar pel Gavà, a tercera divisió. A partir d'aquí, un anyet al Nàstic de Tarragona juvenil i després de tornar a la Blanca. L'última experiència que he tingut ha sigut amb el juvenil de la Blanca i res, una mica en resum, és aquest, parlant ràpid en un minut.
2: Sí.
3: Que he tingut altres experiències a nivell professional, a nivell de futbol, perquè sempre he estat lligat al futbol d'una o una altra manera. Però no ben bé d'entrenador principal, diguéssim.
2: De fet, aquesta experiència que dius tu t'ha portat per mig món.
3: Sí, la veritat és que he tingut la sort en els clubs, sobretot en el Barça, en el club que estava, allà, no sé si sabeu que hi ha molts projectes internacionals a nivell de campus, de històries d'aquestes, i conèixer gent, gent que et proposa altres experiències, i sí que és cert que m'he anat movent per bastants llocs. Llavors, sí, és una experiència bastant xula a nivell vital.
2: Sobretot això, no? El que et fa és guanyar experiència, veure coses i aprendre.
3: Sí. Ja et dic, jo al final el que m'emporto d'aquests viatges és les diferents cultures a nivell esportiu que veus, les diferents tendències a nivell d'entrenaments o o de com entendre una miqueta l'esport i bueno, i després, pues, òbviament, intentar empapar-te del que creus que és positiu i del que és negatiu, doncs aprendre, perquè també hi ha coses que, no, que òbviament no estàs d'acord o creus que no es fan d'aquella manera, però bueno, això et serveix com per fer un filtre després i bueno, prendre't l'esport no només amb un camí, sinó tenir pues, diverses perspectives.
2: Mm-hmm. Abans d'anar al futur, que jo sé que segurament és el que està esperant una mica l'audiència, és veure què és el que passa amb el Cubelles, deixa'm dir-te que, així mirant ràpid, potser Josu no s'ha creuat en el camí del Cubelles perquè no han coincidit en competicions, però sí que hi ha un personatge que sí que el lliga al Cubelles, que és en aquest equip del Suburense que expliques que va guanyar la Copa Catalunya i que doncs, vau pujar de categoria. Hi havia un jugador que evidentment sí que formava part del Cubelles i després va ser també primer entrenador, que és el Capa, no? Un jugador que segurament coneixes prou bé.
3: Sí. Bueno, de fet, va estar amb nosaltres tot el camí, crec que des de tercera catalana,
2: sí.
3: fins a pujar primera, després l'any de primera i la consecució de la Copa Catalunya. Jo crec que va estar... A veure, ara t'estic parlant de memòria, perquè estem parlant dels anys... Vam acabar el 2016, però jo diria que 4 anyets sí que se'ls va passar al cap amb nosaltres. Llavors, home, coneixo una mica, clar, i a part tinc relació personal, a part d'això, clar... Ara recentment coincidim a la Blanca perquè ell té el fill treballant, bueno, perdó, entrenant allà i ens anàvem veient, i anàvem tenint converses i tal. Sí. Bueno, tu has dit que no m'he creuat amb el Cubelles, home, jo unes quantes vegades sí que he jugat contra el Cubelles.
2: Contra, jugant, però sí, jugant sí, com a jugador, vols dir?
3: I com a entrenador.
2: I com a entrenador també.
3: Sí. Ah, perquè tu penses que el Suburense... comença des de tercera catalana.
2: Sí, llavors, és veritat.
3: Sí, en algun moment sí que ens hem creuat i òbviament el típic amistós de pretemporada sempre aquella, a Cubelles, llavors sí, òbviament m'he creuat, sí. No me'n recordo exactament amb qui, no sé si amb el Xavi Vilagut entrenador...
2: Podria ser,
3: Però sí. Uh-huh. Vàries vegades he jugat jo a Cubelles i el Cubelles he jugat a casa nostra, sí.
2: Bé, ara sí, anem cap a la banqueta del Josep Pons i Ventura. Arribes doncs, en una temporada que no és fàcil, no sé si t'havia passat alguna altra vegada d'arribar a la banqueta d'un equip doncs, que ha perdut la categoria i que ha tingut una temporada complicada i que per tant el que ve és reconstruir una mica, o no sé si aquesta és la visió.
3: Mira, jo exactament... Jo del passat és que no soc ningú per parlar, llavors a totes les converses que estic tenint amb els jugadors, amb el president, amb tothom que em pregunta, tu em preguntes per si he tingut aquestes experiències, mira, jo crec que el pitjor moment que vam agafar el club de futbol Gavà, que baixava la segona B, que hi havia uns problemes a nivell institucional, econòmic, increïbles, jo crec que el pitjor moment que aquell, no sé si... el puc trobar en algun club. Era un club històric i ostres, allà vam patir el que no està escrit, malgrat la gent era molt maca, però bueno, a nivell institucional era un moment molt inestable. Dit això, de tot s'aprèn, com t'he dit, i jo el que vull és parlar del present i del futur. A mi si el Cubelles va perdre contra la Rapitenca, o va perdre el dia dels Sitges, o va perdre... Jo crec que això no serveix de res ara mateix. Ara mateix el que serveix és fer, com es diu en castellà, no? Borrón i cuenta nueva, que tothom es mateixi a nivell mental, que això és una categoria nova, això és un camí nou, això és una manera de veure el futbol diferent i que comencem de fer-ho. I avui dia, a segona catalana, al grup que estem, tothom té 0 punts. Vull dir, no hi ha ningú que tingui més punts ni ningú que tingui menys. Llavors, a partir d'aquí... jo crec que s'ha de buscar la part positiva, i la part positiva és que els nanos que es quedin han competit a Primera Catalana, és una categoria interessant, tenen aquesta experiència i suposo hauran après de les errades que s'han comès. Llavors, a partir d'aquí, aprofitar aquestes errades per fer-les positives i que no tornin a succeir i aquesta experiència, doncs donar-li la volta i, i encarar el futur amb optimisme, res més.
2: Pel que fa a la plantilla, no sé si, bé, si t'has trobat que hi hagin alguns jugadors que ja hagin decidit que no volen continuar al Cubelles, o al revés, o que el Cubelles hagi decidit que doncs, no compta amb alguns jugadors, i a partir d'aquí doncs, començar a buscar jugadors, entenc, no?
3: Sí, bueno, els jugadors, òbviament, s'han parlat amb diversos d'ells. Jo em trobo quan arribo que hi ha tres jugadors que són baixa, que ja s'han fet públics, i a partir d'aquí la resta de jugadors es van negociant pues, un a un les seves inquietuds, les seves perspectives de futur, etcètera, etcètera. Hi ha quatre que ja són oficials de renovacions, que ja també s'han fet oficials, i a partir d'aquí estem en converses amb diversos d'ells. Dit això, en paral·lel, òbviament, doncs clar, aquesta perspectiva de possibles incorporacions o possibles perfils que ens puguin quadrar en la manera que volem que es desenvolupi el nostre model de joc.
2: Pregunta obligada, i quin és aquest model de joc? És a dir, com li agrada jugar al Josu o des de la banqueta?
3: Mira, jo sempre dic el mateix, jo... El que t'he dit al principi, la primera pregunta que m'has fet. A mi l'experiència em diu que no n'hi ha una manera de jugar a futbol, que al futbol hi ha moments per fer una mica de tot, hi ha moments per tenir la pilota, hi ha moments per defensar, hi ha moments per fer transicions, hi ha moments per parar el joc, hi ha moments per donar-li ritme. Llavors, dit tot això, nosaltres el que volem inculcar als nanos és que intentin interpretar en quin moment estan en cada instant dels partits o en cada context de la competició. No és el mateix jugar doncs, a fora de casa un dia que vas guanyant 0-1 que jugar a casa i que vagis guanyant o que vagis perdent 0-1. És que no és el mateix context. Llavors, hem d'estar preparats pels diferents escenaris que ens podem trobar. A partir d'aquí, sí que és cert que tinc molt clar doncs, que a mi no m'agraden els riscos en el meu camp. Jo... Una de les coses que tinc molt clares és que riscos innecessaris la confiança la fan minvar en el jugador, i a mi m'agrada ser un entrenador que arriba moltes vegades a l'àrea contrària. Normalment els equips que jo he entrenat pues, bueno, sí que és cert que juguen amb jugadors per banda, que juguen amb un joc que arriba molta gent a l'àrea, que quan acaba el partit dius, bueno, hem guanyat, hem perdut, hem empatat, però, ostres, hem tirat tantes vegades a porteria, bueno, ho intentem. Dit això, tot són paraules. Vull dir, això no serveix de res si després no ho fem arribar al servei dels jugadors, i els jugadors creuen en això i ho intenten. M'entens? Perquè al final, a dia 1 de juny que estem... Si tu parles amb totes les entrenadores de les categories, tothom et diu que el seu model serà el perfecte i tal, però bueno, després s'ha de plasmar dintre del camp, que és el que no és fàcil de fer.
2: I després has de tenir les eines, no? És a dir, si t'agrada jugar amb jugador, t'agrada jugar a l'atac i això, però si no tens prous atacants, no?
3: Per suposat, clar. La primera tasca que s'ha de fer és intentar confeccionar la plantilla pues, que sigui més o menys de l'estil que t'he explicat.
2: I això com es fa, Josu? Perquè, clar, la gent que li agrada el futbol i en aquestes èpoques, doncs, evidentment, tothom llegeix la premsa esportiva i aquí es fitxen jugadors i no sé què, però en aquestes categories on doncs, no hi ha transaccions econòmiques, no. En el cas del Cubelles no hi ha pressupost per fer doncs, aquestes operacions, com es busquen jugadors? Com se'ls convenç perquè acceptin el repte?
3: Mira, jo crec que el més important a la categoria territorial és no enganyar la gent. Llavors, a partir d'aquí, jo m'estic trobant un club que, per el que veig, és que és bastant transparent, o per no dir és transparent, i es diu el que és. Llavors, amb això juguem amb un avantatge. Perquè el futbol territorial... hi ha moltes promeses que després no es compleixen. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que expliquem a les converses és el que podem oferir. I el que nosaltres podem oferir és doncs, que intentarem que hi hagi un ambient correcte de treball, que s'ho passin bé els nanos entrenant, que és molt important, perquè no t'oblidis que són gent que no és professional, llavors a partir d'aquí ha de ser voluntari que vinguin a entrenar 3 dies més al partit, perquè si no no té cap sentit obligar a ningú que tingui una continuïtat 10 mesos. És totalment inviable. Llavors, a partir d'aquí, no enganyar. No enganyar vull dir això, que el treball serà seriós, que la gent esperem que vulgui venir a entrenar cada dia. Això vol dir que s'ho passa bé, que disfruta. Després, si competim, ja és la llet. Si guanyem, ja és la llet. I a partir d'aquí, tenint una miqueta, sí que és veritat, tenint una miqueta nocions del que busquem. Per tenir nocions del que busquem, home, hem de conèixer una mica la territorial, del Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, diria jo. Clar, més enllà és més complicat. No et dic que no sigui possible portar un jugador de fora d'aquest territori que t'he dit, però aquí ja es complica la cosa. Llavors, sobretot tenir el Garraf, el Baix Penedès i l'Alt Penedès una miqueta doncs, controlat del que es mou, del que hi ha, del que no n'hi ha, de jugadors que poden ser interessants per el que t'he dit, per la nostra idea, i doncs a partir d'aquí tenir un criteri de selecció, de dir, bueno, doncs aquest jugador ens interessa per això, anem a trucar-lo, anem a veure quina és la seva intenció d'aquest any, ja et trobes jugadors que tenen molt clar que es volen quedar on estan, et trobes jugadors que estan amargats allà on estan, llavors et donen peu a xerrar, i després doncs, tu els expliques tot això. Jo el que explico és... Jo només parlo de nivell esportiu amb els jugadors. A nivell esportiu, a nivell humà, m'interessa molt la seva vida. Vull dir, doncs, si són gent que estudia, si són gent que treballa, si són gent que això els agrada, que no els agrada, que ho fan obligats, que no ho fan obligats... Bueno, per què? Perquè després tu has de conviure 4 dies a la setmana més. Llavors, no és el mateix tenir gent que no és la seva prioritat i que ho fa perquè sí, o gent que, doncs mira, aquest matí, per exemple, he tingut una xerrada amb un nano que et diu, ostres, jo és que estudio a Barcelona, a la universitat, seré biòleg, i a partir d'aquí, enquadra molt el teu discurs, però, clar, jo arribo cap a les 7:30 a casa, tu creus que em donarà temps? Dic, sí, no et preocupis, perquè ostres, a mi m'interessa un nano que tingui molt clar les coses, que vol ser biòleg, que té el cap super amoblat i que a partir d'aquí el futbol li apassiona. Òbviament, m'interessa molt aquest perfil també. Llavors, t'estic donant un exemple. Dit això, doncs, tu tens aquest perfil de persones que són jugadors de futbol i vas destinant sota el teu criteri doncs on poses més forces i on poses alguna menys. És una miqueta el que intentem fer. I el que jo he fet sempre. Crec que cap jugador dels que jo he entrenat pot estar més content o menys perquè ha jugat més o menys, però no perquè li haguem enganyat. Llavors, torno a repetir el tema de el futbol territorial, el més important és no enganyar. I com hi ha clubs que fan promeses que després costen complir, doncs aquí podem tenir aquest avantatge.
2: Uh-huh. I després està el segon equip, no? L'equip B, sí. que ha tingut una trajectòria destacable, amb un ascens. Aquest any, doncs, home, tot feia indicar que lluitarien per un nou ascens, però és veritat que s'ha complicat i al final no ha estat possible. I el club deia que una de les coses que volia canviar era doncs la integració d'aquest sènior B, no? Plantilles potser una mica més curtes i fer que doncs que el transvàs de jugadors sigui potser més constant. No sé si això també et quadra amb tu en el projecte,
3: bueno,
2: no?
3: No és que no, sí, s'ha comentat, òbviament hi ha uns jugadors que són del club que per A o per B estan al segon equip. Òbviament hi haurà jugadors que la pretemporada tindran la seva oportunitat. Dit això, no és que enquadri o no enquadri. Són jugadors del club i ells s'han de fer valer per tenir l'opció de, de cara a entrenador del primer equip i al cos tècnic, perquè al final això no és una decisió meva només. Jo sóc un entrenador que a mi m'agrada molt el tema, bueno, el tema parlar en plural, de que el cos tècnic decideix en plural, i òbviament si s'ha de prendre una decisió perquè no hi ha un acord, doncs l'haig de prendre jo, però vull dir que ens convencin amb el seu treball. No té cap lògica que perquè estiguin al club i hagin estat a l'amateur B però hagin fet una bona temporada, ja pugin. Bueno, això no és cap motiu. Vull dir, el motiu és que sí, han fet una bona temporada a tercera catalana, però hi ha jugadors que són de primera catalana i estan a segona. Vull dir, jo li dono la volta al teu argument. O sigui, s'han de treballar ells al poder estar al primer equip. Uh-huh. Llavors, és el que t'he dit, el 12 d'agost, que és quan comencem, hi haurà uns quants jugadors del sènior B que estaran citats per començar a entrenar nosaltres, i a partir d'aquí, com tindrem un mes i pico, doncs tindran un mes i pico per començar. I aquí cadascú, al final, a l'esport cadascú es va ficant una mica al seu lloc. El que veus que és sacrificat, el que s'esforça, el que ho intenta, i veus després doncs, el que té altres prioritats, que és superlícit, eh? Llavors, mm-hmm. doncs ja ho veurem. Això t'ho contestaria al setembre-octubre, m'entens? Yeah. Si al final m'han convençut o no. Jo coneixo uns quants, és veritat que no coneixo tots, perquè del sènior B aquest any he vist dos partits només, i no coneixo tots, no t'enganyaré. A tots no els he vist jugar, perquè és impossible, però perquè et facis una idea, pues, ara parlant de memòria, quatre jugadors han estat amb mi a la Blanca Segur. Mm-hmm. O sigui que a quatre els coneixo de primera persona, perquè han estat un any o més amb mi, i després algun altre jugador, per no dictar set, vuit jugadors més, els coneixo de veure'ls. Llavors, home, aquí t'estic dient que coneixo mitja plantilla.
2: Sí, sí, sí. Sí, sí.
3: Dit això, com tenim un mes allà per conèixer-nos, per veure'ls, per veure com funcionen, etcètera, doncs ja ho veurem fins on arribem.
2: Uh-huh. Ens has dit que engegueu el 12 d'agost, sí. Per tant, des d'ara i fins al 12 d'agost entenc que és confecció de plantilla, acabar de lligar els jugadors que continuen, que no, els que marxen, els que arriben, els que se'n van, i el dia de 12 d'agost en marxa, en principi sí. Pretemporada de, doncs això, no? 3 setmanes, un mes, no? Aproximadament.
3: No, una mica més, perquè pensa que començarem el 20 de setembre la lliga.
2: Bueno, sí, un
3: llavors,
2: mes, això.
3: Llavors tindrem quasi 6 setmanes. Mm. La idea era començar el 17, no t'enganyaré, però el club em va dir que...
2: Festa major.
3: Podíem fer un partit de festa major al cap de setmana just abans, el 15, i clar, si hem de fer el partit del 15, doncs hem d'entrenar ni que sigui un parell de cops o tres abans del 15. Llavors, bueno, doncs començarem el 12 i anirem fent amb calma. En 6 setmanes tenim temps per jugar, per entrenar, per veure, per decidir i per intentar que els jugadors entenguin una mica a què volem jugar.
2: Ho has explicat una mica al principi, ho has deixat entreveure en tot cas, però clar, és molt d'hora per preguntar-te si ja t'has marcat un objectiu o si el club t'ha marcat un objectiu.
3: Mira, és que jo a tothom que em pregunta, perquè clar, al final quan tu agafes un equip que ha baixat, el normal és que diguis que és el candidat per tornar a la categoria, però jo això no vull ficar aquesta pressió jo als nanos, perquè no té cap lògica que a dia 1 de juny estem parlant del dia 1 de juny de l'any vinent. No té lògica. Primer, perquè no sabem ni a quin grup jugarem, no sabem quins contraris tindrem, no sabem quina plantilla tindrem al final confeccionada. Dic tot això, com jo em puc tirar a la piscina i dir que l'objectiu és quedar primer o no té cap lògica. O sigui, jo l'objectiu que tinc és que tinguem la millor plantilla possible i que cada entrenament sigui el de més qualitat possible. Que després, el que t'he dit abans, que després anem guanyant i tot funciona com tenim idealitzat, buah, pues uns fenòmenos tots. I si parlem al març, et diré, vinga, va, estem al març, anem classificats els primers, vinga, ara sí, l'objectiu serà aquest. Però si anem descens, clar, és que tu em diràs, és que tu al juny em vas dir que... No, jo no em vull ficar aquesta... Ni jo, ni els nanos. No s'ho mereixen. Ara el que es mereixen és passar un bon estiu, recuperar-se a nivell mental i començar a fer-ho pensant només en el dia següent, i en el dia següent, i en el dia següent. I a la jornada 22-23, anem a veure on estem. Perquè no... Ja et dic, perquè jo tots els jocs on he estat i a mi m'han posat l'objectiu de un any vista, no ha sortit bé. No ha sortit bé. Perquè tu estàs posant una pressió que no és certa. Que no és certa. Llavors, pensa que només puja un i promocionen quatre. Llavors, què passa amb la resta? Són tot projectes que no són satisfactoris? No m'ho crec. Són projectes que s'han treballat i poden sortir bé i o poden sortir malament com qualsevol cosa a la vida. Però això de dir ets bo o dolent a 1 de juny, a mi se'm fa molt, molt cuesta arribar.
2: Per tant, entenc que el club tampoc t'ha exigit un resultat. És evident club, que quan es parla el club et diu que estigueu el millor possible, no? I que competiu i això, però...
3: El club m'ha exigit que competim i que fem el millor possible. I jo en això em comprometo. Dic tot això, jo al club ja els he dit que a mi la parlada primer, segon, tercer, torno a dir, no té cap lògica. Perquè jo no sé què farà el Gavà, jo no sé què farà no sé qui, no sé quanto. Segurament tothom ara mateix està fent projectes superatractius que, doncs una mica com veiem a primera divisió, no? Tu a primera divisió estàs veient, el Barça diu que farà, el Madrid diu que farà, l'Atlètic de Madrid diu que farà, però després només guanya un. Què passa amb la resta? La resta són uns drames? Pues no, simplement que l'esport és esport i que tu pots planificar una cosa i que després no surti del tot bé.
2: Sí, està clar.
3: Llavors,
2: està clar.
3: Bueno, i torno a dir, menys amb futbol territorial, que no són professionals els nanos.
2: Doncs bé, aquest és el plantejament d'aquest nou club de futbol Cubelles, que com dèiem doncs començarà a rodar el 12 d'agost amb aquest primer amistós, com ja és habitual doncs, dins de la festa major. Evidentment serà el primer partit i per tant tampoc es podran treure moltes conclusions amb un parell d'entrenaments, no? Doncs serà l'inici d'aquesta pretemporada, on a la banqueta hi tindrem el Josu i Manol, que avui ha estat molt amable de parlar amb nosaltres. Josu, encantat de poder parlar amb tu. Evidentment ho farem sovint aquesta propera temporada. I res, per la nostra banda, desitjar-te molta sort, molts encerts i doncs, que puguem viure una temporada, si més no, a gust i encoratjar doncs, a tu i als jugadors una mica a lluitar al màxim per aquest nou objectiu.
3: Així ho farem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
2: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
3: Gràcies.
0: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
4: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en 900 926 900. Dental.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, som al programa Tots els colors, un programa LGTBIQ+, a Ràdio Cubelles, conduït...
2: Un dia més anem a tocar de peus a terra, com sempre, amb l'Adrià Carné, podòleg del Centre Aliacs de Vilanova.
3: Cubelles, us parla Pau Ramon des de l'estudi central de l'emissora local. Parlem ara en directe perquè tindrem una estona per...
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
4: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir. Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local. Tot seguit farem un recull d'entrevistes, notícies i reportatges tant de l'àmbit de la política local, la societat, la cultura o els esports. Fem aquest repàs a l'actualitat municipal als pròxims minuts.
5: El temps.
6: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable. Podríem dir gairebé que esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, com a molt amb algun núvol puntual si és que l'arribem a veure a mig matí i poca cosa més, i amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit prou bé, amb una mínima al voltant dels 17 a 18 graus, mentre que la màxima avui sí que pujarà d'una manera més clara i tornarà a fer calor. Estarà la màxima per sobre dels 26 o costant-se els 27, amb una humitat que serà avui una miqueta més baixa. Vents en conjunt febles, amb una mica de terrals a l'inici i final del dia i marinades, sobretot de xaloc, al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem més núvols. També farà bon temps, dominat pel sol, amb cel més clar al migdia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i ja no baixarà dels 19, entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà la màxima, en canvi, baixarà una mica, no pujarà tant, i estarà entre els 25 i els 26, amb una humitat, això sí, més alta. Vents febles, amb una miqueta de terral a la primera hora, i marinades la major part del dia, però oscil·laran entre el garbí, migjorn o fins i tot una mica de xaloc de cara a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a partir de migdia.
4: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
3: La Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament han fet un bon balanç del primer any de la promoció de lloguer assequible situada a l'Avinguda de l'11 de setembre. Els veïns d'aquests 124 pisos, en canvi, no estan del tot satisfets de com està funcionant el dia a dia i apunten que hi va haver unes quantes renúncies a l'inici quan es van trobar que hi havia persones que no podien assumir la inversió inicial per establir-s'hi. L'Ajuntament també ha admès el seu paper de mediador per resoldre algunes incidències i aconseguir una situació d'estabilitat que diuen que hi ha ara. En tot cas, aquest 5 de juny es commemora el primer aniversari de l'entrega de claus dels primers 72 pisos de lloguer assequible del total de 124 que es van construir en la promoció Bruc, situada a l'Avinguda de l'11 de setembre d'aquí de Cubelles. El projecte ha suposat una fita en l'habitatge assequible del municipi, fruit d'un model concertat amb un solar cedit per l'Ajuntament, un procés d'adjudicació pilotat per la Generalitat i una promoció impulsada i gestionada per les fundacions privades sense ànim de lucre Sales i Nou Lloc. Actualment, els 124 pisos estan habitats i en els 4 blocs hi viuen unes 300 persones en total. La Fundació Nou Lloc, que és la que gestiona aquests pisos, assegura que es van reunir amb els veïns ja l'octubre passat i que van escollir uns quants representants per millorar la comunicació entre les dues parts. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, en declaracions a Ràdio Cubelles.
5: És una situació en aquest moment, jo crec, d'absoluta normalitat, no? Recordo que a l'octubre, mitjans d'octubre, varen fer una reunió amb els veïns. Jo crec que doncs tot està funcionant com ha de funcionar. També varen, des de la Fundació Nou Lloc, varen proveir d'uns protocols als veïns perquè es poguessin realitzar escollir representants veïnals. Això ho varen impulsar també doncs per facilitar la interlocució amb els veïns. I varen sortir una sèrie de representants, que això crec que ha sigut molt positiu. Tenim un contacte més assidu.
3: Per la seva banda, Alexandra Corbillo, regidora d'Habitatge, en una entrevista recentment aquí a Ràdio Cubelles, també ha reconegut que un cop passat l'emotiu acte inicial de l'entrega de claus d'ara fa un any, també han intentat ajudar a resoldre unes quantes incidències dels primers mesos entre el veïnat i la Fundació Nou Lloc.
7: I després, quan van començar a fer aquestes mudances allà, van haver van haver incidències, bueno, les incidències de quan vas a un pis nou, que et trobes, hòstia, pues falta, em deia un veí, el tapó de la dutxa, no sé què, no? D'aquest tipus de desperfectes, van fer de mediadors des de l'Ajuntament, perquè era un tema dels inquilins amb la Fundació, era un tema entre ells, però l'Ajuntament va fer de mediador, i es van anar solventant aquestes incidències. I des de llavors tot el que ens ha arribat a nosaltres és superpositiu i super d'agraïment i d'il·lusió i de que continuen pues, això, no?
3: Ràdio Cubelles també s'ha posat en contacte amb diversos veïns de la promoció que, preservant la seva identitat, han expressat les seves opinions d'aquest primer any de convivència. En primer lloc comenten que van passar mesos fins que no es van acabar d'omplir tots els pisos i que es van fer unes quantes crides més a adjudicataris de les llistes. Diuen que hi va haver, de fet, adjudicataris, sobretot joves, que van acabar renunciant perquè no podien fer-se càrrec de tota la inversió inicial, que asseguren que desconeixien. Segons els veïns, per entrar a viure als pisos calia pagar la fiança, l'alta de tots els subministres, com la llum, l'aigua i l'aerotèrmia, pintar el pis, que venia directament amb els acabats de pladur, i també fer-se càrrec dels electrodomèstics, a part dels mobles, qui no en tenia de propis. Una situació que de cop sumava una quantitat considerable d'euros que hi va haver adjudicataris que els va fer enrere. A més, apunten que la comunicació seria escassa, que els costa trobar la manera de resoldre les incidències del dia a dia i que sovint els responen que la causa d'algunes incidències és d'un mal ús dels veïns. També es queixen que pocs mesos després els han apujat la quota de l'aerotèrmia un 16% i expliquen que han estat mesos amb mancances de serveis, sense ascensor, amb problemes amb la llum de les zones comunitàries i amb la porta del pàrquing. En tot cas, per la seva banda, el director de la Fundació Nou Lloc, Jordi Porrà, ha exposat que estan escoltant els veïns i que, per exemple, ara fa poc van posar una rampa després d'una petició d'un dels veïns de Cubelles.
5: S'escolta doncs, els veïns a veure si hi ha alguna necessitat. A vegades doncs, hi ha doncs, persones que ens demanen posar doncs, un agafador extra a algun lloc o, en aquest cas, recordo aquí a Cubelles, es va posar una rampa doncs, perquè una cadira de rodes pogués sortir a l'exterior amb més facilitat, aquest tipus de cosa, no?
3: Segons Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, si hi ha casos de dificultats econòmiques, des de l'entitat busquen la manera que els llogaters puguin superar-les.
5: De tot tipus, eh? No només... abans comentava el tema econòmic, doncs, de fragmentar el deute o d'ajudar doncs, a posposar doncs, els pagaments... que a més doncs, podem ajudar a intermediar temes d'inserció laboral i d'altres temes doncs, socials, no? Ajuts, doncs, ajudar doncs, a la prestació d'especial urgència, etcètera, etcètera. O sigui, fem una atenció, diguem-ne, integral a la persona que té algun tipus de dificultat, no? Mm.
3: A l'altra banda de la balança, en cas que hi hagi un canvi en la situació inicial que va permetre complir amb els requisits per accedir als pisos de lloguer assequible, la Fundació Nou Lloc no té prevista cap revisió i, per tant, el que preveu és mantenir els contractes de 7 anys.
5: La Fundació Nou Lloc no penalitzem, diguem-ne, no ho mirem, no ho revisem. Tot i així, aquí hauríem de parlar amb l'Ajuntament doncs, de com ho volen fer exactament. D'entrada, nosaltres tenim la vista posada a 7 anys, però sempre estem oberts doncs, a parlar doncs, amb l'Ajuntament de com ho voldríem fer.
3: En cas que en aquests anys hi hagi vacants o rotacions, la Fundació Nou Lloc compta amb les llistes que ja es van publicar en el seu dia per anar cridant nous adjudicataris. Unes llistes que, segons està establert en les bases, es poden tornar a fer cada 3 anys amb els mateixos requisits originals. En relació amb els preus, que recordem que inicialment eren d'entre els 370 i els 590 euros mensuals, amb l'aparcament i les despeses comunitàries incloses, la Fundació Nou Lloc ha confirmat que els anirà revisant, tal com permet la llei, seguint els índexs de preus marcats. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc.
5: Són els IPCs o l'IBA, diguem-ne, que és l'índex de referència del lloguer a Catalunya, i estrictament pugem doncs, el que diu la llei, no? Està contemplat així, no hi ha més increments, diguem-ne.
3: D'altra banda, l'entrada de cop d'aquests 124 habitatges concertats en el mercat immobiliari de Cubelles, amb preus assequibles, ha tingut un impacte directe en el preu de lloguer mitjà de Cubelles, que s'ha situat per sota de la mitjana de Catalunya i també molt per sota del conjunt de municipis considerats com àrea de mercat d'habitatge tensionat. Segons les dades publicades pel Departament d'Habitatge de la Generalitat, hi ha hagut un descens del 16,2%, passant d'una mitjana mensual de 813 euros aproximadament el 2024 a 681 euros mensuals de mitjana el 2025, una tendència inversa a la de tot el Garraf, que amb un increment d'un 17,6% l'últim trimestre del 2025 ha passat a tenir una mitjana de lloguer mensual de més de 1.009 euros. Vist aquest impacte, el govern local treballa ara en un altre solar qualificat al Pla General per Habitatge Protegit d'uns 13.000 metres quadrats situat a la zona residencial de les Salines, on es podrien construir almenys 100 habitatges protegits més. Per tal de trobar la fórmula adequada, la regidora d'Habitatge, Alexandra Corbillo, ha comentat que la Diputació de Barcelona els està redactant un estudi on es valorin totes les opcions.
7: I llavors la Diputació de Barcelona ens ajudarà a analitzar bé aquest solar per veure quines possibilitats tenim i encertar, perquè tenim un i no ens podem permetre fer un pifio, saps? Dir, ostres, pues si la capacitat era aquesta o els projectes podien encabir d'aquesta manera, no fer una errada, saps, en això? Fer-lo seguríssim perquè no puguem perdre aquesta oportunitat. Llavors, per exemple, em plantejava un projecte d'habitatge cooperatiu. S'està valorant una promoció d'HPO, s'està valorant d'HPO a través d'aquest registre de solars de la Generalitat de Catalunya, i tot això ho estem movent ara.
3: A més, la regidora Corbillo també confia que es pugui aprovar un avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aviat, on es puguin reservar més terrenys per habitatge protegit de cara al futur. La Diputació de Barcelona ja té a punt la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros. L'any passat, aquí a Cubelles, hi va haver 42 actuacions vinculades al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, amb 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. La campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, concretament, hi haurà 89 professionals que es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals, que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona. Ho faran en torns entre l'una del migdia i les 8 del vespre, ja que aquesta és la franja que es considera de risc màxim i en què també hi ha més afluència als espais naturals. es repartiran entre tres sectors, el nord, el centre i el sud, que és el que inclou Cubelles, ja que el sector sud és el que abraça les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A més, hi haurà un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona que estarà de guàrdia des del mes de maig i fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis durant tot l'any i ha recordat també que a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc.
8: Apagar els incendis s'apaguen durant tot l'any, no només a l'estiu. I s'apaguen, fonamentalment, tornant a fer gestió forestal i fent una tasca preventiva. Tasca preventiva que, com deia, és dipòsits d'aigua, camins arranjats, franges de protecció al voltant de les urbanitzacions. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 1.200 urbanitzacions a mig dels boscos.
3: L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla de Vigilància, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. En total hi va haver també 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. En relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament de Cubelles ha contractat recentment una empresa per l'elaboració d'un pla de treball per al manteniment de les franges perimetrals i també perquè s'encarregui del suport tècnic en la redacció del

0: visitar del 9 al 30 de juny representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
1: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer doncs, quadres amb blaus i mentre pintava amb colors blaus, alguns moments quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava doncs, altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
0: Montblau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria, del somni, Món paral·lel, Origen blau, Realitat imaginada o Ciutat silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista Anna Montfort comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram @annamontfortarte.
2: L'Espai Jove ha tancat el curs i ha presentat les propostes d'estiu. Fins al 14 de juny estaran obertes les inscripcions per a les activitats previstes per aquest mes de juliol. L'Espai Jove ha tancat el curs, concretament, amb una valoració molt positiva per part de l'equip tècnic i amb una festa que s'ha fet aquest cap de setmana passat. Durant aquests mesos, un total de 103 joves han participat en les activitats extraescolars amb inscripció, assolint una paritat gairebé perfecta amb 52 noies i 51 nois. L'Espai ha celebrat una festa de tancament, com dèiem, que ha comptat amb un bingo musical, karaoke i un taller de creps en què han acomiadat el curs de manera participativa. Aquest curs a l'Espai Jove ha servit per consolidar també el canvi de model, que recordem que està apostant per una programació més estructurada de dilluns a dijous, deixant els divendres per activitats més lliures i sortides. Marta Soler, tècnica de joventut.
3: Perquè s'ha acostat a altres perfils, ho fan servir molts nanos que potser abans no venien, i sí que és en programació, però bueno, segueix sent lliure perquè també els divendres doncs, hi ha activitats sense inscripció, poden estar utilitzant l'Espai Jove de manera lliure, però si has vingut a fer alguna cosa, no, com si fos una plaça, diguem, no? Uh-huh. Uh-huh. I home, la veritat que s'ha notat molt en temes de convivència, en temes de participació, de diversitat d'usuaris...
2: Entre les propostes amb més èxit destaquen el taller de cuina Teen Chef o el Mou Teen de Multiesport, que ha tingut llista d'espera en diversos moments de l'any. A més, segons ha destacat la dinamitzadora de l'Espai Jove Txell Sastre, l'Espai Jove també està ajudant els grups de joves de Cubelles a aprendre a organitzar-se el seu temps lliure.
4: I ja estan allà inclús els divendres, que molts divendres és sense inscripció i fem propostes, i venen una estona, no? hi ha certs grups que venen una estona, estan allà una estona i llavors se'n van junts a fer alguna cosa, no? Se'n van al campit a jugar a futbol o se'n van a buscar xutxes o a berenar o a fer un tomb, però és com que el punt de trobada és allà, no? El divendres que és lliure, llavors des d'allà marxen, tornen, però no estan com tampoc anclats, no? Allà, sense fer res. Mm-hmm. És com que tenen ganes de fer alguna cosa, venen, aprofiten la proposta que hem fet, una estona de jocs de taula, tal, llavors se'n van, tornen, i ells sols s'organitzen, que també és la nostra idea, no? Que aprenguin els adolescents a organitzar aquest temps lliure que tenen durant la tarda, no? Quan es comencen a fer grans.
2: Ara, de cara a l'estiu, el Servei Municipal de Joventut ja activa la maquinària de les activitats de juliol. Les inscripcions per totes les propostes estaran obertes fins al pròxim 14 de juny. Marta Soler, tècnica de joventut, ha explicat, per exemple, l'oferta formativa.
3: Tenim la proposta més formativa, no? Que centrada en el lleure, el curs de monitor de dinamització en l'àmbit poliesportiu, que és a partir de 18 anys. Uh-huh. Doncs com per estar després ja inscrit al ROPEC, poder fer d'entrenador d'infants i així, és un curs que dura tot el juliol, i el premonitor de lleure, que ja el vam fer va ser Setmana Santa,
4: Sí? Setmana Santa.
3: No teníem previst treure'n una altra, però amb la gent que hi ha, bueno, aquest curs Triomfa

0: sempre, ja va quedar gent fora i ens l'han tornat a sol·licitar i vam dir, doncs va, doncs ho tornem, provem, que això és per 15-17 anys, com per fer d'auxiliar de monitor i també veure si t'agrada realment, no? Aquest món ens donen unes bases.
1: I d'altra banda, l'Espai Jove també té obertes les inscripcions per les activitats més de lleure, incloses en el PAC antiavorriment. En les dues primeres setmanes de juliol hi haurà novetats, com ara partits de pàdel a la tarda, també es faran tallers de cuina, una sortida a l'humor amarillo de Sitges i una gincana final amb festa de l'escuma, a part del pàdel surf amb el surf Cubelles. Després, la segona part del mes, s'organitzarà el torneig Teens League, el torneig de futbol, que s'estendrà durant la tercera i quarta setmana amb categories des dels nascuts el 2014 fins al 1997, dividits per edats i per gèneres. D'altra banda, la festa jove d'aquest any se celebrarà finalment del 9 a l'11 de juliol i estarà centrada en l'oci alternatiu. Des de l'Espai Jove també han revelat que finalment cap entitat s'ha presentat a les subvencions publicades fa unes setmanes per organitzar-hi activitats, que han quedat, per tant, aquestes subvencions desertes i han optat per muntar propostes que els han fet grups de joves no organitzats, tal com ha explicat Marta Soler, tècnica de joventut.
0: El tema que a nosaltres ens agradaria molt, que és la participació juvenil com més autogestionada, que per això traiem les subvencions, no? De que les entitats puguin gestionar un pressupost per fer les seves activitats per la festa jove, aquest any ha quedat deserta la convocatòria. Però bueno, igualment hem tingut propostes, però de nanos que no estan associats i tal, i a les que també hem donat resposta, no? Però aquesta part més d'entitats que munten activitats no la tindrem. Igualment tindrem festa jove.
1: L'equip de joventut municipal també ha avançat que tenen la intenció de publicar l'oferta dels tallers i activitats del curs vinent durant aquest pròxim mes de juliol i d'aquesta manera fer més fàcil també la planificació de les famílies de cara al setembre per saber amb quines activitats podran comptar l'Espai Jove. L'atur registrat ha baixat a Cubelles fins les 768 persones. Durant el maig s'ha reduït la xifra en 15 aturats en comparació amb el mes anterior, però en comparació amb ara fa un any, el 2025, ara hi ha 12 persones més registrades a les oficines d'ocupació de la Generalitat. Cubelles, doncs, continua amb un total de l'atur registrat que és superior al de l'any anterior, tot i haver trencat amb els repunts que hi ha hagut al març i l'abril i haver anotat un descens de 15 aturats durant el mes de maig. La vila suma ara 768 registrats a l'atur, que, com dèiem, són 12 més dels que hi havia al maig del 2025. El conjunt del Garraf, en canvi, se segueix la tendència general i és que l'atur registrat s'ha reduït per sota de les xifres de l'any passat. Concretament, en el cas de la comarca, ara hi ha 6.860 persones registrades a l'atur. És un descens de 122 aturats durant l'últim mes i una diferència de 251 persones menys si ho comparem amb el maig del 2025. En aquesta ocasió, en tots els municipis han tingut descensos d'aturats. El conseller d'Empresa i Treball de la Generalitat, Miquel Samper, ha remarcat aquest dimarts que Catalunya lidera l'ocupació a tot l'estat espanyol.
2: Aquesta ocupació, aquest rècord d'ocupació, es lidera a tot l'estat espanyol. Vull destacar que seguim generant més ocupació que la Comunitat de Madrid, per exemple. Nosaltres, des de la Generalitat, seguirem treballant de la mà dels agents socials i econòmics per mantenir aquesta tendència econòmica positiva a Catalunya.
1: A més, el conseller Samper també ha subratllat que l'atur s'ha reduït a totes les regions de Catalunya.
2: Vull destacar que en quant a l'atur es produeix aquesta reducció a tots els territoris, a tots els sectors i per igual entre homes i dones. Destacar també que es produeix una reducció i ja tenim una certa tendència de les persones, dels joves menors de 25 anys. Això és molt positiu, que puguem ocupar els nostres joves.
1: Concretament, Catalunya ha tornat a superar el màxim històric d'ocupació al maig i ja frega els 4 milions d'empleats. L'atur s'ha reduït en 6.900 persones i ha arribat al valor més baix en els últims 18 anys. Les obres dels túnels ferroviaris del Garraf s'acabaran aviat, a partir del 8 de juny. El servei de Rodalies recuperarà a partir d'aleshores progressivament els horaris previs a les obres i la Generalitat, recordem que a partir d'aleshores també retirarà els reforços que havien anat posant en les línies d'autobusos express. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha anunciat aquest dimecres que les obres d'emergència als túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del previst. Un cop recepcionada l'obra, ha afegit a la consellera de Territori, Sílvia Paneque, el servei ferroviari dels regionals i l'R2 Sud, afectat pels treballs, s'anirà restablint en pocs dies, un cop fetes les proves de circulació que pertoquin i que tot plegat pugui tornar a les mateixes condicions i freqüències que abans. Des d'un dels tres punts on s'ha actuat, Santano, el secretari d'Estat, també ha informat que la gran reforma prevista per desdoblar un dels dos túnels del Garraf amb un pressupost de 280 milions d'euros es podria licitar a finals d'aquest any per iniciar les obres després de l'estiu del 2027. Així s'ha expressat el secretari de Transports, José Antonio Santano, que ha reconegut també que els túnels del Garraf han representat la desinversió a Rodalies i ha anunciat que les obres s'acabaran abans del previst.
3: De algún modo yo creo que sí que, bueno, pues reflejaron o simbolizaron lo que en un momento determinado pudo verse como el deterioro o el abandono de una red. Y por eso hemos querido estar aquí. Primero empiezo anunciándoles una buena noticia, ¿no? Recordarán ustedes que dijimos que la idea es que abriéramos este espacio de los túneles el 15 de junio, pero la verdad es que las cosas han ido muy bien, han ido mejor de lo que pensábamos. Y bueno, Adif a veces adelanta sus obras y hay que felicitarse por ellos, pues no es la primera vez.
1: La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat que el servei ferroviari als túnels del Garraf es normalitzi abans del que estava previst.
4: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ el tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst i amb millors garanties de les que hi havia abans d'aquestes obres.
1: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha dit que la gran actuació als túnels del Garraf, el nou túnel desdoblat, es podria licitar abans de finals d'aquest any per començar les obres després de l'estiu del 2027.
3: Lo queremos hacer de la mano de la Generalitat. Pero nosotros podríamos estar en condiciones de licitar la obra a finales de este año, a principios del año que viene. Bueno, pues empezar, ya entramos en lo que son las licitaciones, sabe usted que eso lleva sus meses. Todos los que estamos aquí ya lo hemos sufrido y son unos cuantos meses hasta que se adjudica la obra. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Pues que es una obra que pudiera empezar tras el verano del año que viene, por ejemplo, perfectamente. Si todo fuera bien, no tuviéramos ningún traspiés en todo el proceso de licitación. Los procesos de licitación son complicados a veces, sobre todo en obras de esta naturaleza. Pero bueno, si fuera bien, yo creo que sería razonable pensar que la obra pudiera empezar tras el verano del 2027.
1: Les obres actuals han consistit en la reparació del túnel artificial 96 bis, una estructura de formigó armat greument afectada per la corrosió marina. L'actuació ha requerit la construcció de nous elements estructurals, amb pilars i vigues o jàsseres, que s'han instal·lat de manera adjacent als existents, de manera que les càrregues passin a ser suportades per aquesta nova estructura reforçada.
5: Bon dia, Cubelles, el programa d'actualitat local que obre la programació diària de dilluns a divendres de 8 a 10. El temps, notícies, entrevistes i reportatges sobre Cubelles.
6: Ahora en Dental Company te ofrecemos 500 euros de descuento en tu pack integral de ortodoncia de brackets con blanqueamiento incluido. Pide tu cita al 900-926-900.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Cada dia, de dilluns a divendres, de 8 a 10 del matí, repassem tota l'actualitat municipal aquí, al Bon Dia Cubelles.
8: El temps.
9: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable. Podríem dir gairebé que esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, com a molt amb algun núvol puntual si és que l'arribem a veure a mig matí i poca cosa més, i amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit prou bé, amb una mínima al voltant dels 17 a 18 graus, mentre que la màxima avui sí que pujarà d'una manera més clara i tornarà a fer calor. Estarà la màxima per sobre dels 26 o costant-se els 27, amb una humitat que serà avui una miqueta més baixa. Vents en conjunt febles, amb una mica de terrals a l'inici i final del dia i marinades, sobretot de xaloc, al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem més núvols. També farà bon temps, dominat pel sol, amb cel més clar al migdia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i ja no baixarà dels 19, entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà la màxima, en canvi, baixarà una mica, no pujarà tant, i estarà entre els 25 i els 26, amb una humitat, això sí, més alta. Vents febles, amb una miqueta de terral a la primera hora, i marinades la major part del dia, però oscil·laran entre el Garbí, migjorn o fins i tot una mica de xaloc de cara a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a partir de migdia.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
10: Tot just fa unes setmanetes que s'ha acabat la competició per al club de futbol Cubelles i als despatxos ja hi ha forces moviments. El primer ha estat aquesta passada setmana on doncs, el club feia oficial el nou entrenador per la propera temporada. Es tracta de Josu Imanol, el qui tenim a través del fil telefònic. Josu, bon dia.
11: Hola, bon dia, què tal?
10: Bé, la setmana passada, com dèiem, el club feia oficial el teu fitxatge per doncs, fer-te càrrec d'aquest primer equip del club de futbol Cubelles, una mica doncs, que ens expliquis bé, com has viscut aquesta setmana i doncs, arribar doncs, al primer equip del club de futbol Cubelles.
11: Bueno, pues al final sí que és cert bueno, que em va trucar el president i que em va explicar una mica quin era el camí que volia prendre el Cubelles i bueno, m'ha convençut per pujar-me al projecte del club. Llavors, a partir d'aquí, doncs, bueno, amb molta responsabilitat, intentar fer les coses el més seriosament possible i bueno, i des d'allà pues treballant en confeccionar el planter i preparar coses de cara a l'agost.
10: Ara parlem una mica del futur i del que vindrà o del que ve a partir d'ara, però anem a conèixer-te una mica millor. Ets de Bilbao, tot i que m'explicaves fa una estoneta que vius fa anys aquí a la comarca, has entrenat també aquí, has jugat fins i tot en el futbol territorial de per aquí. Explica'ns una mica qui és Josu Imanol i una mica doncs, per on has passat.
11: Bueno, sí que és cert que jo porto entrenant des dels 17 anys, tinc 44, vaig començar pues a la Blanca Segur, fent el futbol 7, fent el futbol 11, després sí que és cert que vaig tirar cap al futbol amateur bastant ràpid i vaig tenir un parell d'anys d'experiència en el futbol femení al Sugurense, després vaig agafar el primer equip del Sugurense masculí, que vam tenir l'encert d'ascendir des de tercera catalana fins a primera i vam guanyar la Copa Catalunya amateur. I d'aquí ja vaig sortir, si no m'equivoco, bueno, vaig estar a l'escola del Barça uns quants anys i ja vaig fitxar pel Gavà, a tercera divisió. A partir d'aquí, un anyet al Nàstic de Tarragona juvenil i després de tornar a la Blanca. L'última experiència que he tingut ha sigut amb el juvenil de la Blanca i res, una mica en resum, és aquest, parlant ràpid en un minut.
10: Després sí.
11: Que he tingut altres experiències a nivell professional, a nivell de futbol, perquè sempre he estat lligat al futbol d'una o altra manera, però bueno, no ben bé d'entrenador principal, diguéssim.
10: De fet, aquesta experiència que dius tu t'ha portat per mig món.
11: Sí, sí, la veritat és que he tingut la sort de bueno, en els clubs, bueno, sobretot en el Barça, en el club que estava, pues, allà, no sé si sabeu que hi ha pues, molts projectes internacionals a nivell de campus, de històries d'aquestes, i bueno, coneixes gent, gent que et proposa altres experiències, i bueno, sí que és cert que m'he anat movent per bastants llocs. Llavors, sí, és una experiència bastant xula a nivell vital.
10: Sobretot això, no? El que et fa és guanyar experiència, veure coses i aprendre.
11: Sí. Ja et dic, jo al final que m'emporto d'aquests viatges és la, bueno, pues les diferents cultures a nivell esportiu que veus, les diferents tendències a nivell d'entrenaments o de com entendre una miqueta l'esport i bueno, i després pues, òbviament intentar empapar-te del que creus que és positiu i del que és negatiu, doncs aprendre, perquè també hi ha coses que no, que òbviament no estàs d'acord o creus que no es fan d'aquella manera, però bueno, això et serveix com per fer un filtre després i bueno, prendre-te l'esport no només amb un camí, sinó tenir pues, diverses perspectives.
10: Abans d'anar al futur, que jo sé que segurament és el que està esperant una mica l'audiència, és veure què és el que passa amb el Cubelles, deixa'm dir-te que, així mirant ràpid, potser Josu no s'ha creuat en el camí del Cubelles perquè no han coincidit en competicions, o, però sí que hi ha un personatge que sí que el lliga al Cubelles, que és en aquest equip del Sugurense que expliques que va guanyar la Copa Catalunya i que doncs, va pujar de categoria. Hi havia un jugador que evidentment sí que formava part del Cubelles i després va ser també primer entrenador, que és el Capa, no? Un jugador que segurament coneixes prou bé.
11: Sí. Bueno, de fet, va estar amb nosaltres tot el camí, crec que des de tercera catalana,
10: sí.
11: fins a pujar primera, després l'any de primera i la consecució de la Copa Catalunya. Jo crec que va estar... A veure, ara t'estic parlant de memòria, perquè estem parlant dels anys... Vam acabar el 2016, però jo diria que 4 anyets sí que se'ls va passar al cap amb nosaltres. Llavors, home, coneix una mica, clar. I a part, tinc relació personal, a part d'això, clar. Ara recentment coincidim a la Blanca perquè ell té el fill treballant, bueno, perdó, entrenant allà i ens anàvem veient, i anàvem tenint converses i tal. Sí. Bueno, tu has dit que no m'he creuat amb el Cubelles, home, jo unes quantes vegades sí que he jugat contra el Cubelles.
10: Contra, jugant, però sí, jugant com a jugador, vols dir?
11: I com a entrenador.
10: I com a entrenador també.
11: Sí. Ah, perquè tu penses que el Sugurense comença des de tercera catalana.
10: Sí, és veritat.
11: Sí, en algun moment sí que ens hem creuat i òbviament el típic amistós de pretemporada sempre aquella, a Cubelles, llavors sí, òbviament m'he creuat, sí. No me'n recordo exactament amb qui, no sé si amb el Xavi Vilagut entrenador...
10: Podria ser,
11: Però sí. Uh-huh. Vàries vegades he jugat jo a Cubelles i el Cubelles ha jugat a casa nostra, sí.
10: Bé, ara sí, anem cap a la banqueta del Josep Pons i Ventura. Arribes doncs, en una temporada que no és fàcil, no sé si t'havia passat alguna altra vegada d'arribar a la banqueta d'un equip doncs, que ha perdut la categoria i que ha tingut una temporada complicada i que per tant el que ve és reconstruir una mica, o no sé si aquesta és la visió.
11: Mira, jo exactament... Jo del passat és que no soc ningú per parlar, llavors a totes les converses que estic tenint amb els jugadors, amb el president, amb tothom que em pregunta, tu em preguntes per si he tingut aquestes experiències, mira, jo crec que el pitjor moment que vam agafar el club de futbol Gavà, que baixava la segona B, que hi havia uns problemes a nivell institucional, econòmic, increïbles, jo crec que el pitjor moment que aquell, no sé si... el puc trobar en algun club. Era un club històric i ostres, allà vam patir el que no està escrit, malgrat la gent era molt maca, però bueno, a nivell institucional era un moment molt inestable. Dit això, de tot s'aprèn, com t'he dit, i i jo el que vull és parlar del present i del futur. A mi si el Cubelles va perdre contra la Rapitenca, o va perdre el dia del Sitges, o va perdre... Jo crec que això no serveix de res ara mateix. Ara mateix el que serveix és fer, com es diu en castellà, no? Borrón y cuenta nueva, que tothom es netegi a nivell mental, que això és una categoria nova, això és un camí nou, això és una manera de veure el futbol diferent i que comencem de fer-ho. I avui dia, a segona catalana, el grup que estem, tothom té 0 punts. Vull dir, no hi ha ningú que tingui més punts ni ningú que tingui menys. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que s'ha de buscar la part positiva, i la part positiva és que els nanos que es quedin han competit a primera catalana, és una categoria interessant, tenen aquesta experiència i suposo hauran après de les errades que s'han comès. Llavors, a partir d'aquí, aprofitar aquestes errades per fer-les positives i que no tornin a succeir, i aquesta experiència, doncs donar-li, ja et dic, donar-li la volta i encarar el futur amb optimisme. Mm-hmm. Res més.
10: Pel que fa a la plantilla, no sé si, bé, si t'has trobat que hi hagin alguns jugadors que ja hagin decidit que no volen continuar al Cubelles, o al revés, o que el Cubelles hagi decidit que doncs no compta amb alguns jugadors, i a partir d'aquí doncs començar a buscar jugadors, entenc, no?
11: Sí, bueno, els jugadors, òbviament, s'han parlat amb diversos d'ells. Jo em trobo, quan arribo, que hi ha tres jugadors que són baixa, que ja s'han fet públics, i a partir d'aquí la resta de jugadors es van negociant, doncs, un a un, les seves inquietuds, les seves perspectives de futur, etcètera, etcètera. Hi ha quatre que ja són oficials de renovacions, que ja també s'han fet oficials, i a partir d'aquí estem en converses amb diversos d'ells. Dit això, en paral·lel, òbviament, doncs clar, aquesta perspectiva de possibles incorporacions o possibles perfils que ens puguin quadrar en la manera que volem que es desenvolupi el nostre model de joc.
10: Mm-hmm. Pregunta obligada, i quin és aquest model de joc? És a dir, com li agrada jugar al Josu o des de la banqueta?
11: Mira, jo sempre dic el mateix. Jo, el que t'he dit al principi, la primera pregunta que m'has fet, a mi l'experiència em diu que no n'hi ha una manera de jugar a futbol, que al futbol hi ha moments per fer una mica de tot, hi ha moments per tenir la pilota, hi ha moments per defensar, hi ha moments per fer transicions, hi ha moments per parar el joc, hi ha moments per donar-li ritme. Llavors, dit tot això, nosaltres el que volem inculcar als nanos és que intentin interpretar en quin moment estan en cada instant dels partits o en cada context de la competició. No és el mateix jugar, doncs, a fora de casa un dia que vas guanyant 0-1 que jugar a casa i que vagis guanyant o que vagis perdent 0-1. És que no és el mateix context. Llavors, hem d'estar preparats pels diferents escenaris que ens podem trobar. A partir d'aquí, sí que és cert que tinc molt clar, doncs, que a mi no m'agraden els riscos en el meu camp. Jo una de les coses que tinc molt clares és que riscos innecessaris, la confiança la fan minvar en el jugador, i a mi m'agrada ser un entrenador que arriba moltes vegades a l'àrea contrària. Normalment els equips que jo he entrenat, doncs, bueno, sí que és cert que juguen amb jugadors per banda, que juguen amb un joc que arriba molta gent a l'àrea, que quan acaba el partit dius, bueno, hem guanyat, hem perdut, hem empatat, però, ostres, hem tirat tantes vegades a porteria, bueno, ho intentem. Dit això, tot són paraules. Vull dir, això no serveix de res si després no ho fem arribar al servei dels jugadors, i els jugadors creuen en això i ho intenten. M'entens? Perquè al final, a dia 1 de juny que estem, si tu parles amb totes les entrenadores de les categories, tothom et diu que el seu model serà el perfecte i tal, però, bueno, després s'ha de plasmar dintre del camp, que és el que no és fàcil de fer.
10: I després has de tenir les eines, no? És a dir, si t'agrada jugar amb jugador, t'agrada jugar a l'atac i això, però si no tens prou atacants, no?
11: Va suposat. La primera tasca que s'ha de fer és intentar confeccionar la plantilla pues, que sigui més o menys de l'estil que t'he explicat.
10: I això com es fa, Josu? Perquè, clar, la gent que li agrada el futbol i en aquestes èpoques, doncs, evidentment, tothom llegeix la premsa esportiva i aquí es fitxen jugadors i no sé què, però en aquestes categories on doncs, no hi ha transaccions econòmiques, no. En el cas del Cubelles no hi ha pressupost per fer doncs, aquestes operacions, com es busquen jugadors, com se'ls convenç perquè acceptin el repte?
11: Mira, jo crec que el més important a la categoria territorial és no enganyar la gent. Llavors, a partir d'aquí, jo m'estic trobant un club que, per lo que veig, és que és bastant transparent, o per no dir és transparent, i es diu el que és. Llavors, amb això juguem amb un avantatge. Perquè al futbol territorial hi ha moltes promeses que després no es compleixen. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que expliquem a les converses és el que podem oferir. I el que nosaltres podem oferir és pues, que intentarem que hi hagi un ambient correcte de treball, que s'ho passin bé els nanos entrenant, que és molt important, perquè no t'oblidis que són gent que no és professional, llavors a partir d'aquí ha de ser voluntari que vinguin a entrenar 3 dies més al partit, perquè si no, no té cap sentit obligar a ningú que tingui una continuïtat 10 mesos. És totalment inviable. Llavors, a partir d'aquí, no enganyar, vull dir això, que el treball serà seriós, que la gent esperem que vulgui venir a entrenar cada dia, això vol dir que s'ho passa bé, que disfruta, després, si competim ja és la llet, si guanyem ja és la llet, i a partir d'aquí tenim una miqueta, sí que és veritat, tenim una miqueta nocions del que busquem. Per tenir nocions del que busquem, home, hem de conèixer una mica la territorial, del Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, diria jo. Clar, més enllà és més complicat. No et dic que no sigui possible portar un jugador de fora d'aquest territori que t'he dit, però aquí ja es complica la cosa. Llavors, sobretot tenir el Garraf, el Baix Penedès i l'Alt Penedès una miqueta doncs, controlat del que es mou, del que hi ha, del que no n'hi ha, dels jugadors que poden ser interessants pel que t'he dit, per la nostra idea, i pues, a partir d'aquí tenir un criteri de selecció, de dir, bueno, pues, aquest jugador ens interessa per això, anem a trucar-lo, anem a veure quina és la seva intenció d'aquest any, ja et trobes jugadors que tenen molt clar que es volen quedar on estan, et trobes jugadors que estan amargats allà on estan, llavors et donen peu a xerrar, i després pues, tu els expliques tot això. Jo el que explico és, jo només parlo de nivell esportiu amb els jugadors, a nivell esportiu, a nivell humà, m'interessa molt la seva vida, vull dir, pues si són gent que estudia, si són gent que treballa, si són gent que això els agrada, que no els agrada, que ho fan obligats, que no ho fan obligats, bueno, per què? Perquè després tu has de conviure 4 dies a la setmana més, llavors no és el mateix tenir gent que no és la seva prioritat i que ho fa perquè sí, o gent que pues mira, aquest matí per exemple he tingut una xerrada amb un nano que et diu, ostres, jo és que estudio a Barcelona a la universitat, seré biòleg i a partir d'aquí em quadra molt el teu discurs, però clar, jo arribo cap a les 7:30 a casa, tu creus que em donarà temps? Dic, sí, no et preocupis, perquè hosta, a mi m'interessa un nano que tingui molt clar les coses, que vol ser biòleg, que té el cap super amoblat i que a partir d'aquí el futbol li apassiona. Òbviament, m'interessa molt aquest perfil de mi. Llavors, t'estic donant un exemple, eh? Uh-huh. Dit això, doncs, tu tens aquest perfil de persones que són jugadors de futbol i vas destinant sota el teu criteri doncs on poses més forces i on poses alguna menys. Uh-huh. És una miqueta el que intentem fer. I el que jo he fet sempre. Crec que cap jugador dels que jo he entrenat pot estar més content o menys perquè ha jugat més o menys, però no perquè li haguem enganyat. Llavors, torno a repetir el tema del futbol territorial, el més important és no enganyar. I com hi ha clubs que, bueno, que fan promeses que després costen complir, doncs aquí podem tenir aquest avantatge.
10: Uh-huh. I després està el segon equip, no? L'equip B, sí, que ha tingut una trajectòria destacable, amb un ascens. Aquest any, doncs, home, tot feia indicar que lluitarien per un nou ascens, però és veritat que s'ha complicat i al final, doncs, bueno, doncs no ha estat possible. I el club deia que una de les coses que volia canviar era, doncs, la integració d'aquest sènior B, no? Plantilles potser una mica més curtes i fer que, doncs, que el transvàs de jugadors sigui potser més constant. No sé si això també et quadra amb tu en el projecte,
11: bueno,
10: no?
11: No és que, no, sí, se m'ha comentat. Òbviament hi ha uns jugadors que són del club que per H o per B estan al segon equip. Òbviament hi haurà jugadors que la pretemporada tindran la seva oportunitat. Dit això, no és que em quadri o no em quadri. Són jugadors del club i ells s'han de fer valer per tenir l'opció de cara a entrenador del primer equip i el cos tècnic, perquè al final això no és una decisió meva només. Jo soc un entrenador que a mi m'agrada molt el tema, bueno, el tema parlar en plural, de que el cos tècnic decideix en plural, i òbviament si s'ha de prendre una decisió perquè no hi ha un acord, doncs l'haig de prendre jo, però vull dir que ens convencin amb el seu treball. No té cap lògica que perquè estiguin al club i hagin estat a l'amateur B però hagin fet una bona temporada ja pugin. Bueno, això no és cap motiu. Vull dir, el motiu és que sí, han fet una bona temporada a tercera catalana, però hi ha jugadors que són de primera catalana i estan a segona. Vull dir, jo li dono la volta al teu argument. O sigui, s'han de treballar ells al poder estar al primer equip. Uh-huh. Llavors, és el que t'he dit, el 12 d'agost, que és quan comencem, hi haurà uns quants jugadors del sènior B que estaran citats per començar a entrenar amb nosaltres, i a partir d'aquí, com tindrem un mes i pico, doncs tindran un mes i pico per començar. I aquí cadascú, al final, a l'esport cadascú es va ficant una mica al seu lloc. El que veus que és sacrificat, el que s'esforça, el que ho intenta, i veus després, doncs, el que té altres prioritats, que és superlícit, eh? Llavors, mm-hmm, doncs ja ho veurem. Això t'ho contestaria al setembre o octubre. M'entens? Yeah. Si al final m'han convençut o no. Jo coneixo uns quants, és veritat que no coneixo tots, perquè del sènior B aquest any he vist dos partits només, i no coneixo tots, no t'enganyaré. A tots no els he vist jugar, perquè és impossible, però perquè et facis una idea, pues ara parlant de memòria, quatre jugadors han estat amb mi a la Blanca Segur. Mm-hmm. O sigui que a quatre els coneixo de primera persona perquè han estat un any o més amb mi, i després algun altre jugador, per no dictar set, vuit jugadors més, els coneixo de veure'ls. Llavors, home, aquí t'estic dient que coneixo mitja plantilla.
10: Sí, sí, sí.
11: Dit això, com tenim un mes allà per conèixer-nos, per veure'ls, per veure com funcionen, etc., doncs ja veurem fins on arribem.
10: Uh-huh. Ens has dit que engegueu el 12 d'agost, sí. Per tant, des d'ara i fins al 12 d'agost entenc que és confecció de plantilla, acabar de lligar els jugadors que continuen, que no, els que marxen, els que arriben, els que se'n van, i el dia de 12 d'agost en marxa, en principi sí. Pretemporada de, pues, això, no? Tres setmanes, un mes, no? Aproximadament.
11: No, una mica més, perquè pensa que començarem el 20 de setembre la lliga.
10: Bueno, sí, un
11: llavors
10: mes, això,
11: tindrem
10: un mes,
11: sí. Quasi 6 setmanes. Mm. La idea era començar el 17, no t'enganyaré, però el club em va dir que...
10: Festa major. Veure,
11: podíem fer un partit de festa major al cap de setmana just d'abans, el 15, i clar, pues, si hem de fer el partit del 15, doncs hem d'entrenar ni que sigui un parell de cops o tres abans del 15. Llavors, bueno, pues, començarem el 12... I anirem fent amb calma. En 6 setmanes tenim temps per jugar, per entrenar, per veure, per decidir i per intentar que els jugadors entenguin una mica a què volem jugar.
10: Ho has explicat una mica al principi, ho has deixat entreveure en tot cas, però clar, és molt d'hora per preguntar-te si ja t'has marcat un objectiu o si el club t'ha marcat un objectiu.
11: Mira, és que jo a tothom que em pregunta, perquè clar, al final quan tu agafes un equip que ha baixat, el normal és que diguis que és el candidat per tornar a la categoria, però jo això no vull ficar aquesta pressió jo als nanos, no perquè no té cap lògica que a dia 1 de juny estem parlant del dia 1 de juny de l'any vinent. No té lògica. Primer, perquè no sabem ni a quin grup jugarem, no sabem quins contraris tindrem, no sabem quina plantilla tindrem al final confeccionada. Dit tot això, com jo em puc tirar a la piscina i dir que l'objectiu és quedar primer o no té cap lògica. O sigui, jo l'objectiu que tinc és que tinguem la millor plantilla possible i que cada entrenament sigui el de més qualitat possible. Que després, el que t'he dit abans, que després anem guanyant i tot funciona com tenim idealitzat, pues uns fenòmenos tots. I si parlem al març, et diré, vinga, va, estem al març, anem classificats als primers, vinga, ara sí, l'objectiu serà aquest. Però si anem defens, clar, és que tu em diràs, és que tu al juny em vas dir que... No, jo no em vull ficar aquesta, ni jo ni els nanos. No s'ho mereixen. Ara el que es mereixen és passar un bon estiu, recuperar-se a nivell mental i començar a fer-ho pensant només en el dia següent, i en el dia següent, i en el dia següent. I a la jornada 22-23 anem a veure on estem. Perquè no, ja et dic, perquè jo tots els jocs on he estat i a mi m'han posat l'objectiu de un any vista, no ha sortit bé. Perquè tu estàs posant una pressió que no és certa, que no és certa. Llavors, pensa que només puja un i promocionen quatre. Llavors, què passa amb la resta? Són tot projectes que no són satisfactoris? No m'ho crec. Són projectes que s'han treballat i poden sortir bé i o poden sortir malament com qualsevol cosa a la vida. Però això de dir ets bo o dolent a 1 de juny... A mi se'm fa molt cuesta arribar.
10: Per tant, entenc que el club tampoc t'ha exigit un resultat... és evident que quan es parla al club et diu que estigueu el millor possible, no?, i que competiu i això, però...
11: El club m'ha exigit que competim.
10: I
11: que fem el millor possible. I jo en això em comprometo. Dic tot això, jo al club ja els he dit que a mi la parlada primer, segon, tercer, torno a dir, no té cap lògica. Perquè... Jo no sé què farà el Gavà, jo no sé què farà no sé qui, no sé quant. Segurament tothom ara mateix està fent projectes superatractius que, doncs una mica com veiem a primera divisió, no? Tu a primera divisió estàs veient, el Barça diu que farà, el Madrid diu que farà, l'Atlètic de Madrid diu que farà, però després només guanya un. Què passa amb la resta? La resta són uns drames? Doncs no, simplement que l'esport és esport i que... I que tu pots planificar una cosa i que després no surti del tot bé.
10: Sí, està clar.
11: Llavors,
10: està clar.
11: Bueno, i torno a dir, menys en futbol territorial, que no són professionals els nanos.
10: Doncs bé, aquest és el plantejament d'aquest nou club de futbol Cubelles, que com dèiem doncs començarà a rodar el 12 d'agost amb aquest primer amistós, com ja és habitual doncs, dins de la festa major. Evidentment serà el primer partit i per tant tampoc es podran treure moltes conclusions amb un parell d'entrenaments, no? Doncs serà l'inici d'aquesta pretemporada, on a la banqueta hi tindrem el Josu i Manol, que avui ha estat molt amable de parlar amb nosaltres. Josu, encantat de poder parlar amb tu. Evidentment ho farem sovint aquesta propera temporada. I res, per la nostra banda, desitjar-te molta sort, molts encerts i doncs, que puguem viure una temporada, si més no, a gust i encoratjar doncs, a tu i als jugadors una mica a lluitar al màxim per aquest nou objectiu.
11: Així ho farem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
10: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
11: Gràcies.
6: Ahora en Dental Company disfruta de tu pack integral de ortodoncia transparente con blanqueamiento incluido por solo 2.999 euros. Pide tu cita en el 900-926-900.
7: Dental Company, porque sonreír es salud.
5: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: I quan són les 10 i res, i pràcticament un minut, comencem la tertúlia d'aquest dilluns, dia 8 de juny. No mireu el rellotge perquè no funciona, eh? ja us ho avanço. Per això alguna vegada, a l'hora de finalitzar, no quadrem exactament el temps, però clar, el rellotge que tinc aquí davant és el sí. que és.
1: I el de darrere també.
0: I el de l'ordinador no m'hi veig, eh? Queda massa petit. Bé, doncs intentarem quadrar avui doncs, aquesta tertúlia, una hora de conversa, i ho farem amb la presència d'una banda de la Carme Mingorance. Aquí
2: Hola,
0: saludem
2: bon
0: a continuació. Què tal, com estàs, Carme?
2: Bé, molt bé, bon dia a tothom.
0: Seguim amb la Susana Peix, benvinguda, Susana.
3: Hola, bon dia.
0: També tenim amb nosaltres el Marcial García, benvingut.
4: Hola, bon dia.
0: L'Oriol Pérez també.
5: Molt bon dia a tothom.
0: I a la Lola Lorente, benvinguda, Lola.
6: Hola, què tal?
0: Bé, doncs comencem aquesta tertúlia i ho fem parlant de la primera notícia. La Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament han fet un bon balanç del primer any de la promoció de lloguer assequible. Els veïns i veïnes, en canvi, no estan del tot satisfets de com està funcionant el dia a dia i recorden que hi va haver unes quantes renúncies quan van trobar-se que no podien assumir la inversió inicial per anar a viure. Aquesta és la notícia que nosaltres tractàvem tot just la setmana passada, i una mica per donar algunes dades, no? El dia 5 de juny es commemorava el primer aniversari d'aquesta entrega de claus, per tant fa un any es donaven doncs, les claus als primers 72 pisos, tot i que actualment hem de dir que els 124 pisos estan ocupats al 100%, hi viuen 300 persones i els blocs estan dissenyats amb eficiència energètica. El contracte doncs, mínim és de 7 anys, així ho va establir també Nou Lloc, i els preus doncs, van variant segons l'índex doncs, legal, eh? Més que res per donar alguna dada. D'altra banda, doncs, hem de dir també que per una banda doncs, s'ha parlat amb responsables de la Fundació Nou Lloc, que fan una bona valoració, i d'altra banda doncs, els veïns, alguns d'ells diuen mm-hmm. doncs, que es van trobar amb algunes sorpreses. Alguns joves que van renunciar a aquest contracte perquè doncs, no, diuen que no se'ls va explicar les condicions, que van haver de pagar doncs, l'alta dels subministraments dels pisos, que van haver de pagar, que no tenien mobles propis, que no estava pintat i havien de pintar el pis, que no tenia electrodomèstics, bé, una mica, i després, d'altra banda, diuen, no apunten una comunicació escassa que els va trobar la manera també de resoldre les incidències del dia a dia, i doncs bé, aquestes són algunes de les impressions. No sé si heu llegit la notícia, heu escoltat, cadascú diu la seva, eh? D'altra banda també de la regidora doncs, fa una bona valoració i també explica que bé, que s'està treballant per ampliar aquest parc, no? aquests pisos assequibles en un futur, fer una altra promoció de nous pisos. Bé, a línies generals, no sé vosaltres si heu llegit una mica la informació, que en penseu d'aquest any, no? De balanç pel que fa a les diferents declaracions que es poden llegir a través del nostre web.
1: Aviam, jo crec que aquests pisos són molt bons pel poble, no? I per a la gent que ha pogut fer el lloguer d'aquests pisos, no? És veritat que els veïns diuen que si tenien que pagar el... però jo crec que és normal, no? Si vas a un pis d'aquests que està nou de trinca, pues tenen que, si pintan, vale, pues sí, no passa res, i donar d'alta tots els serveis també crec que és una cosa normal, no? Si tenien informació o no, no ho sé, això sí que no ho sé, però jo crec que és molt important per al poble tenir un habitatges no socials, perquè no ho són, sinó són de renta baixa, no? I el que diu la regidora també, de poder augmentar aquesta oferta, jo crec que és interessantíssim. Hi ha una altra, en la notícia també parla de que el lloguer a Cubelles ha baixat, no? De 80, no recordo la xifra, però de 830 o una cosa així a prop de 700 euros, no? Que ha baixat. No sé si és per aquesta iniciativa de pis de lloguer o per altra raó, no ho sé. Però jo crec que és important tenir, perquè pot mantenir el lloguer estable, no? Uh-huh. I això és important perquè està pujant moltíssim a tot arreu, clar.
0: Anem a donar les dades concretes, dades publicades pel Departament d'Habitatge de la Generalitat. Hi ha hagut un descens del 16,2%, passant d'una mitjana mensual de 813,92 el 2024 a 681,84 euros el 2025, una tendència inversa a tot el Garraf, que amb un increment del 17,6% l'últim trimestre del 2025 ha passat a tenir una mitjana de lloguer mensual de més de 1.009 euros a nivell també del Garraf. Bé, aquestes són les dades que publica en tot cas el Departament d'Habitatge de la Generalitat. D'altra banda, també m'he descuidat dir que altres mancances que es van trobar també va ser amb els serveis, serveis sense ascensor. La gent que va anar a viure en aquests pisos de lloguer assequible van tenir problemes també de llum a les zones comunitàries i hi va haver un mal funcionament pel que fa a la porta del pàrquing. Es van trobar amb aquestes qüestions a l'hora d'adquirir aquests pisos, que era una promoció nova, ho hem de dir.
3: Jo penso que tot això que estan reclamant són coses habituals en un edifici que s'acaba de construir, que està en una zona que és relativament nova, on s'estan fent nous edificis i que aquestes coses que passen, jo crec que són normals. Llavors, no sé, la queixa, si em dius, ha passat un any i segueix igual, et diria, s'hauria de posar fil a l'agulla, no? Pel que dius del tema del lloguer, tothom sap que les estadístiques es poden llegir i es poden interpretar, perquè si tu mires a qualsevol plataforma de lloguer d'habitatges a Cubelles, aquests preus que has dit no existeixen, així de clar. No hi ha cap pis a lloguer a Cubelles de 600 euros. Llavors no sé la mitja d'on la treuen, saps?
0: Són dades del 2025,
3: Però ni del 2025 ni d'ara, els pisos de lloguer de Vilanova estan per sobre de 1.000 euros i la majoria, el 80% són de temporada. Per tant, aquestes xifres a mi no són representatives del que és el lloguer, perquè si no ara tots els joves estarien saltant d'alegria i tots tindrien un pis de lloguer, i és que a més no n'hi han. Llavors l'estadística d'on la treuen, perquè no hi ha pisos de lloguer. Tu mires a Cubelles actualment en les plataformes, potser trobes 20
1: molt,
3: pisos,
1: molt poquets,
3: 20 i dels 20 sí, 18 sí. De temporada.
4: Jo crec que és per això, però
3: perquè jo acabo de he posat un pis de lloguer, llavors ho he vist i tu a la Generalitat treus un certificat per saber a quan has de posar el lloguer i et diu, poses la cèdula d'habitabilitat i et posa el preu amb el topall de que tu pots llogar el pis. I els pisos que jo veig estan per sobre d'aquest topall. Qui ho regula? No ho sé. Qui ho controla? Tampoc ho sé. Però per una vegada que m'he posat jo a fer-ho, i a més ho he fet amb el preu que es posa, i ha durat una setmana.
0: Per tant, estaríem parlant tu que has pogut veure una mica amb una característica, per exemple, el teu pis, no? De dir quantes habitacions té i
3: de dues, dues habitacions, no? surt 800 euros. Això dels 600 deu ser un pis de 20 metres quadrats.
1: Sí,
3: perquè una habitació, jo té 55, amb 55 metres quadrats ja t'enfiles als 800 amb els preus de la Generalitat, eh?
0: Sí.
4: Jo puc dir una coseta, sí, sisplau, sí. Demano. Tens tota la raó. Susana, el problema dels lloguers i dels preus que es posen de lloguers, després amb les dades que trobes oficials, sempre hi ha un decalatge. Aquí a Cubelles, jo que m'he trobat tant a la teva situació que deia, jo tinc un pis de lloguer, jo he tingut també molt de temps un pis de lloguer aquí al Marítim. I la sensació que trobes és que aquí a Cubelles, molt diferent del que passa a Vilanova, crec jo, és que hi ha molt lloguer tapat. És a dir, lloguer que no està regularitzat per cap tipus d'administració. I segona qüestió, que és el que són les dades aquestes del 2025, si tu de sobte a Cubelles, que no tens molta oferta de lloguer, que és molt escassa, de sobte poses 125 pisos oficials dintre d'aquestes estadístiques, sota d'aquests 600 euros, ja automàticament et baixen la mitja.
5: Clar, vale.
0: Ahí
4: és
0: aquí, clar.
4: En el moment que s'han posat aquests 125 pisos l'any passat,
5: que no són d'accés públic, són d'accés limitat, evidentment.
4: Correcte, però són oficials, són de lloguer, i lloguer especial, perquè si us en recordeu, els preus de lloguer d'aquests pisos eren uns preus molt assequibles.
1: 400 a 600 o coses així.
4: Són aquests pisos el que han fet baixar. Des del meu punt de vista, i més que s'han d'oferir, com deia la regidora, que s'han de fer més pisos de lloguer social d'aquest tipus, i jo estaria encantat perquè molta més gent pugui entrar. Ara, la resta del fons de la notícia, escolta, jo crec que han sigut confusions, perquè un quan fa aquest tipus de documentació per presentar-se a aquestes opcions de pis de lloguer assequible, lloguer social o com es, o lloguer protegit, com es digui,
0: assequible. Han utilitzat aquesta paraula,
4: sí,
0: ja.
4: Tu primer les bases les tens clares i a part tens una oficina on pots anar a picar la porta cada dos per tres. Que no sàpigues que has de donar d'alta la llum, l'aigua, els subministraments bàsics, això passava, si no m'estic equivocat, això passava als principis i finals dels 80, en els primers pisos oficials que es feien de vivendes de protecció oficial d'aquella època, es donaven amb els subministres d'unes d'alta. Però quin problema hi havia? Al barri on vivia jo, en el meu bloc, que era de 15 pisos d'alçada, la meitat era per funcionaris de les forces de seguretat, policia local, guàrdia civil, etc., i l'altra meitat dels pisos d'aquests de protecció oficial se'n va donar a uns veïns que vivien unes barraques al camp de la Bota, allà a la zona franca, i clar, la barreja aquella de, perdó amb l'expressió, de gitanos i policies, era un pis molt curiós, amb els subministraments donats d'alta.
1: Eren d'integració.
4: Correcte.
1: Els pisos d'integració.
4: Què és el que va passar? Que molta gent no pagava.
3: Clar.
4: I llavors què va fer l'administració? Escolteu, si es fan pisos de protecció oficial, doncs cadascú es dona d'alta els seus subministraments a nom d'ell.
3: Clar.
4: Perquè després el problema estava en que no es canviaven de nom, que és, i això generava problemes. Ara, insisteixo, que hi ha molta gent que no li ha, li ha suposat greu o li ha suposat un daltavall econòmic anar a viure, sí, tu has de saber que si te donen un pis has de fer una entrada.
3: I segur que sortia a les bases, eh?
4: I que no te donen un pis amoblat.
3: Home, clar.
4: T'adonen un pis que l'has d'amoblar tu.
6: Seguramente sería más bien la gente joven, aunque me hace pensar que han tenido que haber reuniones en las que se han reunido con todos los vecinos. Y alguno ha tenido que hacer esa pregunta.
4: Que
6: si tenía dudas.
4: Correcta.
6: Pero me hace pensar, los suministros privados son una cosa y los suministros de la comunidad son otra. ¿Quién contrataba los suministros de la comunidad? Porque eso ha tenido que salir en las reuniones.
4: La empresa, no yo, sí.
6: Vale, porque por ejemplo, hablo de lo que yo conozco. En mi comunidad, pues evidentemente era una obra nueva y por X o lo que sea, fui yo la que hizo las contrataciones de los servicios de la comunidad. Y, por ejemplo, el ascensor estuvo mucho tiempo sin conectarse porque al final me explicaron que había que contratar una línea de teléfono que la tuve que contratar yo, porque digo, no va a haber ascensor en esta comunidad porque la gente no se implica. Y tuve que hacer una línea de mi casa privada para que pusiera un ascensor, si no, no había ascensor.
1: Por un tema de seguridad o
3: de seguridad, claro, el de la línea.
6: Claro, pero que tuve que hacer una contratación privada para mi casa, para que esa comunidad
4: al constructor vostre un crack, ostras, un perla.
6: Tuviera línea de ascensor. La empresa necesitaba un teléfono que igual ahora mis vecinos se están enterando porque esto es una cosa que pues que tampoco te la explican, pero bueno, como al final tuve que hacer yo todas las gestiones, pues digo, bueno, pues voy a contratar una para mi casa. Digo, pues si no, aquí esta gente no va a tener ascensor.
4: I d'atraca també el tècnic de l'Ajuntament que va donar la cèdula d'habitabilitat.
3: Sí.
4: És a dir, perquè lo de l'ascensor i la targeta SIM que ha de portar telefònic l'ascensor, això fa la pila d'anys.
6: Pues fíjate.
4: Però la pila d'anys.
6: O sea, ya hablo de primera persona, o sea, que no es que... Entonces, claro... Pienso, a lo mejor en este tipo de comunidades, pues eso, les contratan los servicios comunitarios, pero claro, cada uno tiene que hacer una inversión. Pero es que es normal llegar a preguntar...
3: Fa el constructor, això, no?
4: Sí,
1: sí.
3: Jo dic, jo vaig tenir un pis de protecció oficial també fa mil anys i nosaltres no vam haver de fer res absolutament, ni del parking, ni de l'ascensor.
6: Perdona, el apunte és, nuestro piso no es de protección de nada.
3: Ah, vale.
6: O sea, cuidado,
3: ya.
6: Tampoco yo quiero que se confunda y venga aquí la peña ahora.
4: I la resta també de subministres bàsics. En el cas aquest, normalment, a part de que es deia la notícia,

0: a lo millor estem parlant i només hi ha hagut una queixa i ara sí, sembla que s'hagin queixat.
1: Claro, sí, també sí, és verdad.
0: Pot ser. I a lo millor és només
2: en tot cas també diuen que se'ls va pujar la quota de l'aerotèrmica de la aerotèrmia un 16% als pocs mesos d'instal·lar-se.
0: Sí, però això és la companyia, clar. No té res a veure amb...
2: O sigui, al final aquí hi ha tot un seguit de queixes.
0: A mi també l'aigua m'ha pujat el doble, no sé per què.
1: De totes maneres, quan se vayan acomodar, perquè se entiende que el contrato es de 7 anys, quan se vayan acomodar ja tienen que haber buscado otra vivienda, ¿no? Porque 7 años pasan rapidito.
2: Home, es pot fer revisió, però
3: puede
2: sembla,
3: ser, puede ser renovable.
0: Sí, renovable, sí. Jo
3: crec que sí. Sí, sí, sí.
1: Però si te canvien tus condiciones de vida,
0: per això,
1: habrá un control ahí, no?
2: Sí, estan a fer aquesta revisió per veure si pot seguir o no. I bé, en tot cas, Carme, i després diem també el que diu el director de la Fundació, que diu alguna cosa més. Carme, què volies dir?
4: No, jo volia dir que depèn. Jo tinc una part contrària. El meu nebot va fer la sol·licitud per als pisos oficials de bajo precio i després miraven les nòmines i per 50 euros, diguéssim, a un noi que no l'havien fet fixa, no la van agafar, quan ja en la revisió que tenia per entrar al pis donava totes les requisits. Però en el moment que va fer la sol·licitud, pues no estava fixa i per 50 euros de diferència en una nòmina no va entrar la sol·licitud. Vull dir que això també es tindria que mirar, no? Una mica, perquè hi ha casos i casos, i després se va donar...
5: En el moment que fas la sol·licitud, tu tens una situació. Sí, sí, en el moment després de fer la concessió, es torna a revisar tota la documentació.
4: Pues, bueno, es torna a revisar tota la documentació.
5: I si la teva situació de la sol·licitud ha canviat,
0: clar, perquè imagina que fos al revés, ja que guanyessis el doble.
4: El meu germà ha lluitat moltíssim perquè llogués per el seu fill, però inclús dic parlar al Consell Comarcal, ells tenien la dubte que fossin serveis socials, diguéssim, que de pis de servei social,
3: no, que vosaltres no són.
4: Ho heu dit,
3: no són. Són de lloguer accessible. Exacte. Però no són socials.
1: Tenen que ser fixes les nòmines.
5: No, hi ha barems.
1: Me parecía entender que tenia que ser una nòmina fija.
5: Ho van parlar amb aquesta nòmina.
3: Sí, moltes vegades, sí.
4: Tenia una i quan va ser el moment havia millorat molt més. Però encara sí, no va cedir a la protecció.
0: Imagino que sí, que és nòmina fixa, perquè d'una manera han de garantir.
1: Claro, la quota.
4: Ell ja et complia, això.
0: No, parlo del teu cas, parlo en general.
4: Dic que el cas del meu nebot, no vull dir... Però jo he parlat al Consell Comarcal i deien, bueno, és que són, però no són accessibles per a tothom.
0: Jo tinc diverses amigues que es van apuntar i tampoc l'han rebut. Vull dir que hi havia que el fet de que no complís, a lo millor algú complir tampoc li haurien donat. Al final hi havia uns barems i després va haver, no sé com ho fan, hi ha unes prioritats amb persones amb discapacitat,
5: i són de lloguer accessible, però no per persones vulnerables.
1: Les
5: nòmines que estaven, i la mitjana que parlàvem aquí una vegada a la tertúlia fa dos anys o un any i mig, no me'n recordo, eren nòmines altes.
3: No qualsevol podia accedir.
4: Però clar, lo que venien no era tan així.
5: Sí, es venia així des del principi.
4: El comarcal, que també estava ficat aquí en aquestes coses, bueno, jo el comentari que va rebre va ser això, diu, bueno, diuen que és accessible, però realment no ho és.
0: Però això és com quan tenies protecció oficial o que jo vaig agafar, no sé si era protecció oficial, però sí que teníem un ajut de la Generalitat per el pagament, perquè me recordo que en aquella època estava el 16 o el 17% i t'es deixaven a l'11, però per tenir a l'11% d'interès havies de complir una sèrie de requisits, i si no es complia, tu no podies accedir a aquell pis. Doncs exactament el mateix,
1: i luego tenies que ser propietari durante mucho tiempo.
0: El meu no era de protecció oficial, realment era això, una ajuda a fons perdut per la Generalitat a nivell de lo que era el préstec. Però cada subvenció o cada situació és diferent, i tu t'has de, perquè si no, imagina't, si un per 50 euros, l'altre per... Però que el que ha dit ell, jo entenc que ho revisen, perquè si la teva situació ha canviat i ara estàs complint i quan te'l donen estàs guanyant tres vegades més, tampoc seria just.
4: Jo sé que el meu un germà ha lluitat molt, el Consell Comarcal, precisament jo vaig parlar amb ells per el mateix motiu, i clar, la noia deia, bueno, és que no dan tanta opció, i tampoc hi ha tants pisos,
0: clar.
4: La demanda ja, també no, era... Clar.

0: i com bueno, clar, per 120 pisos no sé quantes hi haurien, però sí, segur
1: moltíssim,
0: que hi
1: haurien moltíssim, segur,
0: sí, sí, que com ell hi hauria moltíssima
2: que clar, van fer molt, molt ràpid la neteja, diguéssim, de lo que sí i lo que no,
0: clar, han de fer filtres.
3: Vinga, anem a escoltar també el director de la Fundació Nou Llop, diu altres coses, en tot cas el Jordi Porra diu que ha exposat també, ell el que diu és que sí que s'ha escoltat els veïns, que inclús es va habilitar una rampa després una de les peticions veïnals, en tot cas ho dic una mica també per contrastar. I
0: una rampa on?
1: Suposo que per entrar, clar, per això, jo quan he llegit digo, però si això per llei
0: és per llei,
1: clar,
2: o sigui,
1: sí.
3: Bé, què més diu? Doncs que sí, que hi ha casos de dificultats econòmiques, des de l'entitat estan buscant també la manera de que els llogaters puguin superar-les, és a dir, que també s'han trobat que llogaters que han optat aquests pisos s'han trobat també amb dificultats econòmiques i també doncs, miren la manera de que segueixin. I d'altra banda també, en el cas que hi hagi un canvi de la situació inicial que va permetre complir amb els requisits per accedir als pisos, la Fundació no té previst fer cap revisió i prefereix mantenir els contractes 7 anys. Això també ho diu la notícia, escolteu el tall de veu.
0: Clar, però queda sense feina, no?
3: I en cas que aquests anys hi hagi vacants o rotacions, la Fundació compta amb les llistes que ja es van aplicar per anar cridant nous adjudicataris, unes llistes que segons està establerta a les mateixes bases es poden tornar a fer cada 3 anys amb els mateixos requisits originals. I que la relació de preus doncs, inicialment eren entre 370 i 590 mensuals amb aparcament i les despeses de la comunitat incloses i la Fundació Nou Lloc doncs, ha confirmat que s'aniran revisant també aquestes tarifes tal i com permet la llei i seguint aquests índexs de preus marcats. Una mica també per tenir una mica més d'informació del que hem estat dient.
0: Són més que assequibles,
1: Sí.
4: O sea, que si tu sobrino està en lista d'espera, igual si hi ha alguna baja, por lo que sea, perquè la vida...
2: Això és lo que estén esperant.
4: Ja, debe ser un poco larga.
1: 7 anys.
2: Això és lo que estén esperant.
3: I després, per part del govern, doncs això, que s'està treballant amb un altre solar, qualificat al Pla General per habitatge protegit, d'uns 13.000 metres quadrats i situat a la zona residencial de les Salines, on es podrien construir almenys 100 habitatges.
0: Jo penso que també estaria bé que revisessin la quantitat d'habitatges que hi ha buits i aquí al centre, per exemple, al poble, al casc antic, habitatges que estan buits, que s'estan fent malbé, doncs veure aviam que és el, de qui són propietaris o de quina manera es podrien moure, perquè això també faria que donar-li una altra vida al poble, no? Donar facilitats, sí, em refereixo als propietaris.
1: I més demanda, pues els preus almenys estarien estables.
4: Sí, perquè se lee mucho por las redes que alquilan habitaciones.
0: Clar, o sea, és que es pot, no, és que a Barcelona que... també es fa sí, i és legal, sí, pots jugar una habitació, pots jugar, sí, sí, és legal.
3: I després també hem de dir que la mateixa regidora, l'Alexandra Corbillo, també confia que es pugui aprovar aviat un avanç del POUM, del Pla General, on es puguin reservar més terrenys per habitatge protegit de cara al futur, és a dir, que a banda d'aquesta proposta voldria ampliar encara més.
0: El que passa és que el que s'han de tenir present és que fer més habitatge suposa donar més serveis. Clar, podem enllaçar amb molts altres temes justament de la zona de la que estàs parlant, no?
4: Sí, más de uno que ya necesitamos, ¿no?
0: I clar, si vas fent més habitatges
4: evidentment,
0: i comences a sobre redimensionar aquella zona, els serveis
4: ¿dónde está?
2: I urbanitzar millor, ¿no?
0: No, aquella zona encara està bé, la de la
2: Salina.
0: És la que està millor de tot Cubelles.
3: Sí. Vinga, més notícies perquè tenim molts temes sobre la taula, el temps passa volant, l'Ajuntament suspèn la licitació de les guinguetes de la platja que havia obert doncs, tot just dilluns passat i el consistori ha detectat uns errors en els plecs i quan es torni a obrir el procés donarà un nou termini de 8 dies per presentar aquestes ofertes. Per tant, doncs, aquesta és una altra de les notícies. Surt a concurs doncs, aquesta gestió de dues guinguetes, el bar-restaurant a la platja de la Mota, un quiosc de iogurts de gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendalls i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que aleshores contemplava a les bases era de 86.000 euros per 4 anys, per les guinguetes uns 21.500 euros anuals. Això és l'anterior, no sé, en tot cas estem pendents d'aquest error, no? I per tant de tornar a treure a licitació aquest tema, no? De les guinguetes de la platja.
0: 8 de juny?
1: Sí, clar, 8 de juny, i encara estem presentant un projecte que està malament i tenen que canviar-ho. Jo al·lucino, sincerament, amb l'Ajuntament i amb la previsió que tenen aquestes coses, no? Perquè...
0: Però si és que això és la primera vegada que passa. Cubelles mai havia fet licitació a l'estiu, és la primera vegada que s'ho han trobat...
1: Ja, sí, segurament, sí, clar.
0: Sí.
1: Ja.
0: Cada
1: una
0: any,
1: mica...
0: cada any arriba l'estiu i cada any s'han de fer les mateixes gestions, no?
1: Exactament, sí, llavors, sí. Però
0: si
1: no,
0: tu ja
1: però,
0: ho saps.
1: Però no al juny, no al juny, no?
5: Són cada 3 o 4 anys, crec. No?
1: Sí, sí,
5: no?
1: Sí, però
0: com
1: clar.
0: Com les eleccions, sí.
1: Menys o menys. Però clar, que ho facis i ho facis mal, ja és que té, vamos...
2: Doble feina.
0: Sí, no tenen les de l'any passat, si és el mateix, és que no ho sé.
1: I van retirar els pressupostos, si recordeu, també fa 2 mesos, perquè estaven malament redactats. Jo crec que és una miqueta de... no sé com definir-lo.
5: Jo com a usuari d'aquest barri i usuari de Guingueta, sí. Diari, per dir-ho d'alguna manera, perquè la tinc a prop de casa, però molt a prop, quina sort hem tingut que s'han adonat compte que el plec estava malament. Perquè tu imagina't que això tira cap endavant,
0: sí.
5: Es comencen a fer les licitacions, es comencen a presentar empreses, s'assignen de 2, 3, 4, 5 persones, això de les Guinguetes, i un sisè reclama i diu: senyores, que esto
1: que està malament.
5: Sí, sí, i ens trobaríem amb el juliol o a l'agost,
1: sí, sí.
5: Amb un recurs que, o sigui, per sort, de lo malament que està fet,
2: sí, sí.
1: Això la està bé, Oriol, la part positiva,
5: que,
1: vale.
5: Que s'han donat compte i ho han retirat.
1: Però fer la licitació al juny, al meitat de juny...
0: Clar, és que jo penso que igual que el bar del poliesportiu es va quedar sense que ningú el portés, i ja estem així, què passarà si ningú es presenta a les dates que estem? Jo penso que la gent que es dedica a això ja té la feina programada per aquest estiu.
2: Exacte.
0: Llavors, qui ho farà ara?
1: I tenen 8 dies per fer la licitació, que és res. Jo crec que, bueno, que aquest estiu estarem sin Guingueta.
0: Algú se li haurà acudit fer la licitació pels salvavides? O al millor ningú se li ha acudit que estem a 8 de juny i també han d'obrir...
1: No, això crec que, ja
0: sí,
1: està...
0: Sí?
1: Sí, crec que la licitació del salvavides ja està prevista.
5: Però igualment,
1: està prevista.
5: Això jo crec que s'hauria d'haver fet al febrer, a l'abril, no sé.
1: I donar temps als que volem usar aquest xiringuito
2: a organitzar-se,
1: clar, ara és impossible, segur.
2: Jo trobo, ho reivindico igualment, a favor, crec jo, de los treballadors que estan a l'Ajuntament, que a lo millor estan sobrepassats i no donen abast en totes les coses que tenen pendents.
1: Segurament, Carme, segurament.
2: Però vull dir que
1: no
2: si
1: és.
2: Lo facin mirar, perquè
0: però
2: clar,
0: responsable
2: ho veies
0: és el...
1: clar, és que...
2: té més gent, necessita més coses i té que actualitzar. És l'únic que
4: igual la persona
1: segur,
4: que organitza
2: demana,
4: no està,
2: no?
4: Claro.
2: Però per tot.
1: Segur que falta gent, segur, però clar, hi ha un responsable per sota, no?
0: Per sobre, perdó.
2: Sigui el que sigui, no us podem quedar a l'Ajuntament com si fossin 8.000 persones. Vull dir, hem crescut molt.
4: I el que
2: decimos, tenen que actualitzar.
4: Estos trabajos de verano, la gente ya se organiza. Ya los que vienen de fuera, incluso como los salvavidas que pedían por las redes para instalarse en habitaciones, todo esto te organizas con tiempo, los que trabajan en verano, bueno, para
0: clar,
4: tener
0: tampoc
4: el trabajo
0: han previst
4: segregado.
0: Que començava sí. L'època de la bonança del temps i al cap de setmana ve a Cubelles molta més gent i estaven els contenidors al cap de setmana que
4: menor,
0: fent bueno, un 4 de 7 amb manilles i polra,
1: sí,
0: i les papereres igual.
1: Vinga,
3: va, parlem de la brossa, saltem algun tema,
1: venga.
3: Perquè ja que
1: saps
3: aquest
1: sí,
3: tema,
1: sí.
3: Susana, i el temps va corrent, i ha convocada també una vaga indefinida de residus.
0: Comença.
3: A partir d'aquest dilluns 8 de juny, els treballadors de Fomento i Contrates de Medi Ambiente han comunicat doncs, aquesta aturada per negociar el conveni col·lectiu que afectarà Cubelles i 17 municipis més de la Mancomunitat. I bé, doncs sembla ser que la convocatòria de vaga indefinida és a partir d'aquest dilluns, a les 6 del matí ha començat, l'aturada afectaria, com dèiem, aquests municipis, tant Cubelles com 17 més, i segons apunten altres mitjans de comunicació, el motiu de la vaga seria el bloqueig en el procés de negociació del conveni col·lectiu 2026-2031 de l'empresa Fomento i Contrates davant la impossibilitat d'arribar a un acord satisfactori que garanteixi les condicions laborals salarials dignes pels treballadors. Per la seva banda, la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmava, doncs ara fa uns dies, quan es va publicar aquesta notícia el 4 de juny, que per ara doncs, no s'havien marcat uns serveis mínims en un comunicat on també s'assegurava que havia activat mesures de seguiment i deia doncs, que es mantenia un contacte constant amb l'empresa concessionària i doncs, això li traslladava també la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per reduir al màxim les possibles afectacions al servei. Això és el que es deia el 4 de juny, que pot ser que hagi canviat perquè avui doncs, ja estem a dilluns dia 8, no tinc ara les dades actualitzades, però bé, en tot cas la vaga està convocada. I d'altra banda, per afegir, ja que parlem de la brossa, també la Mancomunitat ha anunciat que repartirà clauers pels nous contenidors els dissabtes al passeig marítim. Això podeu consultar una mica tota la informació al web de l'Ajuntament. Va començar el 30 de maig, seguirà el 13 i el 27 de juny. I bé, torna a recordar que hi ha una oficina de sensibilització ambiental al centre social, on també es poden recollir aquests clauers. I el regidor d'Espai Públic i president de l'àrea de residus de la Mancomunitat, Josep Maria Hugué, també confirmava l'abril passat que els contenidors s'anirien tancant i demanava la col·laboració a la ciutadania perquè el sistema funcioni. Ho dic perquè ja que parlem de contenidors parlem de tot, de la vaga i d'aquest tema, el que vulgueu. Davant, clar. Que volíeu comentar.
1: És que...
4: Necessitamos una tertulia
1: entera. Sense vaga és un desastre. El cap de setmana anterior als pobles d'Espanya, que és a la plaça dels pobles d'Espanya, que és on nosaltres tenim més a prop, bueno, era vergonyós passar per al carrer, perquè estava no ple, com deia la Susana, un 4 de 7 amb forra, manilles i puntals, una cosa que donava vergonya de veritat, però és que va ser el dilluns, però el dimarts estava exactament igual. O sigui, que des del, possiblement, del dissabte no havien recollit fins al dimecres, possiblement, o el dimarts per la tarda, que això no va passar. Jo crec que això sí que és, clar, és veritat que és nou, però és que portem ja quants mesos i estem pràcticament igual.
0: I els contenidors no els netegen, estan, sí, que fan estan fàstic bruts. Sí, sí. De bruts.
4: I com ho dice Marcial... Caminar por la carretera, porque es que por la,
1: sí, por la carretera no, la vorera imposible.
4: O sea, hay una montaña ahí que se junta con el muro y los contenedores.
1: Sí, sí, sí.
2: Bueno, i el veí que tingui aquesta brossa al costat de casa seva, també deixa-te-lo córrer, perquè el pudor i més que nada la insalubritat, no?, que conlleva tot això, perquè jo ja he vist, no ara, fa mesos, un parell de mesos, ja havia formigues, diguéssim. Jo vaig pensar, ui, les panaroles, ui, los ratones, ui, no sé què, i vaig pensar, buah, pues quan arribi el calor,
1: vull dir, sanglars, hi ha coses... Vamos a tenir, no panaroles, sí, sanglars,
2: sí, sí,
1: allà,
2: total,
1: al carrer.
2: Del tamany de los sanglars, no?, les panaroles, perquè, clar, tindran molt que menjar. No sé, jo porto molts mesos i tots, clar, evidentment, però sí que torno a dir, i a més la accessibilitat a aquests contenedors, no s'ha fet res per les plataformes, no s'ha fet res de baix a sota de la Renfe, que ja hi ha els contenedors que estan ficats a la vorera, però de la terra. Vull dir, una persona
0: no compleix la normativa.
2: El que no van ficar dintre del césped, el que no la van ficar a la vorera. Vull dir,
0: pues no compleix amb la normativa d'accessibilitat.
2: Quatre retoques que aún los han fet a la platja L'Enseneta, que sí que van fer, los van treure de la vorera i los van baixar. Jo parlo per la meva zona. La meva zona està com està, però dintre de tot. Però és la falta de previsió de fer accessible a tothom aquests contenedors.
3: I hem de veure que hi ha encara molts contenidors que no tenen el dispositiu, És a dir,
1: encara,
2: i volen repartir clauers per fer un pes més al clauer.
3: No sé, però en tot cas hauran de córrer, perquè hi ha molts contenidors que encara no tenen el dispositiu d'obertura.
0: I aquests que estaven aquí davant de la farmàcia, que els han mogut, que són els que suposo que estan a la carretera, i allà a la carretera, allò està... O sigui, ple, tot està per terra, està brutíssim, llavors els buiden, però allò se deixa al terra.
2: Però és que no neteixen, quan buiden ve el camionet, s'emporta el que hi ha al terra, però no hi ha ningú, res que recullin si hi ha un vidre trencat, si hi ha una bossa, si porten les bosses, però a més, no totes. Vull dir, l'altre dia, davant meu, jo comento una cosa, a la boca del vidre, no cap només unes ampolles, perquè jo portava un tàper de vidre i no la vas poder llançar. Sort que va vindre el senyor i diu i ara què faig amb això? Diu, bueno, donen, i se lo van portar, però se portava unes bosses concretes. Després va deixar al terra també molt més. Vull dir, que no sé no quin sé. Criteri no, home, fa el camionet.
3: El que hi ha fora del contenidor, a vegades, doncs...
2: Dura mesos, dura setmanes, eh?
3: Clar, no, no és el mateix que recull la brossa sí, sí. seleccionada, mm. sinó que, com deies tu, és un reforç que...
0: Però havien de passar amb aigua.
4: Però si estan abiertos los contenedores y pasa esto cuando los cierren, no sé yo la diferencia.
2: Passa una persona... O de, a vegades passa el camión que neteja els contenedors i va un altre i reculli i bueno, i quan obres, bueno, pues està net, més o menys, no?
3: Bé, la llàstima també és veure contenidors ja trencats i sense manera.
2: Sí, això sí, ja sí.
3: també hi ha aquest incivisme, ho diu també perquè, clar, carreguem una
1: també
3: mica.
1: No, no, també hi ha incivisme, clar. Sí, sí.
0: Allà, és el que dèiem, un dels dies ho comentàvem, la inèrcia humana és que si tu veus una bossa fora, la deixen fora. Ja no fan, i a lo millor el contenidor està buit, però com que ja està, hi ha una fora, ja ho deixo fora. Està brut, ja m'és igual. Llavors és com que és porqueria sobre de porqueria, eh?
2: O reivindicació la gent.
0: Bueno, ja, però si ens posem a reivindicar sí. d'aquesta manera, al final acabarem tots coberts
4: claro,
0: de merda.
4: Si todos hacemos lo mismo,
2: però jo l'he vist, també.
3: Sobretot ara que hi ha aquesta vaga, no? Que hauríem d'intentar tampoc...
0: No, o al revés.
4: No ir mucho
0: al guardar casa. Pues, o al revés, a la japonesa.
1: Sí,
0: no?
1: sí. I parla de serveis mínims que no estan encara... O no estaven, no el dia 4. No estaven el dia 4.
3: Hauríem de mirar ja...
0: Hi ha hagut cap de setmana pel mig.
1: No sé, és veritat.
4: De verano i de playa.
3: Els serveis informatius actualitzar segurament aquesta informació en tot cas el que sí
0: bueno,
3: que...
0: Bueno, veurem aquest vespre.
3: Sí, el que sí que
1: I
3: està
1: demà,
3: clar.
1: I demà
3: veurem
1: passat.
3: Veurem una mica
1: i...
3: perquè tenim la vaga ara sobre la taula de doncs a la recollida de residus, però hem de dir que portem dies amb la vaga d'ensenyament, dimarts, sí, demà sí, tornem
0: sí, sí. amb una repertoria. Només un apunt,
3: sí, sí,
0: que
3: sí.
0: la vaga comença avui, però fa dues setmanes no hi havia vaga i estaven igualment escoltant-nos així, eh? Vull dir que això. Ara encara serà, hem de pensar pitjor, que serà pitjor,
1: molt pitjor
0: de com estava.
5: Jo el que volia comentar... Primer de tot, tot el dret dels treballadors a posar-se
0: sí,
5: en vaga
0: sí,
5: davant
0: sí,
5: d'una negociació d'un conveni bloquejat. I més un conveni com aquest tipus.
1: I tant.
5: Tot el meu suport. Segona part, jo ja no diré més en aquesta tertúlia, i espero que m'ho censureu si m'escolteu dir-ho, que això dels contenidors i els residus i no sé què és una manca de previsió. Ja no ho diré més. Això s'ha acabat. Ja portem molt de temps. Això el que té ara és una manca de reacció. Hi ha uns problemes i no s'està reaccionant, no s'estan posant solucions, no s'estan corregint els errors que tenen contínuament i que el mateix regidor en una reunió, perdó, en una entrevista va reconèixer, va fer una valoració positiva però va començar a detallar totes les coses que estaven malament. Doncs això no és una valoració positiva, saps les coses que estan malament i saps les coses que has de corregir,
0: que has de resoldre.
5: I aquí el que hi ha ara, el que ens trobem no és una falta de previsió, és una manca de reacció. S'ha de posar el fric sobre l'agulla i arreglar els problemes. Els contenidors trencats, arreglar-los. Neteja de contenidors s'ha de fer
0: diària.
5: No ho sé.
2: O si no diària, cada 3 dies
5: o setmanal, no ho sé. Però la situació que estem vivint, escolta, ja comença a pintar una miqueta la cosa a la cara a algú, eh? Per què? Perquè tot això sempre ve recolzat amb un augment dels impostos, i en aquest cas un augment de l'impost de la brossa.
1: El doble.
5: Correcte.
1: El doble.
5: I el que està percebint, rebent la gent és que no s'està rebent un
0: paguem
5: servei...
0: Paguem el doble i està pitjor. I està,
1: sí.
5: No estem rebent un servei com Déu mana. A mi el dels claveus em sembla molt bé, però a mi no paren de dir-me, no, és que tu on vius no es tancaran mai. I jo, pues vale...
0: Clar, on vius tu no tancaran.
5: Us vaig fer una petita cua per res. Gràcies.
0: Va ser petita la cua?
5: Sí. Tenir sí. Perquè vaig anar una vegada, vaig veure aquí, vaig preguntar quan porta, i em diu, jo porto una hora, dic, vale, adéu. I vaig tornar al migdia i no hi havia molta més gent.
2: Però
5: bueno, el que deia.
2: Però que estem encara, portem mesos, en los claves. I que la gent no tingui
0: jo no sé
2: encara.
0: Si el tinc ja
4: no el tingui.
5: Però hi ha molta, hi ha gent que no el té perquè té aquí a Cubelles
1: segona residència, segona residència.
2: Bueno, a lo millor
1: sí.
2: venen cada
0: o que treballen o que
1: no,
0: treballen
1: clar,
0: i no,
1: sí.
0: no, ja, ja, no han pogut anar amb els horaris que tenen obert
5: sí. jo conec veïns meus
2: sí, que no els veus
5: no, que la primera vegada que venen és per Sant Joan.
0: És que s'haurien d'haver de repartir a domicili
5: perquè no és que visquin a Barcelona, és que no viuen ni a Catalunya.
2: Ja.
5: I la primera vegada que venen és per Sant Joan.
0: Perquè no els van repartir a domicili, no ens envien tota la propaganda electoral i ens arriba a casa, de 200.000 milions, doncs porta-ho a domicili.
2: Sí que pesa ben poc.
0: Porta a porta, piques a explicar i un grup de gent que es dediqui a això, anar picant i anar portant i anar-te explicant. Ja t'ho tindria tothom.
1: baixaria el paro.
0: Però no, ho deixem sempre en mans del ciutadà, que faci cues d'una hora, de dues hores, allà esperen a mi si em donen el clauret. I la gent que no té horaris, perquè l'horari d'obertura és el que és, i el que treballa o treballa a Barcelona i ve a les hores que arriba i està tancat, doncs han dit, doncs jo no el tinc, i ja me'l portaran si volen, perquè jo amb els meus horaris no puc anar en horari d'oficina.
3: Bé, estaríem estona, parlant en tot cas del servei de la brossa. Parlem d'una altra qüestió, i és que ja es poden també votar a les 12 propostes validades dels pressupostos participatius. En tot cas, anem a donar a conèixer una mica també aquestes propostes. D'una banda, doncs, el tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 del bus urbà per valor de 24.000 euros, fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim a un cost estimat de 40.000 euros, la instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per a infants amb mobilitat reduïda, valorat en 75.000 euros, una decoració nova al passeig de la Marina per uns 30.000 euros amb un banc gegant i elements identificatius al municipi amb finalitat turística i promocional, la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina amb una inversió de 60.000 euros, l'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris del Corral d'Ancona valorada en 40.000 euros, construir reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros, posar taules de tennis, taula a la plaça de la Zavara al costat de la biblioteca amb un cost de 9.000 euros, la reforma i millora de l'escape park per l'ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros, la proposta de donar més seguretat pels assajos dels castellers de Cubelles, renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros i fer un espai per a gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. Aquestes són les 12 propostes que es poden votar, i bé, es van obrir ja telemàticament fa uns dies, es pot fer de l'1 al 21 de juny, i d'altra banda comentar que si algú que té problema perquè no sap com ho pot fer per votar i tal, aquest divendres 12 de juny s'instal·larà una carpa informativa al mercat setmanal i es podrà votar, si volen, presencialment de 9:45 a 10:45 al migdia, i a banda també s'han habilitat diferents punts. Al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny, de 3 a 8 de la tarda, també al Casal dels Avis, a la recepció de dilluns a divendres, matí i tarda, i a l'Espai Jove, de dilluns a dijous a la tarda. Aquí queda, no sé què us sembla.
0: Jo, de les que has dit, hi ha algunes que jo crec que són obligatòries per llei i que les hauria d'assumir l'administració sense que sigui un pressupost participatiu, però clar, si les posem allà camuflades, sabíem si traiem els diners d'aquí, no? Però no, o sigui, jo no sé, que em sonin a mi, hi ha una part d'informació de parades de bus,
1: sí, clar,
0: coses d'informació i d'accessibilitat. Això és que ja hauria d'estar, és el que tu ja estàs abans, hauria d'estar, vull dir que no és una cosa que diguem ara hem de treure d'un pressupost participatiu. I
2: no,
0: esperem
2: que no, esperem que no, que són propostes però que no sigui de los,
0: del pressupost. No, que és que ja haurien d'estar. Llavors, posar-les aquí, aquestes no em sonen que siguin de la gent del poble, o sigui, sento que és casteller i segur que és de la gent del poble que ha fet una proposta, o sigui, hi ha propostes que crec donen la sensació de que surten de la pròpia administració, no?
2: Bueno, lo de los parques inclusius...
0: També haurien de ser inclusius. Sí. És que van, al passeig marítim va treure el parc que hi havia.
1: Exacte.
0: I no l'han tornat a fer. I aquell parc ja hi era i no era accessible. Llavors, els que hi ha, jo ja em conformaria que amb els que hi ha siguin que accessibles. Sí. Si no et posis a fer un de nou, quan els que tenim no són accessibles.
2: Clar. És lo que...
3: En tot cas, bé, aquí les propostes és la mateixa ciutadania que han presentat.
0: Pues hi ha algunes que no són de ciutadania.
3: Però sí, al final les propostes, segons, i no sé, com a ciutadà, almenys ja s'està empadronat per presentar la... Entenc? La
1: proposta. No és possible, però...
3: No ho sé.
0: Posar rotulació o tot el temps d'informació al passeig marítim? No ho sé, és que a mi em sobta. Sobta perquè penso que són coses que ja haurien d'estar, no?
3: Perquè nosaltres, també aquí a Ràdio Cubelles,
0: lo dels gossos i això sí.
3: Els primers pressupostos participatius també vam presentar la redacció del projecte i també és una cosa que l'Ajuntament hagués pogut fer.
1: Clar.
3: I ho vam presentar com a ciutadans de Cubelles, no? És a dir...
2: Sí, bueno. És, bueno,
0: en aquest cas éreu treballadors, per tant, segueix sent administració. O sigui, en el fons, no éreu... no era una persona que passava pel carrer, sou els treballadors que teniu una necessitat i la poseu sí. per allà, però segueix sent administració, vosaltres sou administració.
3: Sí, bé, però ho fas però, com a... No ho fas com a...
0: Ja, però, sí, però hi ha el doble, però hi ha el doble paper en aquest cas.
5: Sí, però Susana, aquí no estic d'acord amb tu, eh? Perquè també en anteriors pressupostos participatius es van posar coses, com per exemple les ombres als patis. Mm. I va ser la comunitat educativa la que va sí. encapçalar això. I segons el teu argument, doncs, seria també la mateixa no, administració.
0: No, perquè no és l'administració pública, això és una escola.
5: Però això són propostes que fa la gent, és a dir, clar. No és l'administració que fa les propostes. És a dir,
0: no, ja.
5: Lo de la part d'informació de la mota és lo del recinte històric aquest, la...
6: El Libero.
2: Sí, el niu de metralladora.
5: De l'espai patrimonial de la mota, és a dir, sí. és una cosa que està allà i que passes pel cotxe i ningú sap que està allà. Hi ha un petit cartell i jo, que hi hagi l'associació no sé què, que hagi presentat una proposta de dir, doncs s'han de posar perimetrar i posar panells informatius, no ho veig com una cosa de l'administració.
0: Pues jo sí que la veig com a l'administració, perquè el patrimoni és de Cubelles i és de l'administració.
5: No ho sé.
0: Jo crec que sí, el que és patrimoni de Cubelles...
5: Espero pensar que no sigui l'administració que estigui darrere. Escolta,
0: no, però que ho hauria de fer, que després segurament ho fa algú perquè no ho fa... Però, segurament no dic que ho hagin fet ells, clar. Però que és una cosa que haurien de fer ells sense que passin per pressupostos, perquè això és una cosa que és el patrimoni de Cubelles, és de l'administració. Llavors, ells han de vetllar perquè estigui tot. No només rotulat, sinó...
5: Però llavors perdem el concepte del que són els pressupostos participatius, aviam. Els pressupostos participatius d'on parteixen? Això va sortir fa molts anys a diferents administracions que van dir, escolteu, quan la gent s'emprenyava perquè deia els diners que es dediquen a les administracions, sobretot les administracions locals, en què s'inverteixen? Doncs van haver-hi una sèrie d'ajuntaments que van dir, ens hem inventat una història nova, volem que la gent decideixi amb uns diners X, posem aquí sobre la taula 1 milió d'euros, que la gent decideixi en 5 propostes i es van crear els pressupostos participatius. És això?
0: Sí.
5: No deixa de ser l'administració la que fa això.
0: Sí, però jo crec...
5: les necessitats que demostra...
0: Però jo penso que els projectes haurien de ser projectes que no siguin obligatoris de l'administració. Si l'administració hauria de tenir el seu patrimoni rotulat, conservat, i parlo d'això, i parlo de Can Travé, i parlo de l'altre. Llavors no és normal, per mi... que entri dins els pressupostos participatius, que són pels castellers, per les escoles, perquè volem un parc que tal i que qual. Per això dic, els parcs, feu primers que estan ara i feu-los accessibles i no cal que, o si, per exemple, aquest que no s'ha fet, que es faci, o una zona on no hi hagi, que es faci, vale, però un patrimoni municipal és com si em diguessis que el passeig marítim entra en els pressupostos participatius, et diria no, o els bancs del passeig marítim que no són accessibles, que els van deixar mitges, que ara la gent decideixi que volem que posin uns recolzabraços, no, perdona, això ho hauríeu d'haver resolt vosaltres quan fèieu el projecte de passeig marítim perquè fos accessible, que ara no ho és, i ho hem de resoldre els ciutadans.
3: En tot cas, també hem de dir...
5: No parlem del mateix, és a dir, igual que el de les ombres, és a dir...
0: No, les ombres perquè és l'escola.
5: Però llavors, perquè en aquell moment l'administració no va posar ja les ombres, sabent que hi havia nens i que hi fa sol.
1: Clar, però...
5: No sé si m'explico, és a dir... Són cosetes que són necessitats que van canviant, van sortint i són millores.
4: Però cabe la possibilitat de que la gent... plantee sus ideas y la administración diga, no, esto no preocuparos,
0: que lo haré
4: ya
0: yo.
4: Lo sabemos nosotros.
0: Que
1: hauria de ser proactiva. Hauria de ser proactiva.
0: A eso me refiero, a eso.
5: Amb això tota la raó.
0: Vale, però jo em refereixo a això, Uri.
3: Susana, que hi ha hagut moltes més propostes, però clar, hi ha hagut una comissió tècnica que ha dit aquestes sí, aquestes no, per les qüestions que siguin.
0: Potser aquí és on haurien de dir, això correspon a l'administració, això el que ha dit ella, i això ho farà l'administració. I anem a agafar les que siguin realment de ciutadà. I per mi la de l'escola entra dins d'això. I a més la de l'escola té l'avantatge de que com que voten tots els pares és possible que surti.
1: Sí.
5: No està. Però... Aquesta era d'un altre any.
0: Ah, vale.
3: No, Susana, ara igualment s'ha fet una criba, és a dir, s'ha fet una revisió tècnica també, perquè a més això, aquesta proposta va acotada amb una xifra econòmica.
0: Clar.
3: I també els pressupostos participatius estaven limitats a una quantitat total, és a dir, que ha passat una comissió tècnica i han dit, clar, tu no pots proposar fer una cosa en un lloc privat, que també passa a vegades, o que l'Ajuntament no tingui competència, és a dir, que aquí hi ha aquesta criba, sí, no?
0: Ah, no ha sortit clar la passarel·la, no ha sortit la de fusta, no? Doncs pues és el mateix, que haguessin dit, jo és aquest exemple, que haguessin dit que la passarel·la de fusta s'ha de fer en pressupostos participatius, diria, no, ho ha de fer l'administració.
3: Bueno, hi ha coses que no són competència de l'Ajuntament de Cubelles i segurament que no sabem el que s'ha descartat, no tenim informació,
0: claro,
3: però molt probablement
0: hi hagi altres. Estaria bé que també ho posessin a nivell de transparència, que diguessin, mira, s'han presentat 200 i són aquestes, i potser s'hauria de fer una votació amb el poble i que digués, d'aquestes 200 voteu les que voleu que surtin. Jo crec que sigui algú que decideix.
3: En tot cas, hi ha unes bases que es van fer públiques i allà la gent hagués pogut fer al·legacions o proposar el que estàs dient ara, Susana, no? Feina que potser la gent ho veu allà a l'edicte, saps, el tauler d'anuncis, el que sigui, però no fa la feina.
5: I també, queixem, i també la comissió aquesta tècnica que deies, hi havia persones de la ciutadania que es podia presentar.
1: Sí, associacions del poble.
5: Podies presentar-te per estar dintre d'aquesta.
3: No, a mi m'he referit que al final la gent no fa ús de les eines,
0: cadascú les seves coses, no?
3: Ho dic una mica també per revellar aquesta balança, és a dir,
0: jo hi ha coses que considero que sí, coses que considero que no haurien d'entrar, i és el que ha dit la Lola, o sigui, aquests que fan la criba de dir, vale, això és de l'administració, doncs ja ho assumirem nosaltres quan sigui, però que surtin dels pressupostos, a mi personalment no em sembla bé.
2: Jo crec que això se tindrà cura de que no sigui així.
0: Home, però estan allà.
3: Ara la gent ha de votar i d'aquí sortiran les propostes que siguin. I hem de recordar que n'hi ha d'altres que encara no s'han executat.
5: Vinga, va, Susana, què votem?
1: Les marquesines
0: de què? Dels busos?
1: Dels busos.
0: És una empresa privada.
3: Nosaltres no anem a condicionar, en tot cas.
0: No era una empresa privada.
3: No anem a condicionar.
0: Les autobusos no és una empresa privada. Pregunto.
5: Sí, però és un contracte municipal.
0: Ja, però les marquesines, bueno, clar, és que jo penso que han de complir amb les normatives tens una xarxa d'autobusos, has de complir amb la normativa d'accessibilitat, la de seguretat, la de pim pim pam pam. Llavors, el que tu no estiguis complint no pot passar per un pressupost participatiu. Has de complir-ho tu. No?
3: Estaríem també parlant moltíssim. Si m'ho permeteu, queden 9 minuts. Anem a una altra qüestió. La nova platja de l'antiga d'Àrsena, de la Tèrmica, podria estar llesta la tardor del 2027. Aquesta és una altra de les notícies que publicàvem. I bé, l'empresa Endesa ha ofert, doncs, dimecres passat va oferir una visita d'obres a la zona de l'antiga d'Àrsena de la central tèrmica, dirigida tant a la premsa com als representants del govern local, i segons han explicat els tècnics de la multinacional, les obres continuarien en els terminis previstos i s'acabarien aproximadament al setembre del 2027. Per ara, doncs, s'han anat retirant unes quantes estructures fixes, s'ha traslladat la sorra que havia quedat acumulada a l'interior, i un dels passos que es faran els pròxims mesos serà començar a enderrocar el dic de contenció, del qual se'n retiraran 425 metres. En el tram final de les feines es plantaran espècies autòctones i es configurarà també una zona d'un arc d'unes 8 hectàrees que se sumarà a les 11 hectàrees que ja hi havia fins ara. I un cop enllestides les obres, l'espai resultant serà una gran platja nova d'un quilòmetre de longitud amb uns 20 metres d'amplada de sorra seca. I bé, comentar, doncs, això, que també el regidor de Medi Ambient, l'Àlex Noeda, doncs, ha comentat que l'obra s'està reduint el seu impacte ambiental i que des de l'Ajuntament es fa un seguiment constant també d'aquestes espècies protegides que hi ha a la zona, com seria el corriol, cama negra o una mena de mol·lusc. I bé, l'alcalde s'ha dit que per fi es dona una solució definitiva en aquest espai, on en el seu moment s'havia projectat un port esportiu. Bé, no sé què en pensem, doncs, de tot plegat.
0: Jo espero que quedi una zona molt xula, no? Almenys el projecte que hi ha.
1: Sí. Una platja d'un quilòmetre, com en parlam.
0: Jo prefereixo això que un port.
1: I tant.
5: I sobretot que sí. De cara als establiments de restauració d'allà.
1: També.
5: Tenir una platja i...
0: Cosa que ja s'han d'esperar el 2028, perquè s'acaben a la tardor 27, del 27, sí, ja a la temporada 28. Però jo crec que quedarà una zona xula. L'única cosa que em fa una mica de por, que jo ja ho vaig comentar anteriorment, és com afectarà això a la façana marítima, a la resta de platges i així, que entenc que els tècnics ho hauran investigat i sabran que afectarà de manera positiva, vull dir que no serà algun negatiu. Per tant, jo, per mi, crec que molt bé.
4: En su momento, cuando cogieron los locales para restauración y tal, ¿no estaban más interesados en que hubiera un puerto?
0: Claro, igual que los que compraron pisos. Claro. Jo conec gent que va comprar un pis allà perquè anaven a fer un port.
1: Oferien una amarre.
0: I ara s'han trobat que no.
1: Inclús, oferien una amarre, però bueno.
0: Ara, en lloc de port, tenen gent fent gimnàstica amb música. Toca, toca, toca, tota l'estiu.
4: No, és el mismo.
1: No és el mateix. Però bueno, jo crec que està que molt sí, bé per al poble una altra platja.
0: Si aguanten els negocis...
1: Clar, sí, sí.
0: Perquè està la bé. Zona de... No és per res, però la zona de la Mota del costat del riu... està de capa caiguda des que està tancat la passarel·la sí, i cada vegada està més fluixa aquella zona sí. I jo penso que això també, no sé si són molt poquets com per reivindicar-se, no sé si els escoltarien, però sí. es nota una
4: hi havia algun que otro negocio que havia cerrado antes de
2: Bueno, també és una crida a la ciutadania, no? De que siguin un poc empàtics i tampoc no es costa res anar a aparcar darrere, que està el pàrquing aquell municipal, i fer un poc una miqueta per
0: la gent tothom,
1: no? Sí, però la gent que passeja, no? Que passeja per la platja i sí. anava a l'altre costat, ara es queda, ara tira cap a Vilanova. Sí. I bueno, pues, sí. és veritat que, és una llàstima. Que ha perdut molt aquesta zona.
2: Però bueno, per això que demanem, no? Des d'aquí que nos queden, que tenim un pàrquing allà que és gratuït per als residents. Home, jo no està molt junt.
0: Crec que l'estiu crec que no tindran problema perquè l'estiu hi ha molta gent. Sí. El problema és l'època de l'hivern, perquè l'estiu estarà ple.
2: A mi és una zona
0: ple.
2: Que m'agrada molt d'anar. Vull dir, jo vaig molt.
0: Jo abans anava molt i ara, des que està això així, sé que a l'estiu segur, perquè al final no tens tampoc tanta oferta, però nosaltres hem deixat d'anar.
2: Però sí, quan baixes des del poble te dona quasi igual ir a la dreta que a l'esquerra, no? Vull dir, jo me lo planteo així, me'n dona... Vas fent...
0: Són animals de costums, suposo.
2: Sí, no sé.
1: Bueno,
3: queden 5 minuts, anem doncs a una altra qüestió. A la Generalitat demana implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics apunten que cal incorporar l'ús del català als joves i també les darreres onades a migració. I hem de dir que bé, fa un any es va aprovar el Pacte Nacional per la Llengua i un any després doncs, s'han adherit 220 municipis, entre els quals a dia d'avui encara no hi és Cubelles, i també doncs, facilita la conselleria a tots els ajuntaments un model de moció d'adhesió a aquest Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern poden portar al ple municipal. I bé, i també hi ha tot un seguit doncs, d'objectius de garantir aquest ús normal del català a les institucions locals i a les empreses públiques, impulsar l'aprenentatge social del català, fer fàcil l'ús del català a la localitat en l'àmbit del comerç, l'empresa, en el sector educatiu, del lleure, dels joves, de la gent gran, en les activitats culturals, esportives o en el teixit associatiu. També hi ha propostes per incentivar el compromís de la llengua amb acords, actituds, hàbits favorables, l'ús del català i generar recursos útils per fer avançar doncs, la llengua. Bé, què en pensem? És un resum, que podeu llegir tota la notícia també. Que en pensem, doncs, això, fa un any, doncs, aprovació d'aquest pacte per la llengua, Cubelles encara no hi és, penseu que seria bo?
1: Està molt bé, jo crec que sí, però tot el que s'organitza institucionalment jo crec que està molt bo, però al final, individualment, la gent té que pagar-ho. I jo, que he vingut de fora, jo sé que la majoria de la gent a mi em parla en castellà, sempre. Sempre, perquè sap que jo no soc català de naixement. I tothom, quan estem parlant un grup d'amics en català i em parlen a mi, em parlen en castellà. Diu, no cal.
4: Això passa a mi no i cal. Jo soc catalana.
1: Ja, però
4: no sé per què tot el món me hace que me corre por la vena,
0: perquè normalment parles castellà, no?
1: Sí.
0: A vegades em passa també que et parlo un castellà.
1: Sí, no. I la majoria de la gent, i a casa evidentment parlem en castellà, no? Sí, jo estic, però jo crec que part és de cadascú, no? Que té de defensar la llengua catalana i parlar amb tothom, no? I si una persona evidentment no entenc, clar. Canviat, però no primer canviar i després, bueno, sap o no sap català.
5: I la situació personal de cadascú.
4: Exacto.
5: Jo personalment amb la meva dona parlo castellà i amb les meves filles parlo català.
1: Sí, no, clar.
5: I és una cosa que ens ha passat.
0: Els bilingües tenim aquesta facilitat. I no ho pensem, jo crec que canviem l'idioma sense pensar. No sé.
4: Depèn de amb qui hables.
3: Ho hem de deixar aquí, em sap greu. Moltes gràcies per la
0: tertúlia. Ara que parlàvem en català.
3: seguirem aquest debat en una altra tertúlia. Que vagi molt bé el dia. A reveure.
1: Bona setmana.
2: Adéu. Bona setmana, Cubelles.
6: Si vols notar, la diferència. Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles Tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles Tot un món. Avui conversem amb Neus Arqués, escriptora, comunicadora i divulgadora, autora també d'una extensa trajectòria literària marcada per l'interès en relacions humanes, identitat, canvis socials i desenvolupament personal. Al llarg de la seva carrera també ha compaginat la narrativa amb l'assaig i la comunicació, consolidant-se com una veu reconeguda dins del panorama literari català. Neus Arqués serà una de les protagonistes de la nova sessió d'autors convidats a la Biblioteca de Cubelles, una activitat organitzada en el marc del Club de Lectura de Novel·la El Cubelletres, que tindrà lloc dilluns, dia 15 de juny, a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda.
2: Gràcies,
0: Neus.
2: Bon dia.
0: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cubelletres?
2: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles i llavors em crida molt l'atenció.
0: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cubelletres? Una mica, no sé si teniu una mica clar el format d'aquesta activitat amb la teva participació i també doncs, acompanyada, no? En aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Imella.
2: Sí, mira, amb el Jordi i jo som coautors. El Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quina és la pregunta que ens fem. Perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre, i fins i tot darrere de les novel·les, sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
0: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de Foc, no? Com la descrius una mica la sinopsi, no?, del que es pot trobar el lector o lectora?
2: Veu de Foc és la història d'un jove que als anys 70 es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha les turistes. És un món molt peculiar als anys 70, però si rasques una mica resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de Foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
0: A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
2: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir encara avui, no? I llavors ho hem fet combinant el que és la meva experiència literària com a escriptora amb l'experiència musical del Jordi, que és productor musical. O sigui, el documental és una cosa, el documental sí. Ja es pot veure per televisió, és una sèrie audiovisual, i el documental tot és veritat. Per què? Perquè els documentals tot ha de ser veritat, per això són documentals. La novel·la és una història inventada, però es basa en aquells anys, en aquella indústria musical, en aquell tipus de cançons, en aquell tipus de vida.
0: Molt bé. I, per tant, aquest club de lectura, les persones que hi prenguin part han llegit, doncs, aquest llibre, aquest Veu de Foc. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
2: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes. O sigui, és, no sé, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
0: I de les altres experiències que has tingut, doncs, no sé, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu, doncs, els dos autors, no?
2: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això, o, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no? I tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no? I jo, com a autora, tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit, i llavors per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
0: Uh-huh. I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
2: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins el llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I això també ha sigut un exercici molt divertit.
0: I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment, per, no sé, per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, hi ha algun projecte que estigueu treballant conjuntament?
2: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per portar-lo, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
0: Uh-huh. Si vols pots comentar-los, com vull dir, endavant, doncs, pots fer promoció també.
2: Bueno, és que clar, estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
0: Sí.
2: Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I bueno, m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
0: Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes, i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones, doncs, que ja participen normalment d'aquest Cuba Lletres, d'aquest club de lectura, o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre
2: Jo convido a les persones que formen part de Cubelletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
0: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns 15 de juny, a 6:15 de la tarda, recordem-ho, no? Aquest Cubelletres que doncs, tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
2: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
0: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
2: Adeu.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
3: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
4: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
3: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
4: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
5: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Benvinguts i benvingudes, som Laurem i l'Iria. Avui parlarem d'infants, que sembla fàcil, però en realitat és tot un món.
1: Sí, perquè no són adults petits, són persones amb la seva pròpia manera de viure tot.
0: I molt intensament, per cert, a vegades sembla que tot els passa multiplicant per 10.
1: Estan aprenent constantment, tot és nou, tot és estímul, tot és informació.
0: I tot té impacte. El que per nosaltres és petit, per ells és enorme. Una fila mal feta, un llapis que cau, un company que no vol jugar, tot pot ser un món. Necessiten sentir-se segurs, escoltats i acollits.
1: I entesos, sobretot, en aquests moments difícils, quan un infant està desbordat, no necessita control, necessita presència.
0: Ara sí, anem a estratègies concretes que es fan a escoles.
1: De les que funcionen i de les que a vegades fallen també, perquè la realitat és la que és.
0: Moltes escoles comencen el dia amb un minut de respiració.
1: Per exemple, després d'entrar a classe, abans de treure llibres, la mestra diu: posem les mans a la panxa i respirem lent.
0: I sembla poca cosa, però canvia molt l'ambient. Hi ha infants que literalment tornen al seu cos. Hi ha mestres que utilitzen una campaneta o un so.
1: Quan sona, tothom sap que ha de parar. No és un càstig, és una pausa.
0: Al principi costa, perquè algun infant fa veure que no ho sent.
1: Però amb la rutina funciona i molt. Els encanta ser ells qui fan sonar la campaneta.
0: Això és molt real, el racó de la calma.
1: Un espai amb coixins, peluixos, llibres tranquils, ampolles sensorials.
0: L'infant pot anar-hi quan està saturat.
1: Però important, no és un càstig, és una eina.
0: Exacte, no li envies, li ofereixes. I quan ho fas, així ja hi van molt sols.
1: Hi ha escoles que utilitzen coses visuals.
0: Com dibuixar una flor i una espelma.
1: Inspires olorant la flor, expires apagant l'espelma.
0: Funciona molt amb infantil i primers cursos i és ideal per infants que necessiten acció per regular-se. Després del pati és el caos.
1: 100%, és el moment més intens del dia.
0: Iria, saps que moltes aules fan 2 minuts de calma en tornar?
1: Clar, amb les llums baixes, veu suau...
0: I una frase que diu: deixem el pati i tornem a l'aula.
1: Això també és meditació, encara que no ho sembli.
0: Parar i dir: què estic sentint?
1: Algunes classes tenen el termòmetre emocional.
0: I els infants posen com se senten en arribar. És brutal veure com, amb el temps, ho fan amb més precisió. Nosaltres, com a ells, es pot anar més enllà.
1: Els infants grans poden ajudar els petits a regular-se.
0: Per exemple, un alumne guia una respiració.
1: O l'acompanya al racó de la calma.
0: Això crea molta connexió i sentiment de comunitat.
1: Clar, hi ha mestres que expliquen històries tranquil·les.
0: Per exemple, som un núvol que es mou lentament.
1: Els infants segueixen la història amb els ulls tancats.
0: Ideal per després d'un moment intens o un conflicte. Perquè després

0: Esperem 4 segons. Tornem a mantenir 4 segons. Tornem a expirar 4 segons.
1: I ho repetim unes quantes vegades. És molt visual, molt rítmic i ajuda molt a baixar les pulsacions.
0: I si ho dibuixes amb el dit, a l'aire o a la taula, encara funciona millor perquè tenen una guia.
1: El més important és la constància.
0: Si ho fas un dia, no serveix gaire.
1: Si ho fas cada dia, es converteix en hàbit.
0: I els infants ho demanen ells mateixos. I aquí ve la part difícil.
1: L'adult també ha d'estar regulat.
0: Perquè si tu estàs nerviosa, la classe ho nota.
1: I molt.
0: A vegades, la millor estratègia és que la mestra respiri primer.
1: Jo vaig veure un nen que sempre sortia corrents del pati.
0: I què va passar?
1: Van començar a fer la rutina de respiració cada dia.
0: I com va anar?
1: I un dia ell mateix va dir: ara toca respirar, no?
0: Quan passa això, ja ho tens. Al final no es tracta de fer-ho perfecte,
1: sinó de donar eines reals
0: perquè puguin parar, sentir i entendre.
1: I nosaltres també una mica.
0: Gràcies per escoltar-nos.
1: I recordeu, educar també és saber parar.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes de Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, el mitjà multimèdia per saber què passa a Cubelles.
1: Com viure millor? Amb la doctora Teresa Jubal.
2: Molt bon dia a tothom. Entrem avui en tasca. El 28 de maig s'ha celebrat el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, amb l'objectiu de trencar els biaixos de sexe i gènere en medicina i recerca. Aquests famosos biaixos, dels quals cada vegada se'n parla més, és totes aquelles coses que ens passen a les dones pel fet de, primer, per un costat, atribuir-nos la igualtat als patrons d'estudi de proves que s'han fet sobre membres del sexe masculí i aquella falta de valor, no? Bueno, no et preocupis, no passa res, que ja és un punt de sortida que les dones tenim a aplicar-nos a nosaltres mateixes amb aquesta teoria del tu pots. Algunes dones, per exemple, per fer-ho més entenedor, s'han vist obligades en èpoques encara amb temporada laboral hàbil, quan han estat emprenedores, quan han portat negocis propis o han estat responsables d'altres negocis, perquè a raó d'un problema banal s'ha precipitat la detecció de que persones que sempre han tingut una gran memòria han començat a tenir distraccions. Els familiars immediats, els que estan amb ells cada dia, els diuen que per què em preguntes això si m'ho acabes de preguntar. Però la persona que preguntava no n'era conscient. Aquests lapsos poden ser atribuïts pel mateix metge de capçalera a que era una persona molt nerviosa, distreta, i que ja arrossegava una depressió lleu de feia anys i que això ho havia empitjorat. Però això no va disminuir l'angoixa que senten aquestes dones per tenir cada cop més llacunes. I encara que reinsisteixin i tornin a anar al seu metge de capçalera, continua siguent aquesta sensació del no passar res les que els fa doncs, tornar a casa amb el mateix problema i més frustració. En el cas de més d'una dona, han passat entre 2 anys i 2 anys i mig per arribar a la Unitat de Neurologia d'Alzheimer i altres trastorns cognitius de l'Hospital Clínic de Barcelona, del qual n'està al davant la doctora Neus Falgas. Allà, una punció lumbar pot confirmar la presència líquid cefalorraquidi de les dues proteïnes associades a l'Alzheimer, les més comunes de les demències i que pateixen més de 50.000 persones majors de 59 anys a Catalunya. El fet de tenir una prova diagnòstica que ens enfronti al diagnòstic d'Alzheimer és una galleta d'aigua freda, indiscutiblement, però alhora et descarrega de sentir-te com aquella tonta que no sabies què li passava. Paradoxalment, tot i que aquesta malaltia afecta eminentment a les dones, 2 de cada 3 malalts són dones, de manera habitual en el cas de les pacients de sexe femení, els primers símptomes que solen menys tenir i s'atribueixen a problemes de depressió i ansietat. Hi ha un cert nihilisme, un no fer res. No es dona prou importància al que senten les dones, es considera un tema d'edat. Es normalitza que puguin tenir problemes de memòria i es tendeix a atribuir-los a problemes d'estat d'ànim. I això fa que encara es trigui més en rebre un diagnòstic correcte. Arribar tard al diagnòstic de la malaltia implica iniciar tard el tractament, cosa que pot tenir un impacte perjudicial, tant en la qualitat de vida de la dona com en el pronòstic de la malaltia. Un estudi fet el 2019 amb 7 milions de persones a Dinamarca va trobar que les dones eren diagnosticades de centenars de problemes de salut de mitjana en 4 anys més tard que els homes. Per exemple, fins i tot en el cas de la diabetis, que té aquest fantàstic avisador com és la glucèmia capilar, mentre que en un càncer solia ser de 2 anys i mig, la diabetis arribava a 4 anys i mig de retard del diagnòstic. Aquesta disparitat entre sexes tenia a veure amb factors genètics, estil de vida, però també, i molt important, amb els biaixos que impregnen el sistema de salut. El sexe i el gènere poden influir en el risc de patir una malaltia, en els símptomes i també en la seva evolució. I, de fet, malgrat els avenços dels darrers 25 anys en biomedicina, l'últim informe de la ONU, Dones, posa de manifest que la continuem sense ser ni diagnosticades ni tractades de manera adequada. És un reflex de la societat en la que vivim, construïda des del punt de vista heteropatriarcal i blanc. En conseqüència i erròniament, s'ha dissenyat un sistema mèdic que no ha tingut en compte les dones ni tampoc la diversitat. Consideren les expertes membres de la Comissió General de Salut i Gènere de l'Hospital de Sant Pau. En el cas de l'Alzheimer, tot i que de moment no hi ha cura, sí que existeixen fàrmacs pels símptomes, estimulació cognitiva i intervencions sobre l'estil de vida per alentir la malaltia. I aviat arribaran fàrmacs capaços de modificar el curs de la demència que són més efectius i si s'administren en etapes primerenques. En el cas del càncer, la necessitat d'un diagnòstic precoç és encara més evident. Per exemple, pel que fa al càncer de bufeta, que és el desè més freqüent en escala mundial, malgrat que la incidència és 3 vegades superior en els homes, les dones presenten pitjors resultats de supervivència en tots els estadis de la malaltia. I un dels motius que explica aquest fet és precisament el retard diagnòstic. La meitat de les dones que consulten per molèsties del tracte urinari inferior, com ara coïssor a l'hora d'orinar, reben sistemàticament tractaments per infecció, sense mirar més enllà. De fet, el 20% de les pacients han d'anar de mitjana entre 5 i 6 vegades a la consulta abans d'arribar a que el metge de capçalera comenci a pensar en un càncer. La dona pot haver acudit al CAP a l'octubre per molèsties urinàries, però com que les proves havien descartat la infecció, es va descartar per automàticament qualsevol altra patologia i es tornen a casa amb el diagnòstic d'ansietat. És considerat normal que hi hagi problemes d'incontinència, que és un símptoma menys tingut en dones pel fet de tenir la menopausa o haver tingut fills i tenir el sòl pèlvic en baixa forma. No és normal tenir molèsties a l'orinar i cal investigar fins a trobar-ne el motiu per donar una solució a les dones. Amb dades del 2024 de la Comissió Europea i de la OCDE, les dones viuen de mitjana 5 anys més que els homes, però amb pitjor salut, perquè han d'enfrontar-se a diversos reptes que afecten negativament el seu benestar. A més del retard diagnòstic, els biaixos respecte al dolor que senten, les desigualtats en recerca i l'accés limitat a serveis essencials. La malaltia cardiovascular n'és un exemple paradigmàtic i molt conegut. Tot i ser la principal causa de mortalitat entre les dones, els símptomes de l'infart continuen basant-se en el patró masculí. El mateix passa amb l'autisme o amb el dèficit d'atenció, dues condicions infradiagnosticades en dones. Les malalties autoimmunitàries són una altra mostra flagrant de desigualtat en recerca i finançament. El 80% dels pacients són dones i aquestes afeccions són la tercera causa de malaltia i mortalitat femenina, després del càncer i les malalties cardiovasculars. No obstant, la mitjana que triguen en obtenir un diagnòstic és 5 anys, segons l'Associació de Malalties Autoimmunitàries dels Estats Units. Per si no fos prou, moltes de les patologies presenten un infraestudi crònic extrem, com ara la síndrome de fatiga crònica, que a més té associat a l'estigma de la no credibilitat per a alguns professionals. El problema que s'assenyala des de l'àmbit de les expertes rau en bona part en el fet que les dones estan encara infrarepresentades als estudis científics i assajos clínics. Fins al 1993 van estar-ne per completes excloses i a partir d'aquell any es va recomanar que no obligar a incloure-les. Com a resultat, durant dècades, els tractaments i la medicina s'han basat en cossos masculins. L'eficiència i seguretat dels fàrmacs no s'han tastat en dones, cosa que ha provocat que molts tractaments no funcionin igual, com ara les estatines pel colesterol o la immunoteràpia pel càncer, o fins i tot que es converteixin en perillosos. Algunes afeccions que afecten només les dones estan poc investigades i menys encara finançades, com és el cas de la síndrome premenstrual, que afecta el 90% de les dones durant l'etapa fèrtil, provocant dolor recurrent, fatiga, malestar psicològic, que interrompeix l'activitat diària durant uns dies cada mes. Mes rere mes, any rere any. En canvi, la disfunció erèctil, que afecta el 19% dels homes, concentra molta més investigació i finançament. Qüestions com la menopausa, la dismenorrea o el dolor de la menstruació continuen sent tabús. Fins i tot els trasplantaments són marcats pel sexe, tot i que sovint no es contempla. En desconeixem els motius, però quan una dona rep un òrgan donat per un home, els resultats de salut són negatius. En canvi, a l'inrevés no passa, i no és una qüestió simplement d'hormones, sinó que el sistema immunitari també funciona diferent. Incloure la perspectiva de sexe i gènere en salut és crucial per poder millorar la qualitat de l'atenció, perquè el cos d'homes i dones no funciona igual. Al final del segle passat ja es va començar a posar sobre la taula la necessitat d'adaptar la medicina per fer-la més equitativa per dones i també per la població en tota la seva diversitat. En aquest sentit, i afortunadament, la situació comença a canviar tímidament. Les investigadores són les primeres que s'estan posant les piles i les ulleres liles per mirar les dades i també per fer-nos les preguntes de recerca. A l'any 2021, l'Hospital de la Vall d'Hebró es va crear la primera comissió de gènere i sexe de tot l'Estat. El va seguir el Clínic el 2022 i després el Germans Trias i Pujol de Badalona. I ara, a poc, s'hi estan unint la resta de centres assistencials a Catalunya. De fet, la Covid va ser un catalitzador de la necessitat de començar a investigar i a tractar les dones de manera diferent. No tan sols la malaltia provocava casos més greus i de Covid persistent en dones, sinó que, a més, les vacunes que es van desenvolupar no funcionaven igual si tenien els mateixos efectes secundaris en els dos sexes. L'any passat, les dones que lideren aquestes comissions als diferents hospitals van publicar un opuscle. Ets una exagerada. 2. Biaix de gènere i sexe en salut. I van voler fer un pas més i van crear la Societat Catalana de Salut en perspectiva de sexe i gènere. Es tracta de la primera de l'Estat espanyol i una de les pioneres a escala europea. L'objectiu és promoure la recerca en perspectiva de gènere. I la finalitat és educar, generar curiositat i necessitat d'aplicar aquesta mirada amb ulleres liles en totes les especialitats. A més, l'objectiu és també promoure la recerca en salut i en afeccions que afecten les dones i disminuir la bretxa de representació femenina en recerca. Avançar, en definitiva, cap a una atenció més justa i de precisió pel 50% de la població que tenim al món. És veritat que les necessitats no són les mateixes, que hi ha canvis genètics en races i en geografies, però el que sí és cert és que aquestes biaixos, fugint per un cantó o per un altre, s'han donat a diferents parts del món. No hem de conformar-nos amb aquest no passa res, ni creure'ns que nosaltres podem amb tot. Demanar ajuda és una manera de tractar l'ansietat i l'angoixa, de visibilitzar aquesta part de les dones que no es veu, que és la seva resistència i la seva sofrença, i de fer que les medicines, fins i tot els antiinflamatoris o les estatines, com comentàvem fa un moment, siguin capaces d'actuar en aquells nivells que s'espera que siguin efectives i buscar quina d'elles, perquè pot ser tan senzill com un membre de la mateixa família, i no només la més barata, que és la que es fa servir per tot i de manera en el límit de la indiscriminació. No es tracta de que anem a omplir la sala d'espera dels metges. Es tracta de que busquem aquests metges que són que no necessàriament tenen que ser dones. De vegades les dones som el pitjor enemic de les dones, que siguin sensibles a la possibilitat d'estar patint, presentant, sofrint, i que no tinguin la paciència suficient per esperar 2 anys i mig per permetre la porta de la medicina especialitzada, de la unitat experta en casos de malalties que empitjoren la qualitat de vida d'una manera flagrant. Tinguem, doncs, aquesta astúcia de dona i realment mirem-nos per dintre, reconeguem si hi ha diferència en el que experimentem i posem-nos davant del metge i diguem-li: sí, això sempre havia sigut així, però a partir d'ara he observat aquestes diferències. i si no, tenim dret a demanar una segona opinió, que probablement tampoc serà posada amb accés fàcil, que també l'haurem de pelear, però les dones som guerreres. Endavant a la batalla de la nostra salut.
3: Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia i
2: Isabel. Doncs anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: I quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui viatjarem al cor de la saviesa popular per descobrir una planta humil però sorprenent, la falguera, que podem dir que és la reina de les falgueres ibèriques. Durant segles, aquesta planta ha estat molt més que un simple element del sotabosc. Ha estat una peça clau en la medicina, l'artesania i fins i tot la màgia tradicional a tota la península ibèrica. Doncs la falguera, amb les seves frondes, que és la manera de dir les fulles, ha ofert una gran quantitat de recursos. Penseu, per exemple, en els usos tèxtils i de fusteria. Les frondes es recollien i s'assecaven per crear una mena de dineroles o coves on jeien els nens i els animals de companyia. També es feien servir de matalassos per als soldats o de llan per als animals domèstics. Penseu que la falguera doncs, es donava de menjar també als animals durant els temps on es casejava el menjar. I tampoc podem oblidar no, el que és la indústria i l'artesania. Per exemple, també la decocció de la seva soca es feia servir com a cosmètic per rentar-se el cabell i afavorir el seu creixement. Aquest ús, Àngels, no sé si el coneixíeu. Una altra aplicació sorprenent era com a tint negre i brillant per als abrics de pell. I també pel cabell, vull dir que aquest ús també és bastant desconegut. Després també les seves frondes, o sigui la decocció de les seves frondes, s'utilitzava per cobrir el pa que es coïa al forn de llenya. Una tècnica per evitar que es cremessin i per aportar un toc d'humitat a la massa de blat de moro. O sigui, una cosa molt sorprenent que es feia servir. Ara, també... com a ús més tipus medicinal, doncs, per exemple, és una planta que s'ha fet servir per baixar la pressió arterial. Per tant, és un gran hipotensor i ajuda molt al sistema circulatori. També s'ha fet servir la seva decocció del que són les fulles, les frondes, doncs, per atendre problemes del sistema digestiu. Ara bé, és una planta que conté molts alcaloides, per tant, hem d'anar amb precaució, Àngel, si fem servir infusions doncs molt sovint, vull dir, ha de ser un ús ocasional, val? O sigui, es pot considerar, no és que sigui perillosa, però hem d'anar amb compte amb el seu ús. És a dir, si es consumeix amb excés es considera una planta tòxica, tant pels humans com pels animals. Després també la decocció de les seves fulles pues, s'ha fet servir com a verí, com a insecticida i com a plaguicida, per exemple, per desparasitar els porcs o com a repel·lent de polls a la patata. A més, també les seves frondes, un ús curiós, era que quan hi havia ratolins a la casa doncs, es posaven aquestes frondes un cop assecades i els ratolins fugien. Aquest ús també bueno, és graciós. O sigui, és com una dualitat, no?, entre el remei i el tòxic, no?, vull dir, sempre és la quantitat, és una lliçó constant, no?, a la saviesa popular. També la falguera doncs, té una vessant molt coneguda en tot el que és rituals, no?, i la màgia popular. Per exemple, deia les creences populars que la falguera només floreixen i graneja la nit de Sant Joan. Sabeu que la nit de Sant Joan és una nit màgica per recollir les plantes perquè diuen que estan amb la seva màxima expressió dels seus poders. No? És a dir, que aquí a nit totes les plantes que recollim doncs, ens donaran molta sort i molta protecció. Per exemple, també no? Una creença deia pues, que recollien falgueres la nit de Sant Joan. Aquestes falgueres es posaven com a decoració a les portes de les cases i si hi havia noies solteres, doncs a l'endemà doncs, aquestes noies doncs, trobarien un noi que es volgués casar amb elles. També s'havia fet servir aquestes fulles de falguera doncs, com a amulet de la bona sort. És a dir, és una planta no, que ens dona amor i destí. També és una planta que... és una planta que bueno, s'ha fet... o sigui, últimament ens costa molt trobar-la al bosc perquè necessitem aquests boscs, per exemple, al Montseny la trobem molt, perquè necessitem aquesta humitat i necessitem aquesta ombra perquè creixi la planta. També s'ha fet servir molt com a decoració pels nostres jardins i penso que és molt bonic no tenir una falguera a casa. Espero que us hagi agradat aquest post i tornem ben aviat. Gràcies.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt i final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La Diputació de Barcelona ja té a punt la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros. L'any passat, aquí a Cubelles, hi va haver 42 actuacions vinculades al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals amb 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. La campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, concretament, hi haurà 89 professionals que es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona. Ho faran en torns entre l'una del migdia i les 8 del vespre, ja que aquesta és la franja que es considera de risc màxim i en què també hi ha més afluència als espais naturals. Es repartiran entre tres sectors, el nord, el centre i el sud, que és el que inclou Cubelles, ja que el sector sud és el que abraça les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A més, hi haurà un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona que estarà de guàrdia des del mes de maig i fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis durant tot l'any i ha recordat també que a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc.
3: Apagar els incendis s'apaguen durant tot l'any, no només a l'estiu. I s'apaguen, fonamentalment, tornant a fer gestió forestal i fent una tasca preventiva. Tasca preventiva que, com deia, és dipòsits d'aigua, camins arranjats, franges de protecció al voltant de les urbanitzacions. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 1.200 urbanitzacions a mig dels boscos.
2: L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla de Vigilància, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. En total hi va haver també 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. En relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament de Cubelles ha contractat recentment una empresa per l'elaboració d'un pla de treball per al manteniment de les franges perimetrals i també perquè s'encarregui del suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per la contractació per obrir aquestes franges perimetrals que encara queden per fer aquí a Cubelles.
4: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
5: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
4: Mont Blau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: se'ns fa gran! El nen se'ns fa gran!
1: Amb un pentinat així com bastant de windsurfista, diguéssim, i amb una raqueteta, diguéssim, l'escoltem i ens produeix aquella alegria i aquella...

0: deixeu-nos en pau. Fill de puta, això et dius mal. Si la nit plou, va i carga, el patriarca de la ciutriga surt del cau. A mi me la pela que les barres us cridin xatau. Sou una colla de xivatos i jo sóc immuni a la grip dels gripaus. Avui entra qualsevol i li donen el vistiplau. Abans d'hòsties quan et deien
1: fes-ho en espanyol, sisplau.

0: Ràdio Cubelles, sempre a prop teu.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: Les obres dels túnels ferroviaris del Garraf s'acabaran aviat, a partir del 8 de juny. El servei de Rodalies recuperarà a partir d'aleshores progressivament els horaris previs a les obres i la Generalitat, recordem que a partir d'aleshores també retirarà els reforços que havien anat posant en les línies d'autobusos express. Segons ha informat l'Agència Catalana de Notícies, el secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, ha anunciat aquest dimecres que les obres d'emergència als túnels del Garraf finalitzaran el 8 de juny, una setmana abans del previst. Un cop recepcionada l'obra, ha afegit a la consellera de Territori Sílvia Paneque, el servei ferroviari dels regionals i l'R2 Sud, afectat pels treballs, s'anirà restablint en pocs dies, un cop fetes les proves de circulació que pertoquin i que tot plegat pugui tornar a les mateixes condicions i freqüències que abans. Des d'un dels tres punts on s'ha actuat, Santano, el secretari d'Estat, també ha informat que la gran reforma prevista per desdoblar un dels dos túnels del Garraf amb un pressupost de 280 milions d'euros es podria licitar a finals d'aquest any per iniciar les obres després de l'estiu del 2027. Així s'ha expressat el secretari de Transports, José Antonio Santano, que ha reconegut també que els túnels del Garraf han representat la desinversió a Rodalies i ha anunciat que les obres s'acabaran abans del previst.
3: De algún modo yo creo que sí que, bueno, pues reflejaron o simbolizaron lo que en un momento determinado pudo verse como el deterioro o el abandono de una red. Y por eso hemos querido estar aquí. Primero empiezo anunciándoles una buena noticia, ¿no? Nuestra, recordarán ustedes que dijimos que la idea es que abriéramos este espacio de los túneles el 15 de junio, pero la verdad es que las cosas han ido muy bien, han ido mejor de lo que pensábamos. Y bueno, Adif a veces adelanta sus obras y hay que felicitarse por ellos. Bueno, no es la primera vez.
2: La consellera de Territori de la Generalitat, Sílvia Paneque, ha celebrat que el servei ferroviari als túnels del Garraf es normalitzi abans del que estava previst.
4: Per tant, durant els propers dies, a partir del dia 8, propers dies i setmanes, es restablirà aquell servei ordinari que teníem previ, tant de regionals com de l'R2 Sud, previ al tancament per aquestes obres. Per tant, les mateixes expedicions i els mateixos horaris que teníem abans de l'inici d'aquests treballs i d'aquestes obres. Per tant, és una anticipació positiva i en aquesta paciència que deia el secretari dels usuaris i usuàries, doncs poder restablir el servei abans d'allò previst i amb millors garanties de les que hi havia abans d'aquestes obres.
2: El secretari d'Estat de Transports, José Antonio Santano, també ha dit que la gran actuació als túnels del Garraf, el nou túnel desdoblat, es podria licitar abans de finals d'aquest any per començar les obres després de l'estiu del 2027.
3: Lo queremos hacer de la mano de la Generalitat. Pero nosotros podríamos estar en condiciones de licitar la obra a finales de este año, a principios del año que viene. Bueno, pues empezar. Ya entramos en lo que son las licitaciones, sabe usted que eso lleva sus meses, todos los que estamos aquí ya lo hemos sufrido, y son unos cuantos meses hasta que se adjudica la obra. Bueno, pues, ¿qué podríamos decir? Pues que es una obra que pudiera empezar tras el verano del año que viene, por ejemplo, perfectamente. Si todo fuera bien, no tuviéramos ningún traspiés en todo el proceso de licitación. En los procesos de licitación, es decir, son complicados a veces, sobre todo en obras de esta naturaleza, pero bueno, si fuera bien, yo creo que sería razonable pensar que la obra pudiera empezar tras el verano del 2027.
2: Les obres actuals han consistit en la reparació del túnel artificial 96 bis, una estructura de formigó armat greument afectada per la corrosió marina. L'actuació requerirà la construcció de nous elements estructurals, amb pilars i vigues o jàsseres, que s'han instal·lat de manera adjacent als existents, de manera que les càrregues passin a ser suportades per aquesta nova estructura reforçada. La Diputació de Barcelona ja té a punt la trentena campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros. L'any passat, aquí a Cubelles, hi va haver 42 actuacions vinculades al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals, amb 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. La campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, concretament, hi haurà 89 professionals que es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals, que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona. Ho faran en torns entre l'una del migdia i les 8 del vespre, ja que aquesta és la franja que es considera de risc màxim i en què també hi ha més afluència als espais naturals. Es repartiran entre tres sectors, el nord, el centre i el sud, que és el que inclou Cubelles, ja que el sector sud és el que abraça les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A més, hi haurà un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona que estarà de guàrdia des del mes de maig i fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis durant tot l'any i ha recordat també que a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc.
5: Apagar els incendis s'apaguen durant tot l'any, no només a l'estiu. I s'apaguen, fonamentalment, tornant a fer gestió forestal i fent una tasca preventiva. Tasca preventiva que, com deia, és dipòsits d'aigua, camins arranjats, franges de protecció al voltant de les urbanitzacions. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 1.200 urbanitzacions a mig dels boscos.
2: L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla de Vigilància, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. En total hi va haver també 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. En relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament de Cubelles ha contractat recentment una empresa per l'elaboració d'un pla de treball per al manteniment de les franges perimetrals i també perquè s'encarregui del suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per la contractació per obrir aquestes franges perimetrals que encara queden per fer aquí a Cubelles.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable. Podríem dir gairebé que esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, com a molt amb algun núvol puntual si és que l'arribem a veure a mig matí i poca cosa més, i amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit prou bé, amb una mínima al voltant dels 17 a 18 graus, mentre que la màxima avui sí que pujarà d'una manera més clara i tornarà a fer calor. Estarà la màxima per sobre dels 26 o costant-se els 27, amb una humitat que serà avui una miqueta més baixa. Vents en conjunt febles, amb una mica de terrals a l'inici i final del dia i marinades, sobretot de xaloc, al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem més núvols. També farà bon temps, dominat pel sol, amb cel més clar al migdia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i ja no baixarà dels 19, entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà la màxima, en canvi, baixarà una mica, no pujarà tant, i estarà entre els 25 i els 26, amb una humitat, això sí, més alta. Vents febles, amb una miqueta de terral a la primera hora, i marinades la major part del dia, però oscil·laran entre el garbí, migjorn o fins i tot una mica de xaloc de cara a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a partir de migdia.
3: Ràdio Cubelles, notícies.
0: La Mancomunitat Penedès-Garraf confia que hi haurà un acord durant la primera jornada de vaga de recollida de residus. Els serveis mínims marquen aproximadament la meitat de les recollides habituals de contenidors a Cubelles. Les negociacions entre l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente i el comitè de treballadors de la mateixa empresa continuen i, segons la Mancomunitat, es podrien resoldre durant aquesta primera jornada de vaga, aquest mateix dilluns 8 de juny. Recordem que la vaga, inicialment indefinida, ha arrencat a les 6 del matí d'aquest dilluns. La Mancomunitat Penedès-Garraf també ha comentat en una trobada amb els mitjans de comunicació que estan vetllant pel compliment dels serveis mínims que ha determinat la Generalitat. Segons el decret, es garanteixen aproximadament la meitat de les recollides de contenidors habituals aquí a Cubelles i en altres municipis. Això vol dir que aproximadament cada 72 hores recolliran els contenidors de rebuig i cada 48 hores la fracció orgànica. La institució supramunicipal, a més ha recordat que aquesta vaga convocada pels treballadors no és a causa d'una situació sobrevinguda o nova, sinó que està marcada en una negociació del conveni que ja es preveia. Ara per ara, doncs, la vaga continua en la seva primera jornada, però repetim, des de la Mancomunitat Penedès-Garraf han fet saber els mitjans de comunicació que confien que podria haver-hi un acord ja en aquesta primera jornada de vaga. Ja ha estat convocada la Junta de Portaveus per parlar sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda. La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició serà aquest dimecres i contindrà informació sobre les dues qüestions que preocupaven a Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP. Recordem que aquests partits de l'oposició han demanat explicacions de per què l'Estat ha retingut les transferències a l'Ajuntament per haver incomplert la comunicació del pressupost durant els mesos de desembre, gener, febrer i març. A banda, els grups de l'oposició també han reclamat informació, també relacionada amb el Ministeri d'Hisenda, en aquest cas per la inclusió de l'Ajuntament de Cubelles al llistat de 180 municipis de tot l'Estat que poden adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors, un aspecte relacionat en aquest cas amb la morositat de l'Ajuntament, que seria de 90 dies o més del pagament mitjà a proveïdors, és a dir, a empreses externes a l'Ajuntament. Finalment, aquesta Junta de Portaveus, que fa un parell de setmanes aproximadament que la van sol·licitar els partits, se celebrarà aquest dimecres a les 9 del matí a l'Ajuntament. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera, que han organitzat aquest dissabte, i que ha comptat també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La Diada de la Primavera dels castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La colla cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el cinquè aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la Diada de la Primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la torre de 6, i els castellers de Sant Feliu, que han assolit la torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la Diada de la Camisa Grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí dues setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
4: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
5: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant, perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer doncs, quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava doncs, altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
4: Mont Blau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
0: La Diputació de Barcelona ja té a punt la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros. L'any passat, aquí a Cubelles, hi va haver 42 actuacions vinculades al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals amb 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. La campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, concretament, hi haurà 89 professionals que es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona. Ho faran en torns entre l'una del migdia i les 8 del vespre, ja que aquesta és la franja que es considera de risc màxim i en què també hi ha més afluència als espais naturals. Es repartiran entre tres sectors, el nord, el centre i el sud, que és el que inclou Cubelles, ja que el sector sud és el que abraça les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A més, hi haurà un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona que estarà de guàrdia des del mes de maig i fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis durant tot l'any i ha recordat també que a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc.
6: Apagar els incendis s'apaguen durant tot l'any, no només a l'estiu. I s'apaguen, fonamentalment, tornant a fer gestió forestal i fent una tasca preventiva. Tasca preventiva que, com deia, és dipòsits d'aigua, camins arranjats, franges de protecció al voltant de les urbanitzacions. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 1.200 urbanitzacions a mig dels boscos.
0: L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla de Vigilància, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. En total hi va haver també 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. En relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament de Cubelles ha contractat recentment una empresa per l'elaboració d'un pla de treball per al manteniment de les franges perimetrals i també perquè s'encarregui del suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per la contractació per obrir aquestes franges perimetrals que encara queden per fer aquí a Cubelles.
4: L'Ajuntament de Cubelles i l'entitat Cubelles Noir van participar de la tercera edició del Tardeo Turístic del Garraf, una trobada professional impulsada per Node Garraf, que va reunir 122 persones d'empreses, entitats, administracions vinculades al sector turístic, entre d'altres. La jornada es va celebrar el passat 21 de maig a Vilanova i la Geltrú i va servir per posar en contacte professionals de diversos àmbits relacionats amb el turisme, la cultura, la restauració, els allotjaments, els serveis empresarials i l'organització d'esdeveniments. Entre els participants també hi va haver representació institucional de Cubelles, així com del mateix festival Cubelles Noir, que va poder donar a conèixer la seva activitat davant de professionals del sector. Escoltem tot seguit a Mireia Balint, del Node Garraf. Ella mateixa ens fa la valoració del Tardeo Turístic del Garraf.
7: Doncs a Cubelles, evidentment, va haver presència institucional i vam tenir també el plaer de tenir el Cubelles Noir, que no deixa de ser una participació d'activitat cultural i festiva molt important aquí a Cubelles. Així que, bueno, doncs ells també van poder fer i establir contactes i, bueno, i molts contactes interessats en aquest festival, no? que a més des de nosaltres, des de Node Garraf, també promocionem mitjançant el segell Garraf Sona.
4: Segons ha explicat la tècnica de turisme del Node Garraf, Mireia Balint, l'objectiu de la trobada és generar sinergies i facilitar noves col·laboracions entre els diferents agents del territori. En aquest sentit, els participants van prendre part en diverses rondes de networking que els va permetre presentar els seus projectes, explicar els serveis que ofereixen i establir nous contactes professionals.
7: És el tercer any que ho fem, és el tercer any que fem innovacions amb el tema de la metodologia, perquè els dona molta visibilitat a les empreses també, no? El fet de, ostres, doncs jo faig formacions d'IA, no? Per exemple, o jo faig, no sé, un guiatge per Sitges que és exclusiu per al sector maïs, no? Per exemple, el de negocis. Ostres, doncs hi ha una empresa que està interessada, li venen molta gent del maïs i està interessada, doncs connecten.
4: La presència de Cubelles en aquest espai també va contribuir a donar visibilitat a alguns dels actes principals de Cubelles, recursos turístics també del municipi, i a banda del Festival Cubelles Noir, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles també es van destacar altres iniciatives com el Cubermut, la Festa de la Verema, les activitats culturals vinculades al municipi, el Museu del Pallasso Cubellenc Charlie Ribel o les propostes relacionades amb les platges i les activitats esportives. Una trobada que va reunir, com dèiem, empreses, entitats de sectors molt diversos, desallotjaments i restauració, fins a cellers, empreses, activitats turístiques, festivals, serveis digitals i administracions públiques. Una de les novetats d'enguany també va ser la incorporació d'una metodologia basada en grups reduïts i rondes de presentació, una fórmula que, segons Node Garraf, va ser molt ben valorada pels assistents perquè, diu, va facilitar la creació de nous contactes.
7: El bon ambient també, el feeling va fer molt amb aquest aspecte, estem molt agraïts, ens va ajudar moltíssim. La diversitat d'empreses, hi havia moltíssimes empreses de tot, evidentment del sector turístic, però també serveis empresarials de tot tipus. Això ajuda a que siguem, que hi hagi més varietat. La possibilitat de conèixer nous agents del territori, evidentment. I aquest format combinat de les rondes guiades amb el networking lliure també els facilita a una de les empreses poder parlar amb molta gent. I això va ser una de les coses més ben, ha estat una de les coses més ben valorades.
4: La valoració final d'aquesta jornada ha estat positiva i l'organització ja treballa en futures edicions per continuar reforçant la col·laboració entre els professionals i les entitats que contribueixen a la promoció turística del Garraf.
0: La Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament han fet un bon balanç del primer any de la promoció de lloguer assequible situada a l'avinguda de l'11 de setembre. Els veïns d'aquests 124 pisos, en canvi, no estan del tot satisfets de com està funcionant el dia a dia i apunten que hi va haver unes quantes renúncies a l'inici quan es van trobar que hi havia persones que no podien assumir la inversió inicial per establir-s'hi. L'Ajuntament també ha admès el seu paper de mediador per resoldre algunes incidències i aconseguir una situació d'estabilitat que diuen que hi ha ara. En tot cas, aquest 5 de juny es commemora el primer aniversari de l'entrega de claus dels primers 72 pisos de lloguer assequible del total de 124 que es van construir en la promoció Bruc, situada a l'avinguda de l'11 de setembre d'aquí de Cubelles. El projecte ha suposat una fita en l'habitatge assequible del municipi, fruit d'un model concertat amb un solar cedit per l'Ajuntament, un procés d'adjudicació pilotat per la Generalitat i una promoció impulsada i gestionada per les fundacions privades sense ànim de lucre Sales i Nou Lloc. Actualment, els 124 pisos estan habitats i en els 4 blocs hi viuen unes 300 persones en total. La Fundació Nou Lloc, que és la que gestiona aquests pisos, assegura que es van reunir amb els veïns ja l'octubre passat i que van escollir uns quants representants per millorar la comunicació entre les dues parts. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, en declaracions a Ràdio Cubelles.
8: És una situació en aquest moment, jo crec, d'absoluta normalitat, no? Recordo que a l'octubre, mitjans d'octubre, vam fer una reunió amb els veïns. Jo crec que doncs, tot està funcionant com ha de funcionar. També vàrem, des de la Fundació Nou Lloc, vàrem proveir d'uns protocols als veïns perquè es poguessin realitzar escollir representants veïnals. Això ho vàrem impulsar també doncs, per facilitar la interlocució amb els veïns. I vàrem sortir una sèrie de representants, que això crec que ha sigut molt positiu. Tenim un contacte més assidu.
0: Per la seva banda, Alexandra Corbillo, regidora d'Habitatge, en una entrevista recentment aquí a Ràdio Cubelles, també ha reconegut que un cop passat l'emotiu acte inicial de l'entrega de claus d'ara fa un any, també han intentat ajudar a resoldre unes quantes incidències dels primers mesos entre el veïnat i la Fundació Nou Lloc.
9: I després, quan van començar a fer aquestes mudances allà, van haver van haver incidències, bueno, les incidències de quan vas a un pis nou, que et trobes, hòstia, pues falta, em deia un veí, el tapó de la dutxa, no sé què, no? D'aquest tipus de desperfectes, van fer de mediadors des de l'Ajuntament, perquè era un tema dels inquilins amb la Fundació, era un tema entre ells, però l'Ajuntament va fer de mediador, i es van anar solventant aquestes incidències. I des de llavors tot el que ens ha arribat a nosaltres és superpositiu i super d'agraïment i d'il·lusió i de que continuen pues, això, no?
0: Ràdio Cubelles també s'ha posat en contacte amb diversos veïns de la promoció que, preservant la seva identitat, han expressat les seves opinions d'aquest primer any de convivència. En primer lloc comenten que van passar mesos fins que no es van acabar d'omplir tots els pisos i que es van fer unes quantes crides més a adjudicataris de les llistes. Diuen que hi va haver, de fet, adjudicataris, sobretot joves, que van acabar renunciant perquè no podien fer-se càrrec de tota la inversió inicial, que asseguren que desconeixien. Segons els veïns, per entrar a viure als pisos calia pagar la fiança, l'alta de tots els subministres, com la llum, l'aigua i l'aerotèrmia, pintar el pis, que venia directament amb els acabats de pladur, i també fer-se càrrec dels electrodomèstics, a part dels mobles, qui no en tenia de propis. Una situació que de cop sumava una quantitat considerable d'euros que hi va haver adjudicataris que els va fer enrere. A més, apunten que la comunicació seria escassa, que els costa trobar la manera de resoldre les incidències del dia a dia i que sovint els responen que la causa d'algunes incidències és d'un mal ús dels veïns. També es queixen que pocs mesos després els han apujat la quota de l'aerotèrmia un 16% i expliquen que han estat mesos amb mancances de serveis, sense ascensor, amb problemes amb la llum de les zones comunitàries i amb la porta del pàrquing. En tot cas, per la seva banda, el director de la Fundació Nou Lloc, Jordi Porrà, ha exposat que estan escoltant els veïns i que, per exemple, ara fa poc van posar una rampa després d'una petició d'un dels veïns de Cubelles.
8: S'escolta doncs, els veïns a veure si hi ha alguna necessitat. A vegades doncs, hi ha doncs, persones que ens demanen posar doncs, un agafador extra a algun lloc, o en aquest cas, recordo aquí a Cubelles, es va posar una rampa doncs, perquè una cadira de rodes pogués sortir a l'exterior amb més facilitat, aquest tipus de cosa, no?
0: Segons Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, si hi ha casos de dificultats econòmiques, des de l'entitat busquen la manera que els llogaters puguin superar-les.
8: De tot tipus, eh? No només... abans comentava el tema econòmic, doncs, de fragmentar el deute o d'ajudar doncs, a posposar doncs, els pagaments... És que, a més, doncs, podem ajudar a intermediar temes d'inserció laboral i d'altres temes doncs, socials, no? Ajuts, doncs, ajudar doncs, a la prestació d'especial urgència, etcètera, etcètera. O sigui, fem una atenció, diguem-ne, integral a la persona que té algun tipus de dificultat, no? Mm.
0: A l'altra banda de la balança, en cas que hi hagi un canvi en la situació inicial que va permetre complir amb els requisits per accedir als pisos de lloguer assequible, la Fundació Nou Lloc no té prevista cap revisió i, per tant, el que preveu és mantenir els contractes de 7 anys.
8: La Fundació Nou Lloc no penalitzem, diguem-ne, no ho mirem, no ho revisem. Tot i així, aquí hauríem de parlar amb l'Ajuntament, doncs, de com ho volen fer exactament. D'entrada, nosaltres tenim la vista posada a 7 anys, però sempre estem oberts doncs, a parlar doncs, amb l'Ajuntament de com ho voldríem fer.
0: En cas que en aquests anys hi hagi vacants o rotacions, la Fundació Nou Lloc compta amb les llistes que ja es van publicar en el seu dia per anar cridant nous adjudicataris. Unes llistes que, segons està establert en les bases, es poden tornar a fer cada 3 anys amb els mateixos requisits originals. En relació amb els preus, que recordem que inicialment eren d'entre els 370 i els 590 euros mensuals, amb l'aparcament i les despeses comunitàries incloses, la Fundació Nou Lloc ha confirmat que els aniran revisant, tal com permet la llei, seguint els índexs de preus marcats. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc.
8: Són els IPCs o l'IBAF, diguem-ne, que és l'índex de referència doncs, del lloguer a Catalunya, i estrictament pugem doncs, el que diu la llei, no? Està contemplat així, no hi ha més increments, diguem-ne.
0: D'altra banda, l'entrada de cop d'aquests 124 habitatges concertats en el mercat immobiliari de Cubelles, amb preus assequibles, ha tingut un impacte directe en el preu de lloguer mitjà de Cubelles, que s'ha situat per sota de la mitjana de Catalunya i també molt per sota del conjunt de municipis considerats com àrea de mercat d'habitatge tensionat. Segons les dades publicades pel Departament d'Habitatge de la Generalitat, hi ha hagut un descens del 16,2%, passant d'una mitjana mensual de 813 euros aproximadament el 2024 a 681 euros mensuals de mitjana el 2025, una tendència inversa a la de tot el Garraf, que amb un increment d'un 17,6% l'últim trimestre del 2025 ha passat a tenir una mitjana de lloguer mensual de més de 1.009 euros. Vist aquest impacte, el govern local treballa ara en un altre solar qualificat al Pla General per Habitatge Protegit d'uns 13.000 metres quadrats situat a la zona residencial de les Salines, on es podrien construir almenys 100 habitatges protegits més. Per tal de trobar la fórmula adequada, la regidora d'Habitatge, Alexandra Corbillo, ha comentat que la Diputació de Barcelona els està redactant un estudi on es valorin totes les opcions.
9: I llavors la Diputació de Barcelona ens ajudarà a analitzar bé aquest solar per veure quines possibilitats tenim i encertar, perquè tenim un i no ens podem permetre fer un pifio, saps? Dir, ostres, pues si la capacitat era aquesta o els projectes podien encabir d'aquesta manera, no fer una errada, saps, en això? Fer-lo seguríssim perquè no puguem perdre aquesta oportunitat. Llavors, per exemple, em plantejava un projecte d'habitatge cooperatiu. Mm-hmm. S'està valorant una promoció d'HPO, s'està valorant d'HPO a través d'aquest registre de solars de la Generalitat de Catalunya, i tot això ho estem movent ara.
0: A més, la regidora Corbillo també confia que es pugui aprovar un avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aviat, on es puguin reservar més terrenys per habitatge protegit de cara al futur. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
10: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

D'acord, adéu. I us asseguro que aquest grup no us defraudarà. Estarà arrasant per totes les pistes de ball del país. Ostres, com són això, gent!

He tornat a l'estudi on durant 50 anys vas pintar tot el que t'estimaves. Si pogués explicar-te

ha més males notícies. Va plegar el Pellicer, però sembla que el Barça ja tira. I en l'amor, vell amic, tan sovint no ens va bé, però hi ha gent, molta gent que ens estima.

0: Samantha?
1: Fades!
2: Quina beneitura, no?

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable. Podríem dir gairebé que esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, com a molt amb algun núvol puntual, si és que l'arribem a veure a mig matí i poca cosa més, i amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit prou bé, amb una mínima al voltant dels 17 a 18 graus, mentre que la màxima avui sí que pujarà d'una manera més clara i tornarà a fer calor. Estarà la màxima per sobre dels 26 o costant-se els 27, amb una humitat que serà avui una miqueta més baixa. Vents en conjunt febles, amb una mica de terrals a l'inici i final del dia i marinades, sobretot de xaloc, al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem més núvols. També farà bon temps, dominat pel sol, amb cel més clar al migdia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i ja no baixarà dels 19, entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà la màxima, en canvi, baixarà una mica, no pujarà tant, i estarà entre els 25 i els 26, amb una humitat, això sí, més alta. Vents febles, amb una miqueta de terral a la primera hora, i marinades la major part del dia, però oscil·laran entre el garbí, migjorn o fins i tot una mica de xaloc de cara a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La Mancomunitat Penedès-Garraf confia que hi haurà un acord durant la primera jornada de vaga de recollida de residus. Els serveis mínims marquen aproximadament la meitat de les recollides habituals de contenidors a Cubelles. Les negociacions entre l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente i el Comitè de Treballadors de la mateixa empresa continuen i, segons la Mancomunitat, es podrien resoldre durant aquesta primera jornada de vaga, aquest mateix dilluns 8 de juny. Recordem que la vaga, inicialment indefinida, ha arrencat a les 6 del matí d'aquest dilluns. La Mancomunitat Penedès-Garraf també ha comentat en una trobada amb els mitjans de comunicació que estan vetllant pel compliment dels serveis mínims que ha determinat la Generalitat. Segons el decret, es garanteixen aproximadament la meitat de les recollides de contenidors habituals aquí a Cubelles i en altres municipis. Això vol dir que aproximadament cada 72 hores recolliran els contenidors de rebuig i cada 48 hores la fracció orgànica. La institució supramunicipal, a més, ha recordat que aquesta vaga convocada pels treballadors no és a causa d'una situació sobrevinguda o nova, sinó que està marcada en una negociació del conveni que ja es preveia. Ara per ara, doncs, la vaga continua en la seva primera jornada, però repetim, des de la Mancomunitat Penedès-Garraf han fet saber els mitjans de comunicació que confien que podria haver-hi un acord ja en aquesta primera jornada de vaga. Ja ha estat convocada la Junta de Portaveus per parlar sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda. La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició serà aquest dimecres i contindrà informació sobre les dues qüestions que preocupaven a Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP. Recordem que aquests partits de l'oposició han demanat explicacions de per què l'Estat ha retingut les transferències a l'Ajuntament per haver incomplert la comunicació del pressupost durant els mesos de desembre, gener, febrer i març. A banda, els grups de l'oposició també han reclamat informació, també relacionada amb el Ministeri d'Hisenda, en aquest cas per la inclusió de l'Ajuntament de Cubelles al llistat de 180 municipis de tot l'Estat que poden adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors, un aspecte relacionat en aquest cas amb la morositat de l'Ajuntament, que seria de 90 dies o més del pagament mitjà a proveïdors, és a dir, a empreses externes a l'Ajuntament. Finalment, aquesta Junta de Portaveus, que fa un parell de setmanes aproximadament que la van sol·licitar els partits, se celebrarà aquest dimecres a les 9 del matí a l'Ajuntament. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera, que han organitzat aquest dissabte, i que ha comptat també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La Diada de la Primavera dels castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La colla cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el cinquè aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la Diada de la Primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la torre de 6, i els castellers de Sant Feliu, que han assolit la torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la Diada de la Camisa Grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí dues setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
3: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
4: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant, perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
3: Mont Blau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
0: La Diputació de Barcelona ja té a punt la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros. L'any passat, aquí a Cubelles, hi va haver 42 actuacions vinculades al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals amb 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. La campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, concretament, hi haurà 89 professionals que es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona. Ho faran en torns entre l'una del migdia i les 8 del vespre, ja que aquesta és la franja que es considera de risc màxim i en què també hi ha més afluència als espais naturals. Es repartiran entre tres sectors, el nord, el centre i el sud, que és el que inclou Cubelles, ja que el sector sud és el que abraça les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A més, hi haurà un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona que estarà de guàrdia des del mes de maig i fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis durant tot l'any i ha recordat també que a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc.
5: Apagar els incendis s'apaguen durant tot l'any, no només a l'estiu. I s'apaguen, fonamentalment, tornant a fer gestió forestal i fent una tasca preventiva. Tasca preventiva que, com deia, és dipòsits d'aigua, camins arranjats, franges de protecció al voltant de les urbanitzacions. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 1.200 urbanitzacions a mig dels boscos.
0: L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla de Vigilància, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. En total hi va haver també 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. En relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament de Cubelles ha contractat recentment una empresa per l'elaboració d'un pla de treball per al manteniment de les franges perimetrals i també perquè s'encarregui del suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per la contractació per obrir aquestes franges perimetrals que encara queden per fer aquí a Cubelles.
3: L'Ajuntament de Cubelles i l'entitat Cubelles Noir van participar de la tercera edició del Tardeo Turístic del Garraf, una trobada professional impulsada per Node Garraf, que va reunir 122 persones d'empreses, entitats, administracions vinculades al sector turístic, entre d'altres. La jornada es va celebrar el passat 21 de maig a Vilanova i la Geltrú i va servir per posar en contacte professionals de diversos àmbits relacionats amb el turisme, la cultura, la restauració, els allotjaments, els serveis empresarials i l'organització d'esdeveniments. Entre els participants també hi va haver representació institucional de Cubelles, així com del mateix festival Cubelles Noir, que va poder donar a conèixer la seva activitat davant professionals del sector. Escoltem tot seguit a Mireia Balín del Node Garraf. Ella mateixa ens fa la valoració del Tardeo Turístic del Garraf.
6: Doncs a Cubelles, evidentment, va haver presència institucional i vam tenir també el plaer de tenir el Cubelles Noir, que no deixa de ser una participació d'activitat cultural i festiva molt important aquí a Cubelles. Així que, bueno, doncs ells també van poder fer i establir contactes i, bueno, i molts contactes interessats en aquest festival, no? que a més des de nosaltres, des de Node Garraf, també promocionem mitjançant el segell Garraf Sona.
3: Segons ha explicat la tècnica de turisme del Node Garraf, Mireia Balín, l'objectiu de la trobada és generar sinergies i facilitar noves col·laboracions entre els diferents agents del territori. En aquest sentit, els participants van prendre part en diverses rondes de networking que els va permetre presentar els seus projectes, explicar els serveis que ofereixen i establir nous contactes professionals.
6: És el tercer any que ho fem, és el tercer any que fem innovacions amb el tema de la metodologia, perquè els dona molta visibilitat a les empreses també, no? El fet de, ostres, doncs jo faig formacions d'IA, no? Per exemple, o jo faig, no sé, un guiatge per Sitges que és exclusiu per al sector mais, no? Per exemple, el de negocis. Ostres, doncs, hi ha una empresa que està interessada, li venen molta gent del mais i està interessada, doncs connecten.
3: La presència de Cubelles en aquest espai també va contribuir a donar visibilitat a alguns dels actes principals de Cubelles, recursos turístics també del municipi, i a banda del Festival Cubelles Noir, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles també es van destacar altres iniciatives com el Cubermut, la Festa de la Verema, les activitats culturals vinculades al municipi, el Museu del Pallasso Cubellenc Charlie Ribel o les propostes relacionades amb les platges i les activitats esportives. Una trobada que va reunir, com dèiem, empreses, entitats de sectors molt diversos, desallotjaments i restauració, fins a cellers, empreses, activitats turístiques, festivals, serveis digitals i administracions públiques. Una de les novetats d'enguany també va ser la incorporació d'una metodologia basada en grups reduïts i rondes de presentació, una fórmula que, segons Node Garraf, va ser molt ben valorada pels assistents perquè, diu, va facilitar la creació de nous contactes.
6: El bon ambient també, el feeling va fer molt amb aquest aspecte, vull dir, estem molt agraïts, ens va ajudar moltíssim. La diversitat d'empreses, hi havia moltíssimes empreses de tot, evidentment del sector turístic, però també serveis empresarials de tot tipus. Això ajuda a que siguem, que hi hagi més varietat La possibilitat de conèixer nous agents del territori, evidentment. I aquest format combinat de les rondes guiades amb el networking lliure també els facilita molt a les empreses poder parlar amb molta gent. I això va ser una de les coses més ben, ha estat una de les coses més ben valorades.
3: La valoració final d'aquesta jornada ha estat positiva i l'organització ja treballa en futures edicions per continuar reforçant la col·laboració entre els professionals i les entitats que contribueixen a la promoció turística del Garraf.
0: La Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament han fet un bon balanç del primer any de la promoció de lloguer assequible situada a l'avinguda de l'11 de setembre. Els veïns d'aquests 124 pisos, en canvi, no estan del tot satisfets de com està funcionant el dia a dia i apunten que hi va haver unes quantes renúncies a l'inici quan es van trobar que hi havia persones que no podien assumir la inversió inicial per establir-s'hi. L'Ajuntament també ha admès el seu paper de mediador per resoldre algunes incidències i aconseguir una situació d'estabilitat que diuen que hi ha ara. En tot cas, aquest 5 de juny es commemora el primer aniversari de l'entrega de claus dels primers 72 pisos de lloguer assequible del total de 124 que es van construir en la promoció Bruc, situada a l'avinguda de l'11 de setembre d'aquí de Cubelles. El projecte ha suposat una fita en l'habitatge assequible del municipi, fruit d'un model concertat amb un solar cedit per l'Ajuntament, un procés d'adjudicació pilotat per la Generalitat i una promoció impulsada i gestionada per les fundacions privades sense ànim de lucre, Sales i Nou Lloc. Actualment, els 124 pisos estan habitats i en els 4 blocs hi viuen unes 300 persones en total. La Fundació Nou Lloc, que és la que gestiona aquests pisos, assegura que es van reunir amb els veïns ja l'octubre passat i que van escollir uns quants representants per millorar la comunicació entre les dues parts. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, en declaracions a Ràdio Cubelles.
7: És una situació en aquest moment, jo crec, d'absoluta normalitat, no? Recordo que a l'octubre, mitjans d'octubre, vàrem fer una reunió amb els veïns. Jo crec que doncs tot està funcionant com ha de funcionar. També vàrem, des de la Fundació Nou Lloc, vàrem proveir d'uns protocols als veïns perquè es poguessin realitzar un escollir representants veïnals. Això ho vàrem impulsar també doncs per facilitar la interlocució amb els veïns. I vàrem sortir una sèrie de representants, que això crec que ha sigut molt positiu, tenim un contacte més assidu.
0: Per la seva banda, Alexandra Corbillo, regidora d'Habitatge, en una entrevista recentment aquí a Ràdio Cubelles, també ha reconegut que un cop passat l'emotiu acte inicial de l'entrega de claus d'ara fa un any, també han intentat ajudar a resoldre unes quantes incidències dels primers mesos entre el veïnat i la Fundació Nou Lloc.
8: I després, quan van començar a fer aquestes mudances allà, van haver petites incidències de les incidències de quan vas a un pis nou, que et trobes, hòstia, pues falta, em deia un veí, el tapó de la dutxa, no sé què, no? D'aquest tipus de desperfectes. Van fer de mediadors des de l'Ajuntament, perquè era un tema dels inquilins amb la Fundació, era un tema entre ells, però l'Ajuntament va fer de mediador i es van anar solventant aquestes incidències i des de llavors tot el que ens ha arribat a nosaltres és superpositiu i super d'agraïment i d'il·lusió i de que continuen pues, això, no?
0: Ràdio Cubelles també s'ha posat en contacte amb diversos veïns de la promoció que, preservant la seva identitat, han expressat la seva

0: Les qui no en tenia de propis. Una situació que de cop sumava una quantitat considerable d'euros que hi va haver adjudicataris que els va fer enrere. A més, apunten que la comunicació seria escassa, que els costa trobar la manera de resoldre les incidències del dia a dia i que sovint els responen que la causa d'algunes incidències és d'un mal ús dels veïns. També es queixen que pocs mesos després els han apujat la quota de l'aerotèrmia un 16% i expliquen que han estat mesos amb mancances de serveis, sense ascensor, amb problemes amb la llum de les zones comunitàries i amb la porta del pàrquing. En tot cas, per la seva banda, el director de la Fundació Nou Lloc, Jordi Porrà, ha exposat que estan escoltant els veïns i que, per exemple, ara fa poc van posar una rampa després d'una petició d'un dels veïns de Cubelles.
1: S'escolta doncs, els veïns a veure si hi ha alguna necessitat. A vegades doncs, hi ha doncs, persones que ens demanen posar doncs, un agafador extra a algun lloc, o en aquest cas, recordo aquí a Cubelles, es va posar una rampa doncs, perquè una cadira de rodes pogués sortir a l'exterior amb més facilitat, aquest tipus de cosa, no?
0: Segons Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, si hi ha casos de dificultats econòmiques, des de l'entitat busquen la manera que els llogaters puguin superar-les.
1: De tot tipus, eh? No només... abans comentava el tema econòmic, doncs, de fragmentar el deute o d'ajudar doncs, a posposar doncs, els pagaments... que a més doncs, podem ajudar a intermediar temes d'inserció laboral i d'altres temes doncs, socials, no? Ajuts, doncs, ajudar doncs, a la prestació d'especial urgència, etcètera, etcètera. O sigui, fem una atenció, diguem-ne, integral a la persona que té algun tipus de dificultat, no?
0: A l'altra banda de la balança, en cas que hi hagi un canvi en la situació inicial que va permetre complir amb els requisits per accedir als pisos de lloguer assequible, la Fundació Nou Lloc no té prevista cap revisió i, per tant, el que preveu és mantenir els contractes de 7 anys.
1: La Fundació Nou Lloc no penalitzem, diguem-ne, no ho mirem, no ho revisem. Tot i així, aquí hauríem de parlar amb l'Ajuntament, doncs, de com ho volen fer exactament. D'entrada, nosaltres tenim la vista posada a 7 anys, però sempre estem oberts doncs, a parlar doncs, amb l'Ajuntament de com ho voldríem fer.
0: En cas que en aquests anys hi hagi vacants o rotacions, la Fundació Nou Lloc compta amb les llistes que ja es van publicant al seu dia per anar cridant nous adjudicataris. Unes llistes que, segons està establert en les bases, es poden tornar a fer cada 3 anys amb els mateixos requisits originals. En relació amb els preus, que recordem que inicialment eren d'entre els 370 i els 590 euros mensuals, amb l'aparcament i les despeses comunitàries incloses, la Fundació Nou Lloc ha confirmat que els anirà revisant, tal com permet la llei, seguint els índexs de preus marcats. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc.
1: Són els IPCs o l'IBAF, diguem-ne, que és l'índex de referència doncs, del lloguer a Catalunya, i estrictament pugem doncs, el que diu la llei, no? Està contemplat així, no hi ha més increments, diguem-ne.
0: D'altra banda, l'entrada de cop d'aquests 124 habitatges concertats en el mercat immobiliari de Cubelles, amb preus assequibles, ha tingut un impacte directe en el preu de lloguer mitjà de Cubelles, que s'ha situat per sota de la mitjana de Catalunya i també molt per sota del conjunt de municipis considerats com àrea de mercat d'habitatge tensionat. Segons les dades publicades pel Departament d'Habitatge de la Generalitat, hi ha hagut un descens del 16,2%, passant d'una mitjana mensual de 813 euros aproximadament el 2024 a 681 euros mensuals de mitjana el 2025, una tendència inversa a la de tot el Garraf, que amb un increment d'un 17,6% l'últim trimestre del 2025 ha passat a tenir una mitjana de lloguer mensual de més de 1.009 euros. Vist aquest impacte, el govern local treballa ara en un altre solà qualificat al Pla General per Habitatge Protegit d'uns 13.000 metres quadrats situat a la zona residencial de les Salines, on es podrien construir almenys 100 habitatges protegits més. Per tal de trobar la fórmula adequada, la regidora d'Habitatge, Alexandra Corbillo, ha comentat que la Diputació de Barcelona els està redactant un estudi on es valorin totes les opcions.
2: I llavors la Diputació de Barcelona ens ajudarà a analitzar bé aquest solar per veure quines possibilitats tenim i encertar, perquè Tenim un i no

0: podem permetre fer un pifio, saps? Dir, ostres, pues si la capacitat era aquesta o els projectes podien encabir d'aquesta manera, no fer una errada, saps, en això? Fer-lo seguríssim perquè no puguem perdre aquesta oportunitat. Llavors, per exemple, em plantejava un projecte d'habitatge cooperatiu. Mm-hmm. S'està valorant una promoció d'HPO, s'està valorant d'HPO a través d'aquest registre de solars de la Generalitat de Catalunya, i tot això ho estem movent ara.
1: A més, la regidora Corbillo també confia que es pugui aprovar un avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aviat, on es puguin reservar més terrenys per habitatge protegit de cara al futur.
2: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
1: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La Mancomunitat Penedès-Garraf confia que hi haurà un acord durant la primera jornada de vaga de recollida de residus. Els serveis mínims marquen aproximadament la meitat de les recollides habituals de contenidors a Cubelles. Les negociacions entre l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente i el comitè de treballadors de la mateixa empresa continuen i, segons la Mancomunitat, es podrien resoldre durant aquesta primera jornada de vaga, aquest mateix dilluns 8 de juny. Recordem que la vaga, inicialment indefinida, ha arrencat a les 6 del matí d'aquest dilluns. La Mancomunitat Penedès-Garraf també ha comentat en una trobada amb els mitjans de comunicació que estan vetllant pel compliment dels serveis mínims que ha determinat la Generalitat. Segons el decret, es garanteixen aproximadament la meitat de les recollides de contenidors habituals aquí a Cubelles i en altres municipis. Això vol dir que aproximadament cada 72 hores recolliran els contenidors de rebuig i cada 48 hores la fracció orgànica. La institució supramunicipal, a més, ha recordat que aquesta vaga convocada pels treballadors no és a causa d'una situació sobrevinguda o nova, sinó que està marcada en una negociació del conveni que ja es preveia. Ara per ara, doncs, la vaga continua en la seva primera jornada, però repetim, des de la Mancomunitat Penedès-Garraf han fet saber els mitjans de comunicació que confien que podria haver-hi un acord ja en aquesta primera jornada de vaga. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera que han organitzat aquest dissabte i que ha comptat també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La Diada de la Primavera dels castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La colla cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el 5è aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la Diada de la Primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la torre de 6, i els castellers de Sant Feliu, que han assolit la torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la Diada de la Camisa Grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí 2 setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

Però digo, mar, mar.

Perquè jo sé que quan em mori totes les pàgines parlaran del que ens ha passat, del que ens ha passat, del

0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
1: Ràdio Cubelles, notícies.
2: La Mancomunitat Penedès-Garraf confia que hi haurà un acord durant la primera jornada de vaga de recollida de residus. Els serveis mínims marquen aproximadament la meitat de les recollides habituals de contenidors a Cubelles. Les negociacions entre l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente i el comitè de treballadors de la mateixa empresa continuen i, segons la Mancomunitat, es podrien resoldre durant aquesta primera jornada de vaga, aquest mateix dilluns 8 de juny. Recordem que la vaga, inicialment indefinida, ha arrencat a les 6 del matí d'aquest dilluns. La Mancomunitat Penedès-Garraf també ha comentat en una trobada amb els mitjans de comunicació que estan vetllant pel compliment dels serveis mínims que ha determinat la Generalitat. Segons el decret, es garanteixen aproximadament la meitat de les recollides de contenidors habituals aquí a Cubelles i en altres municipis. Això vol dir que aproximadament cada 72 hores recolliran els contenidors de rebuig i cada 48 hores la fracció orgànica. La institució supramunicipal, a més, ha recordat que aquesta vaga convocada pels treballadors no és a causa d'una situació sobrevinguda o nova, sinó que està marcada en una negociació del conveni que ja es preveia. Ara per ara, doncs, la vaga continua en la seva primera jornada, però repetim, des de la Mancomunitat Penedès-Garraf han fet saber els mitjans de comunicació que confien que podria haver-hi un acord ja en aquesta primera jornada de vaga. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera que han organitzat aquest dissabte i que ha comptat també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La Diada de la Primavera dels castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La colla cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el 5è aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la Diada de la Primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la torre de 6, i els castellers de Sant Feliu, que han assolit la torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la Diada de la Camisa Grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí 2 setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
0: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.
3: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
4: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles. Comencem amb el programa matinal d'informació local.
4: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
3: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

però el riu sempre va cap baix. Qui sap si

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: fan fer el que no vol.
1: I quan són les 10 i res, i pràcticament un minut, comencem la tertúlia d'aquest dilluns, dia 8 de juny. No mireu el rellotge perquè no funciona, ja us ho avanço. Per això alguna vegada, a l'hora de finalitzar, no quadrem exactament el temps, però clar, el rellotge que tinc aquí davant és el que és.
2: I el de darrere també.
1: I el de l'ordinador no m'hi veig, queda massa petit. Bé, doncs intentarem quadrar avui doncs, aquesta tertúlia, una hora de conversa, i ho farem amb la presència d'una banda de la Carme Mingorance, a qui saludem
3: bon
1: a continuació. Què tal, com estàs, Carme?
3: Bé, molt bé, bon dia a tothom.
1: Seguim amb la Susana Peix, benvinguda, Susana.
4: Hola, bon dia.
1: També tenim amb nosaltres el Marcial García, benvingut.
5: Hola, bon dia.
1: L'Oriol Pérez també.
6: Molt bon dia a tothom.
1: I a la Lola Lorente, benvinguda, Lola.
7: Hola, què tal?
1: Bé, doncs comencem aquesta tertúlia i ho fem parlant de la primera notícia. La Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament han fet un bon balanç del primer any de la promoció de lloguer assequible. Els veïns i veïnes, en canvi, no estan del tot satisfets de com està funcionant el dia a dia i recorden que hi va haver unes quantes renúncies quan van trobar-se que no podien assumir la inversió inicial per anar a viure. Aquesta és la notícia que nosaltres tractàvem tot just la setmana passada, i una mica per donar algunes dades, no? El dia 5 de juny es commemorava el primer aniversari d'aquesta entrega de claus, per tant fa un any es donaven doncs, les claus als primers 72 pisos, tot i que actualment hem de dir que els 124 pisos estan ocupats al 100%, hi viuen 300 persones i els blocs estan dissenyats amb eficiència energètica. El contracte doncs, mínim és de 7 anys, així ho va establir també Nou Lloc, i els preus doncs, van variant segons l'índex doncs, legal. Més que res per donar alguna dada. D'altra banda, doncs, hem de dir també que per una banda doncs, s'ha parlat amb responsables de la Fundació Nou Lloc, que fan una bona valoració, i d'altra banda doncs, els veïns, alguns d'ells, diuen doncs, que es van trobar amb algunes sorpreses. Alguns joves que van renunciar a aquest contracte perquè doncs, no diuen que no se'ls va explicar les condicions, que van haver de pagar doncs, l'alta dels subministraments dels pisos, que van haver de pagar, que no tenien mobles propis, que no estava pintat i havien de pintar el pis, que no tenia electrodomèstics, bé, una mica. I després, d'altra banda, diuen, no apunten una comunicació escassa que els va trobar la manera també de resoldre les incidències del dia a dia, i doncs bé, aquestes són algunes de les impressions. No sé si heu llegit la notícia, heu escoltat, cadascú diu la seva, d'altra banda també de la regidora doncs, fa una bona valoració i també explica que bé, que s'està treballant per ampliar aquest parc, no? aquests pisos assequibles en un futur, fer una altra promoció de nous pisos. Bé, a línies generals, no sé vosaltres si heu llegit una mica la informació, que en penseu d'aquest any, no? De balanç pel que fa a les diferents declaracions que es poden llegir a través del nostre web.
2: Aviam, jo crec que aquests pisos són molt bons pel poble, no? I per a la gent que ha pogut fer el lloguer d'aquests pisos, no? És veritat que els veïns diuen que si tenien que pagar el... Però jo crec que és normal, no? Si vas a un pis d'aquests que està nou de trinca, pues tenen que, si pinten, vale, pues sí, no passa res. I donar d'alta tots els serveis també crec que és una cosa normal, no? Si tenien informació o no ho sé, no ho sé, això sí que no ho sé, però jo crec que és molt important per al poble tenir un habitatges no socials, perquè no ho són, sinó són de renta baixa, no? I el que diu la regidora també, de poder augmentar aquesta oferta, jo crec que és interessantíssim. Hi ha una altra en la notícia també, parla de que el lloguer a Cubelles ha baixat, no? De 80, no recordo la xifra, però de 830 o una cosa així a prop de 700 euros, no? Que ha baixat. No sé si és per aquesta iniciativa de pis de lloguer o per altra raó, no ho sé. Però jo crec que és important tenir això perquè pot mantenir el lloguer estable, no? I això és important perquè està pujant moltíssim a tot arreu, clar.
1: Anem a donar les dades concretes, dades publicades pel Departament d'Habitatge de la Generalitat. Hi ha hagut un descens del 16,2%, passant d'una mitjana mensual de 813,92 el 2024 a 681,84 euros el 2025, una tendència inversa a tot el Garraf, que amb un increment del 17,6% l'últim trimestre del 2025 ha passat a tenir una mitjana de lloguer mensual de més de 1.009 euros a nivell també del Garraf. Bé, aquestes són les dades que publica en tot cas el Departament d'Habitatge de la Generalitat. D'altra banda, també m'he descuidat dir que altres mancances que es van trobar també va ser amb els serveis, serveis sense ascensor. La gent que va anar a viure en aquests pisos de lloguer assequible van tenir problemes també de llum a les zones comunitàries i hi va haver un mal funcionament pel que fa a la porta del pàrquing. Que es van trobar amb aquestes qüestions a l'hora d'adquirir aquests pisos, que era una promoció nova, ho hem de dir, no?
0: És a
1: dir,
0: clar. Jo penso que tot això que estan reclamant són coses habituals en un edifici que s'acaba de construir, que està en una zona que és relativament nova, on s'estan fent nous edificis i que aquestes coses que passen jo crec que són normals. Llavors, no sé, la queixa, si em dius, ha passat un any i segueix igual, et diria, s'hauria de posar fil a l'agulla, no? Pel que dius del tema del lloguer, tothom sap que les estadístiques es poden llegir i es poden interpretar, perquè si tu mires a qualsevol plataforma de lloguer d'habitatges a Cubelles, aquests preus que has dit no existeixen, o sigui, així de clar. O sigui, no hi ha cap pis a lloguer a Cubelles de 600 euros. Llavors no sé la mitja d'on la treuen, saps?
1: Són dades del 2025, eh? O sigui,
0: no, però ni del 2025 ni d'ara, o sigui... els pisos de lloguer de Vilanova estan per sobre de 1.000 euros
1: i
0: la majoria, per no sé si em passaré, crec que no, el 80% són de temporada. Per tant, aquestes xifres a mi no són representatives de què és el lloguer, o sigui, sí, perquè si no ara tots els joves estarien saltant d'alegria i tots tindrien un pis de lloguer. I és que a més no n'hi han. Uh-huh. Sí, llavors l'estadística d'on la treuen, perquè no hi ha pisos de lloguer. Tu mires a Cubelles actualment en les plataformes, potser trobes 20
2: molt,
0: pisos,
2: molt poquets,
0: 20
2: molt
0: i dels 20
2: poquets,
0: 18 de temporada.
4: Jo crec que és per això, però bueno,
0: no t'ho dic perquè jo acabo he posat un pis de lloguer, llavors ho he vist i tu a la Generalitat treus un certificat per saber a quan has de posar el lloguer i et diu, poses la cèdula d'habitabilitat i et posa el preu amb el topall de que tu pots llogar el pis. I els pisos que jo veig estan per sobre d'aquest topall. Qui ho regula? No ho sé. Qui ho controla? Tampoc ho sé. Però per una vegada que m'he posat jo a fer-ho, i a més ho he fet amb el preu que es posa, i ha durat una setmana.
1: Per tant, estaríem parlant, no sé tu que has pogut veure una mica, amb una característica, per exemple, el teu pis, no? De dir quantes habitacions té i
0: què proposava, no? De dues habitacions surt 800 euros.
1: Sortiria 800 euros.
0: Això dels 600 deu ser un pis de 20 metres quadrats.
2: Sí,
0: perquè el que et dic jo té 55, o sigui, amb 55 metres quadrats ja t'enfiles als 800 amb els preus de la Generalitat, eh?
1: Sí.
4: Jo puc dir una coseta, sisplau? Demano.
2: Una,
4: sisplau. Això és... Tens tota la raó. Susana, el problema dels lloguers i dels preus que es posen de lloguers, després amb les dades que trobes oficials, sempre hi ha un decalatge. Aquí a Cubelles, jo que m'he trobat tant a la teva situació que deia, jo tinc un pis de lloguer, jo he tingut també molt de temps un pis de lloguer aquí al Marítim. I la sensació que trobes és que aquí a Cubelles, molt diferent del que passa a Vilanova, crec jo, és que hi ha molt lloguer tapat. És a dir, lloguer que no està regularitzat per cap tipus d'administració. I segona qüestió, que és el que són les dades aquestes del 2025. Si tu de sobte a Cubelles, que no tens molta oferta de lloguer, que és molt escassa, de sobte poses 125 pisos oficials dintre d'aquestes estadístiques, sota d'aquests 600 euros, ja automàticament et baixen la mitja.
0: Clar, vale. En
4: el moment que s'han posat aquests 125 pisos l'any passat...
0: Que no són d'accés públic, són d'accés limitat, evidentment.
4: Correcte, però són oficials, són de lloguer, i lloguer especial, perquè si us en recordeu, els preus de lloguer d'aquests pisos eren uns preus molt assequibles.
2: 400 a 600 o coses així.
4: Són aquests pisos el que han fet baixar. Des del meu punt de vista... I més que s'han d'oferir, com deia la regidora, que s'han de fer més pisos de lloguer social d'aquest tipus, i jo estaria encantat perquè molta més gent pugui entrar. Ara, la resta del fons de la notícia, escolta, jo crec que han sigut confusions, perquè un quan fa aquest tipus de documentació per presentar-se a aquestes opcions de pis de lloguer assequible, lloguer social o com es, o lloguer protegit, com
1: assequible,
4: es digui...
1: Assequible, han utilitzat aquesta paraula,
4: sí,
1: ja.
4: Tu primer les bases les tens clares i a part tens una oficina on pots anar a picar la porta cada dos per tres. Que no sàpigues que has de donar d'alta la llum, l'aigua, els subministraments bàsics, això passava, si no m'estic equivocat, això passava als principis i finals dels 80, en els primers pisos oficials que es feien de vivendes de protecció oficial d'aquella època, es donaven amb els subministres d'unes d'alta. Però quin problema hi havia? Al barri on vivia jo, en el meu bloc, que era de 15 pisos d'alçada, la meitat era per funcionaris de les forces de seguretat, policia local, guàrdia civil, etc., i l'altra meitat dels pisos d'aquests de protecció oficial se'n va donar a uns veïns que vivien unes barraques al camp de la Bota, allà a la zona franca, i clar, la barreja aquella de, perdó amb l'expressió, de gitanos i policies, era un pis molt curiós, amb els subministraments donats d'alta.
2: Eren d'integració.
4: Correcte.
2: Els pisos d'integració.
4: Què és el que va passar? Que molta gent no pagava.
0: Clar.
4: I llavors què va fer l'administració? Escolteu, si es fan pisos de protecció oficial, doncs cadascú es dona d'alta els seus subministraments a nom d'ell.
0: Clar.
4: Perquè després el problema estava en que no es canviaven de nom, que és, i això generava problemes. Ara, insisteixo, que hi ha molta gent que no li ha, li ha suposat greu o li ha suposat un daltavall econòmic anar a viure, sí, tu has de saber que si te donen un pis has de fer una entrada.
0: I segur que sortia a les bases, eh?
4: I que no te donen un pis amoblat.
0: Home, clar.
4: Te donen un pis que l'has d'amoblar tu.
5: Seguramente sería más bien la gente joven, aunque me hace pensar que han tenido que haber reuniones en las que se han reunido con todos los vecinos y alguno ha tenido que hacer esa pregunta.
4: Que
5: si tenía dudas.
4: Correcta.
5: Pero me hace pensar... Los suministros privados son una cosa y los suministros de la comunidad son otra. ¿Quién contrataba los suministros de la comunidad? Porque eso ha tenido que salir en las reuniones.
4: La empresa, no yo.
5: Claro. Vale, porque, por ejemplo, hablo de lo que yo conozco. En mi comunidad, pues evidentemente era una obra nueva y por X o lo que sea, fui yo la que hizo las contrataciones de los servicios de la comunidad. Y, por ejemplo, el ascensor... Estuvo mucho tiempo sin conectarse porque al final me explicaron que había que contratar una línea de teléfono que la tuve que contratar yo, porque digo, no va a haber ascensor en esta comunidad porque la gente no se implica. Y tuve que hacer una línea de mi casa privada para que pusiera un ascensor, si no, no había ascensor.
3: Para el botón de
2: ¿Por un tema de seguridad?
0: No,
2: o...
0: de seguridad, claro. El de la línea.
5: ¿No? Claro, pero que tuve que hacer una contratación privada para mi casa, para que esa comunidad...
4: Al constructor vostre, un crack, ¿eh?
0: Sí.
4: Ostras, perla.
5: Tuviera línea de ascensor.
2: Núñez y Navarro.
5: Necesitaba un teléfono que igual ahora mis vecinos se están enterando, porque esto es una cosa que pues que tampoco te la explican, pero bueno, como al final tuve que hacer yo todas las gestiones, pues digo, bueno, pues voy a contratar una para mi casa. Digo, pues si no, aquí esta gente no va a tener ascensor.
4: I d'atraca també el tècnic de l'Ajuntament que va donar la cèdula d'habitabilitat.
0: Sí.
4: És a dir, perquè lo de l'ascensor i la targeta SIM que ha de portar telefònic l'ascensor, això fa la pila d'anys.
5: Pues fíjate.
4: Però la pila d'anys.
5: O sea, ya hablo en primera persona, o sea, que no es que... Entonces, claro... Pienso, a lo mejor en este tipo de comunidades, pues eso, les contratan los servicios comunitarios, pero claro, cada uno tiene que hacer una inversión. Pero es que es normal llegar a preguntar.
0: Pero fue el constructor, això, ¿no?
4: Sí.
0: Yo digo, vais a tener un pis de protección oficial también, fa mil anys, y nosotros no vamos a hacer absolutamente ni del parking, ni del ascensor.
5: Perdona, el apunte es, nuestro piso no es de protección de nada.
0: Ah, vale.
5: O sea, cuidado, ¿eh?
0: Ya.
5: Tampoco yo quiero que
0: un edificio
5: se confundan y venga aquí la peña ahora.
4: Y la resta también de suministros básicos. En el cas aquest, normalment, a part de que es deia la notícia lo de l'alta, moltes persones estarien vivint en un altre lloc.
5: Claro, saben cómo funciona.
4: I a part d'això, moltes persones i moltes d'aquestes empreses, com l'aigua, quan tu te canvies de domicili, el que fas és un trasllat.
2: Sí.
4: Fas una baixa d'un contracte que estàs actualment i fas una alta al nou lloc on
5: te'n vas. Por eso decimos que será la gente joven que vivía con los padres, no se ha preocupado nunca de eso y solo escuchaba
2: el rumor
5: de la mensualidad.
0: Persones que és la primera vegada que tenen un pis de lloguer, no cal que siguin joves, poden ser qualsevol tipus de persona, que anaven amb un pensament i s'han trobat amb amb una altra. Sí. O a lo millor estem parlant i només hi ha hagut una queixa. I ara sí, sembla que s'ha aixecat.
2: Pot ser.
0: I a lo millor és només
1: en tot cas, també diuen que se'ls va pujar la quota de l'aerotèrmica, de l'aerotèrmia, un 16% als pocs mesos d'instal·lar-se.
0: Sí, però això és la companyia, clar. No té res a veure amb, amb...
1: O sigui, al final aquí hi ha un, tot un seguit de queixes.
0: A mi
1: també
0: ara l'aigua m'ha pujat el doble, no sé per què.
5: De totes maneres, quan se vayan, cuando se vayan a acomodar,
2: doble, ¿eh? Sí.
5: Porque se entiende que el contrato es de 7 años, cuando se vayan a acomodar ya tienen que haber buscado otra vivienda, ¿no? Porque 7 años pasan rapidito.
1: Home, es pot fer revisió,
2: però
1: sembla,
2: puede ser renovable.
0: Sí. Renovable, sí.
2: Sí. Jo crec que sí. Sí, sí.
5: Però si te canvien tus condicions de vida,
0: per això,
5: habrà un control ahí, no?
1: Suposo, sí, es torna a fer aquesta revisió per veure si pot seguir o no. I bé, en tot cas, Carme, i després diem també el que diu el director de la Fundació, que diu alguna cosa més. Carme, què volies dir?
6: No, jo volia dir que depèn. Jo tinc una part contrària. El meu nebot va fer la sol·licitud per als pisos oficials de ser de bajo precio i després miraven les nòmines i per 50 euros, diguéssim, a un noi que no l'havien fet fixa, no la van agafar, quan ja en la revisió que tenia per entrar al pis donava totes les requisits. Però en el moment que va fer la sol·licitud, pues no estava fixa i per 50 euros de diferència en una nòmina no va entrar la sol·licitud. Vull dir que això també es tindria que mirar, no? Una mica, perquè hi ha casos i casos, i després se va donar...
4: En el moment que fas la sol·licitud, tu tens una situació. Sí, sí, en el moment després de fer la concessió, es torna a revisar tota la documentació.
6: Pues no.
4: Es torna a revisar tota la documentació. I si la teva situació de la sol·licitud ha canviat...
0: Clar, perquè imagina que fos al revés,
4: ja
0: que guanyessis el doble.
6: El meu germà ha lluitat moltíssim per aquest lloguer per el seu fill, però inclús dit per el Consell Comarcal, ells tenien la dubte de que fossin serveis socials, diguéssim, que de pis de servei social,
2: no,
6: que vosaltres ho heu dit, no són.
2: Són de lloguer accessible, però no són
6: accessibles
2: con
6: unes nòmines bastant altes, eh?
5: Tienen que ser fijas las nóminas.
4: No, hi ha barems.
5: Me parecía entender que tenia que ser una nòmina fija.
6: Però que a ell li va millorar la situació.
2: Sí, moltes vegades, sí.
6: Tenia una i quan va ser el moment havia millorat molt més. Però encara sí, no va cedir a la protecció.
0: Imagino que sí que és nòmina fixa, perquè d'una manera han de garantir.
5: Clar, la quota.
6: Ell ja et complia, això.
0: No, parlo del teu cas, parlo en general.
6: Dic que el cas del meu nebot, no ho vull dir, però... Jo he parlat al Consell Comarcal i deien, bueno, és que són, però no són accessibles per a tothom. Accessibles, depèn de la nòmina.
0: Jo tinc diverses amigues que es van apuntar i tampoc l'han rebut. Vull dir que hi havia que el fet de que no complís, a lo millor algú complir tampoc li haurien donat. Al final hi havia uns barems i després va haver, no sé com ho fan, hi ha unes prioritats amb persones amb discapacitat,
4: I són de lloguer accessible, però no per persones vulnerables.
1: Exacte.
4: Les nòmines que estaven, i la mitjana que parlàvem aquí una vegada a la tertúlia fa dos anys o un any i mig, no me'n recordo, eren nòmines altes.
2: Sí, sí.
4: És a dir, no qualsevol podia accedir.
6: Però clar, lo que venien no era tan així.
4: Sí, es venia així des del principi.
2: Carme,
6: el Consell Comarcal, que també estava ficat aquí en aquestes coses, bueno, jo el comentari que va rebre va ser això, diuen que és accessible, però realment no ho és.
0: Però això és com quan tenies protecció oficial o jo vaig agafar, no sé si era protecció oficial, però sí que teníem un ajut de la Generalitat per el pagament, perquè me recordo que en aquella època estava el 16 o el 17% i te'ls deixaven a l'11, però per tenir a l'11% d'interès havies de complir una sèrie de requisits i si no els complies, tu no podies accedir a aquell pis, pues exactament el mateix.
5: I luego tenías que ser propietario durante mucho tiempo.
0: No podies, el meu no era protecció oficial, realment era això, una ajuda a fons perdut per la Generalitat a nivell de lo que era el préstec. Però cada subvenció o cada situació és diferent i tu t'has de... Perquè si no, imagina't, si un per 50 euros, l'altre per... No sé, però que el que ha dit ell, jo entenc que ho revisen, perquè si la teva situació ha canviat i ara estàs complint i quan te'l donen estàs guanyant tres vegades més, tampoc seria just.
6: Jo sé que el meu un germà ha lluitat molt, el Consell Comarcal, precisament jo vaig parlar amb ells per el mateix motiu, i clar, la noia deia, bueno, és que no dan tanta opció, i tampoc hi ha tants pisos,
0: clar.
6: La demanda ja, també no, era
0: clar,
6: molt
0: i com és clar, per 120 pisos no sé quantes hi haurien, però
2: sí, segur que hi ha moltíssim,
0: sí, que com ell hi hauria moltíssima
6: que clar, va

0: Sí, sí.
1: Bé, què més diu? Doncs que sí, que hi ha casos de dificultats econòmiques, des de l'entitat estan buscant també la manera de que els llogaters puguin superar-les, és a dir, que també s'han trobat que llogaters que han optat aquests pisos s'han trobat també amb dificultats econòmiques i també doncs, miren la manera de que segueixin. I d'altra banda també, en el cas que hi hagi un canvi de la situació inicial que va permetre complir amb els requisits per accedir als pisos, la Fundació no té previst fer cap revisió i prefereix mantenir els contractes 7 anys. Això també ho diu la notícia, escolteu el tall de veu.
2: Clar, però queda sense feina, no?
1: I en cas que aquests anys hi hagi vacants o rotacions, la Fundació compta amb les llistes que ja es van aplicar per anar cridant nous adjudicataris, unes llistes que segons està establerta les mateixes bases es poden tornar a fer cada 3 anys amb els mateixos requisits originals. I que la relació de preus doncs, inicialment eren entre 370 i 590 mensuals amb aparcament i les despeses de la comunitat incloses i la Fundació Nou Lloc doncs, ha confirmat que s'aniran revisant també aquestes tarifes tal i com permet la llei i seguint aquests índexs de preus marcats. Una mica també per tenir una mica més d'informació del que hem estat dient.
2: Són més que assequibles, eh?
0: Sí.
3: O sea, que si tu sobrino està en lista d'espera, igual si hi ha alguna baja o lo que sea.
4: La vida... Això és lo que
2: la llista d'espera.
3: Ja, debe ser un poco larga.
0: 7 anys.
4: Això és lo que estem esperant. Sí.
1: I després, bueno, per part del govern, doncs això, que s'està treballant amb un altre solar, qualificat al Pla General per habitatge protegit, d'uns 13.000 metres quadrats i situat a la zona residencial de les Salines, on es podrien construir almenys 100 habitatges.
2: Jo penso que també estaria bé que revisessin la quantitat d'habitatges que hi ha buits aquí al centre, per exemple, al poble, al casc antic, habitatges que estan buits, que s'estan fent malbé, doncs veure aviam que és de qui són propietaris o de quina manera es podrien moure, perquè això també faria que donar-li una altra vida al poble, no? Donar facilitats, sí, em refereixo, no, als propietaris.
0: I més demanda, pues els preus, els menys, estarien estables.
3: Clar. Sí, perquè se lee mucho por las redes que alquilan habitaciones.
2: Clar, o sea, és que es pot, és que a Barcelona també es fa, sí, i és legal. Tu pots jugar una habitació, pots jugar... Sí, sí, és legal.
1: I després també hem de dir que la mateixa regidora, l'Alexandra Corbillo, també confia que es pugui aprovar aviat un abans del POUM, del Pla General, on es puguin reservar més terrenys per habitatge protegit de cara al futur. És a dir, que a banda d'aquesta proposta voldria ampliar encara més.
2: El que passa és que el que s'han de tenir present és que fer més habitatge suposa donar més serveis. Clar, podríem enllaçar amb molts altres temes justament de la zona de la que estàs parlant, no?
3: Sí, más de uno que ya necesitamos, ¿no?
2: I clar, si vas fent més habitatges
3: evidentment,
2: i comences a sobre redimensionar aquella zona, els serveis
3: ¿dónde está?
4: I urbanitzar millor, ¿no?
2: No, aquella zona encara està bé, la de la
4: Salina.
2: La que està millor de tot Cubelles.
1: Sí, sí. Vinga, més notícies perquè tenim molts temes sobre la taula. El temps passa volant, l'Ajuntament suspèn la licitació de les guinguetes de la platja que havia obert doncs, tot just dilluns passat i el consistori ha detectat uns errors en els plecs i quan es torni a obrir el procés donarà un nou termini de 8 dies per presentar aquestes ofertes. Per tant, doncs, aquesta és una altra de les notícies. Surt a concurs doncs, aquesta gestió de dues guinguetes, el bar-restaurant a la platja de la Mota, un quiosc de iogurts de gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendalls i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que aleshores contemplava a les bases era de 86.000 euros per 4 anys, per les guinguetes uns 21.500 euros anuals. Això és l'anterior, no sé, en tot cas estem pendents d'aquest error, no? I per tant de tornar a treure a licitació aquest tema, no? De les guinguetes de la platja.
2: 8 de juny?
0: Sí, clar, 8 de juny, i encara estem presentant un projecte que està malament i tenen que canviar-ho. Jo al·lucino, sincerament, amb l'Ajuntament i amb la previsió que té d'aquestes coses, no? Perquè...
2: Però si és que això és la primera vegada que passa. Cubelles mai havia fet licitació a l'estiu, és la primera vegada que s'ho han trobat.
0: Ja, sí, segurament, sí, clar, sí. Ja.
2: Estava una mica... Cada any arriba l'estiu i cada any s'han de fer les mateixes
0: clar,
2: gestions,
0: exactament,
2: no?
0: Sí, llavors, sí, però si no, però, saps, però no al juny, despista, no al juny, no?
5: Són cada 3 o 4 anys, crec. No?
0: Sí, no? Sí, però
2: com
0: clar.
2: Com les eleccions, sí.
0: Menys o menys. Però clar, que ho facis i ho facis mal, ja és que té, vamos...
4: Dobla feina.
2: Sí, no tenen les de l'any passat, si és el mateix, és que no ho sé.
0: I van retirar els pressupostos, si recordeu, també fa 2 mesos, perquè estaven malament redactats. Jo crec que és una miqueta de... no sé com definir-lo.
5: Jo com a usuari d'aquest barri i usuari de guingueta, diari, per dir-ho alguna...

0: d'alguna manera perquè la tinc a prop de casa, prop. Quina sort hem tingut que s'han adonat compte que el plec estava malament. Perquè tu imagina't que això tira cap endavant,
1: sí.
0: Es comencen a fer les licitacions, es comencen a presentar empreses, s'assignen de 2, 3, 4, 5 persones això de les guinguetes i un sisè reclama i diu: senyores, que esto
2: que està malament. Sí, sí,
0: i
2: bueno,
0: ens trobaríem
2: sí, sí.
0: El juliol o a l'agost
2: sí, sí.
0: Amb un recurs que, o sigui, per sort, de lo malament que està fet.
3: Sí, sí.
2: Això
0: la
2: està
0: part,
2: bé, Oriol.
0: La
2: part positiva,
0: que,
2: vale.
0: Que s'han donat compte i ho han retirat.
2: Però fer la licitació al juny, a la meitat de juny...
1: Clar, és que jo penso, que igual que el bar del poliesportiu es va quedar sense que ningú el portés... i ja estem així, sí. Què passarà si ningú es presenta a les dates que estem? Jo penso que la gent que es dedica a això ja té la feina programada per aquest estiu.
2: Exacte. Segur.
1: Llavors, qui ho farà ara?
2: I tem 8 dies per fer la licitació, que és res. Jo crec que, bueno, que aquest estiu estarem sin guinguetes.
1: Algú se li haurà acudit fer la licitació pels salvavides?
2: No,
1: o al millor ningú se li ha acudit que estem a 8 de juny i també han d'obrir...
2: No, això crec que, està...
1: Sí?
2: Sí, crec que la licitació dels salvavides ja està prevista.
0: Però igualment,
2: prevista.
0: Això jo crec que s'hauria d'haver fet al febrer, a l'abril, no sé,
2: I donar temps als que volem usar aquest xiringuito
3: a organitzar-se,
2: clar, ara és impossible, segur.
4: Jo trobo, o reivindico igualment, a favor, crec jo, de los treballadors que estan a l'Ajuntament, que a lo millor estan sobrepassats i no donen abast en totes les coses que tenen pendents.
2: Segurament, Carme, segurament.
4: Però vull dir que
2: no
4: se
2: és.
4: Lo facin mirar, perquè
1: però
4: clar,
1: responsable,
4: ovelles van creixent,
2: clar, és que...
4: té més gent, necessita més coses i té que actualitzar. És l'únic que
3: no,
4: és
3: la
2: no,
3: persona
2: segur,
3: que
4: es demana, no?
3: Està,
4: però per tot.
2: Segur que falta gent, segur, però clar, hi ha
4: sí,
2: un responsable
4: sí,
2: per sota, no?
1: Per sobre,
2: perdó.
4: Sigui el que sigui, no es podem quedar a l'Ajuntament com si fossin 8.000 persones. Vull dir, hem crescut molt.
3: I, lo que
4: decís, i tenen que actualitzar tot.
3: Estos trabajos de verano, la gente ya se organiza. Ya los que vienen de fuera, incluso como los salvavidas que pedían por las redes para instalarse en habitaciones, todo esto, ¿te organizas con tiempo? Los que trabajan en verano
1: bueno,
3: para
1: clar,
3: tener
1: el tampoc han previst
3: elevado.
1: Que començava l'època de la bonança del temps i al cap de setmana ve a Cubelles molta més gent i estaven els contenidors al cap de setmana que
3: menú,
1: fent
3: bueno,
1: un 4 de 7 amb manilles i folre,
2: sí,
1: i les papereres
2: i puntals,
1: igual.
2: I puntals.
5: Vinga, va, parlem de la brossa, saltem algun tema,
2: venga.
5: Perquè ja que s'ha tret aquest tema, Susana, i el temps va corrent, i ha convocada també una vaga indefinida
1: en
5: el servei de residus.
1: Comença.
5: A partir d'aquest dilluns 8 de juny, els treballadors de Fomento i Contrates de Medi Ambiente han comunicat doncs, aquesta aturada per negociar el conveni col·lectiu que afectarà Cubelles i 17 municipis més de la Mancomunitat. I bé, doncs sembla ser que la convocatòria de vaga indefinida és a partir d'aquest dilluns, a les 6 del matí ha començat, l'aturada afectaria, com dèiem, aquests municipis, tant Cubelles com 17 més, i segons apunten altres mitjans de comunicació, el motiu de la vaga seria el bloqueig en el procés de negociació del conveni col·lectiu 2026-2031 de l'empresa Fomento i Contrates, davant la impossibilitat d'arribar a un acord satisfactori que garanteixi les condicions laborals salarials dignes pels treballadors. Per la seva banda, la Mancomunitat Penedès-Garraf confirmava, doncs ara fa uns dies, quan es va publicar aquesta notícia el 4 de juny, que per ara doncs, no s'havien marcat uns serveis mínims en un comunicat on també s'assegurava que havia activat mesures de seguiment i deia doncs, que es mantenia un contacte constant amb l'empresa concessionària i doncs, això li traslladava també la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per reduir al màxim les possibles afectacions al servei. Això és el que es deia el 4 de juny, que pot ser que hagi canviat perquè avui doncs, ja estem a dilluns dia 8, no tinc ara les dades actualitzades, però bé, en tot cas la vaga està convocada. I d'altra banda, per afegir, ja que parlem de la brossa, també la Mancomunitat ha anunciat que repartirà clauers pels nous contenidors els dissabtes al passeig marítim. Això podeu consultar una mica tota la informació al web de l'Ajuntament. Va començar el 30 de maig, seguirà el 13 i el 27 de juny. I bé, torno a recordar que hi ha una oficina de sensibilització ambiental al centre social, on també es poden recollir aquests clauers. I el regidor d'Espai Públic i president de l'àrea de residus de la Mancomunitat, Josep Maria Hugué, també confirmava doncs, l'abril passat que els contenidors s'anirien tancant i demanava la col·laboració a la ciutadania perquè el sistema funcioni. Ho dic perquè ja que parlem de contenidors, parlem de tot, de la vaga i d'aquest tema, el que vulgueu. Davant, què volíeu comentar?
2: És que...
3: Necessitem una temporada.
2: Sense vaga, és un desastre. El cap de setmana anterior, als pobles d'Espanya, que és a la plaça dels pobles d'Espanya, que és on nosaltres tenim més a prop, bueno, era vergonyós passar per al carrer, perquè estava no ple, com deia la Susana, un 4 de 7 amb folre, manilles i puntals, una cosa que donava vergonya de veritat, però és que va ser el dilluns, però el dimarts estava exactament igual. O sigui, que des del, possiblement, del dissabte no havien recollit fins al dimecres, possiblement, o el dimarts per la tarda, que això no va passar. Jo crec que això sí que és, clar, és veritat que és nou, però és que portem ja quants mesos i estem pràcticament igual.
1: I els contenidors no els netegen, estan, sí, que fan estan fàstic bruts, sí. De bruts.
3: I com ho dice Marcial, caminar por la carretera, porque es que por sí.
2: Por la carretera no, la vorera impossible.
3: O sea,
2: hay una
3: muntanya ahí que se junta con el muro de tot. I los contenedores.
2: Sí, sí, sí.
4: Bueno, i el veí que tingui aquesta brossa al costat de casa seva, també deixa-te-lo córrer, perquè el pudor, i més que nada la insalubritat, no?, que conlleva tot això, perquè jo ja he vist, no ara, fa mesos, un parell de mesos, ja havia formigues, diguéssim. Jo vaig pensar, ui, les planaroles, ui, los ratones, ui, no sé què, i vaig pensar, buah, pues quan arribi el calor, vull
2: el
4: dir, sanglars, hi ha coses...
2: Vamos a tenir, no planaroles, sanglars,
4: sí, sí,
2: allà,
4: total,
2: al carrer.
4: Del tamany de los sanglars, no?, les planaroles, perquè, clar, tindran molt que menjar. No sé, jo porto molts mesos i tots, clar, evidentment, però sí que torno a dir, i a més les accessibilitat a aquests contenedors, no s'ha fet res per les plataformes, no s'ha fet res de baix a sota de la Renfe, que ja hi ha els contenedors que estan ficats al... a la vorera, però de la terra. Vull dir, una persona...
1: No compleix la normativa.
5: Ni vorera, no?
1: És a dir, no hi ha vorera.
4: El que no van ficar dintre del césped, el que no la van ficar a la vorera. Vull dir,
1: pues no compleix amb la normativa d'accessibilitat.
4: Quatre retoques que aún los han fet a la platja L'Enceneta, que sí que van fer, los van treure de la vorera i los van baixar. Jo parlo per la meva zona. La meva zona està com està, però dintre de tot... Però és la falta de previsió de fer accessible a tothom aquests contenedors.
5: I hem de veure que hi ha encara molts contenidors que no tenen el dispositiu, És a dir,
2: encara,
5: hi ha
4: i volen repartir clauets perquè per fer un pes més al clauet.
5: No sé, però en tot cas hauran de córrer, perquè hi ha molts contenidors que encara no tenen el dispositiu d'obertura.
1: I aquests que estaven aquí davant de la farmàcia, que els han mogut, que són els que suposo que estan a la carretera, i allà a la carretera, allò està... O sigui, ple, tot està per terra, està brutíssim. Sí, llavors els buiden, però allò se deixa al terra.
4: Però és que no neteixen. Quan buiden, ve el camionet, s'emporta el que hi ha al terra. Però no hi ha ningú res que recullin si hi ha un vidre trencat, si hi ha una bossa, si porten les bosses, però a més, no totes. Vull dir, l'altre dia, davant meu, jo comento una cosa, a la boca del vidre, no cap, només unes ampolles, perquè jo portava un tàper de vidre i no lo vas poder llançar. Sort que va vindre el senyor i diu, i ara què faig amb això? Diu, bueno, donen, i se lo van portar, però se portava unes bosses concretes. Després va deixar el terra també molt més. Vull dir, que no sé quin criteri fa el camionet.
5: El que hi ha fora del contenidor, a vegades, doncs...
4: Dura mesos, dura setmanes,
5: Clar, no és el mateix que recull la brossa seleccionada, sinó que, com deies tu, és un reforç que...
1: Però havien de passar amb aigua.
3: Però si estan abiertos los contenedores y pasa esto cuando los cierren...
4: Però a qualsevol poble passa una persona... O a vegades passa el camión que neteja los contenedors i va un altre i recull i quan obres... Bueno, pues està net, més o menys, no?
5: Bé, la llàstima també és veure contenidors ja trencats i sense manita.
2: Sí, això ja
5: també hi ha aquest incivisme, ho diu també perquè, clar, carreguem una
2: també
5: mica...
2: No, també hi ha incivisme, clar. Sí.
1: Ah, és el que dèiem, un dels dies ho comentàvem, la inèrcia humana és que si tu veus una bossa fora, la deixen fora. Ja no fan, i a lo millor el contenidor està buit. Però com que ja està, hi ha una fora, ja ho deixo fora. Està brut, ja m'és igual. Llavors
4: o reivindicació.
1: És porqueria sobre de porqueria.
4: O reivindicació, la gent.
1: Bueno, ya, però si ens posem a reivindicar d'aquesta manera, al final acabarem tots coberts de merda.
3: Si todos hacemos lo mismo,
4: però jo l'he vist, també.
5: Sí. Sobretot ara que hi ha aquesta vaga, no?, que hauríem d'intentar tampoc...
1: O al revés.
3: No hi guardar-ho a
1: casa. O al revés, a la japonesa.
2: Sí, sí. I parla de serveis mínims que no estan encara... O no estaven, el dia 4. No estaven el dia 4.
5: Hauríem de mirar ja
1: a Maria. Hi ha hagut cap de setmana pel mig.
2: També és veritat.
1: El cap de setmana no compta.
2: Sí, sí.
5: Els serveis informatius actualitzarà segurament aquesta informació. En tot cas, el que sí que...
1: Bueno, veurem aquest vespre.
5: Sí, el que sí que està demà, clar, veurem passat, una mica, perquè tenim la vaga ara sobre la taula de, doncs, la recollida de residus, però hem de dir que portem dies amb la vaga d'ensenyament, dimarts, demà, tornem.
1: Sí, sí, sí. Amb una nova convocatòria. Només un apunt, que la vaga comença avui, però fa dues setmanes no hi havia vaga i estaven igualment escoltant-nos així, no, vull dir que ara encara serà, hem de pensar pitjor, que serà pitjor, pitjor de com estava.
0: Jo el que volia comentar... Primer de tot, tot el dret dels treballadors a posar-se en vaga davant d'una negociació d'un conveni bloquejat. I més, un conveni com aquest tipus.
2: I tant.
0: Tot el meu suport. Segona part, jo ja no diré més en aquesta tertúlia, i espero que m'ho censureu si m'escolteu dir-ho, que això dels contenidors i els residus i no sé què és una manca de previsió. Jo no ho diré més. Això s'ha acabat. Ja portem molt de temps. Això el que té ara és una manca de reacció. Hi ha uns problemes i no s'està reaccionant, no s'estan posant solucions, no s'estan corregint els errors que tenen contínuament, i que el mateix regidor en una reunió, perdó, en una entrevista va reconèixer, va fer una valoració positiva, però va començar a detallar totes les coses que estaven malament. Doncs això no és una valoració positiva, saps les coses que estan malament i saps les coses que has de corregir,
1: que has de resoldre.
0: I aquí el que hi ha ara, el que ens trobem no és una falta de previsió, és una manca de reacció. S'ha de posar el fruit sobre l'agulla i arreglar els problemes. Els contenidors trencats, arreglar-los. Neteja de contenidors s'ha de fer
1: diària,
0: no ho sé,
4: o setmanal, no ho sé,
0: o setmanal, no ho sé, però la situació que estem vivint, escolta, ja comença a pintar una miqueta la cosa a la cara a algú, per què? Perquè tot això sempre ve recolzat amb un augment dels impostos, i en aquest cas un augment de l'impost de la brossa.
2: El doble.
0: Correcte.
2: El doble.
0: I el que està percebint, rebent la gent, és que no s'està rebent un
1: paguem
0: servei...
1: Paguem el doble i està pitjor. I està,
2: sí.
0: No estem rebent un servei com Déu mana. A mi el dels claveus em sembla molt bé, però a mi no paren de dir-me, no, és que tu on vius no es tancaran mai. I jo, pues vale...
1: Clar, on vius tu no tancaran.
0: Us vaig fer una petita cua per res. Gràcies.
1: Va ser petita la cua?
0: Sí. Ah. Perquè vaig anar una vegada, vaig veure aquí, vaig preguntar quan porta, em diu, jo porto una hora, dic, vale, adéu. I vaig tornar al migdia i no hi havia molta més gent. Però bueno, el que deia.
4: Però que estem encara, portem mesos, en los claus, i que la gent no tingui
1: jo no
4: encara...
1: Jo no sé, el tinc ja.
4: No és que el que tingui.
0: Però hi ha molta gent que no el té, perquè té... aquí a Cubella...
2: Segona residència.
4: A lo millor venen cada any.
1: O que treballen, no han pogut anar amb els horaris que tenen oberts.
0: Jo conec veïns meus...
4: Sí, que no els veus.
0: No, que la primera vegada que venen és per Sant Joan.
1: És que els haurien d'haver repartit a domicili.
0: Perquè no és que visquin a Barcelona, és que no viuen ni a Catalunya.
4: Ja.
0: I la primera vegada que venen és per Sant Joan.
1: Perquè no els van repartir a domicili. No ens envien tota la propaganda electoral i ens arriba a casa, de 200.000 milions. Doncs portau a domicili.
4: Sí, que pesa ben poc.
1: Porta a porta, piques a picar, i un grup de gent que es dediqui a això, anar picant i anar portant i anar t'explicant. Ja t'ho tindria tothom.
2: Baixaria el paro.
1: Però no, ho deixem sempre en mans del ciutadà, que faci cues d'una hora, de dues hores, allà esperant a mi si em donen el claueret. I la gent que no té horaris, perquè l'horari d'obertura és el que és, i el que treballa o treballa a Barcelona i ve a les hores que arriba i està tancat, doncs han dit, doncs jo no el tinc, i ja me'l portaran si volen, perquè jo amb els meus horaris no puc anar en horari d'oficina.
5: Estaríem estona parlant, en tot cas, el servei de la brossa. Parlem d'una altra qüestió, i és que ja es poden també votar a les 12 propostes validades als pressupostos participatius. En tot cas, anem a donar a conèixer una mica també aquestes propostes. D'una banda, doncs, el tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 del bus urbà per valor de 24.000 euros, fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim a un cost estimat de 40.000 euros, la instal·lació instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per a infants amb mobilitat reduïda, valorada amb 75.000 euros, una decoració nova al passeig de la Marina per uns 30 megants i elements identificatius al municipi amb finalitat turística i promocional, la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina amb una inversió de 60.000 euros, l'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris del Corral d'Ancona, valorada en 40.000 euros, construir reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros, posar taules de tennis, taula a la plaça de la Zavara, al costat de la biblioteca, amb un cost de 9.000 euros, la reforma i millora de l'escape park per l'ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros, la proposta de donar més seguretat pels assajos dels castellers de Cubelles, renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros i fer un espai per a gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. Aquestes són les 12 propostes que es poden votar i bé, es van obrir ja telemàticament fa uns dies, es pot fer de l'1 al 21 de juny i d'altra banda comentar que si hi ha algú que té problemes perquè no sap com ho pot fer per votar i tal, aquest divendres 12 de juny s'instal·larà una carpa informativa al mercat setmanal i es podrà votar, si volen, presencialment de 9:45 a 12:15 al migdia, i a banda també s'han habilitat diferents punts. Al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny, de 3 a 8 de la tarda, també al Casal dels Avis, a la recepció, de dilluns a divendres, matí i tarda, i a l'Espai Jove, de dilluns a dijous a la tarda. Aquí queda, no sé què us semblen les
1: jo propostes. De les que has dit, hi ha algunes que jo crec que són obligatòries per llei i que les hauria d'assumir l'administració sense que sigui un pressupost participatiu, però clar, si les posem allà camuflades sabíem si traiem els diners d'aquí, no? Però no, o sigui, jo no sé, que em sonin a mi, hi ha una part d'informació de parades de bus,
2: sí, clar,
1: algú de, també o sigui, coses d'informació i d'accessibilitat. Això és que ja hauria d'estar, és el que tu ja estàs abans, sí, sí. Hauria d'estar, vull dir que no és una cosa que diguem ara hem de treure d'un pressupost participatiu.
4: I home, esperem que no, esperem que no, que són propostes però que no sigui de los, del
1: pressupost. No, que és que ja haurien d'estar. Per llavors, això, però que posar-les són... aquí, aquestes no em sonen que siguin de la gent del poble, o sigui, clar, sento sí, dels sí, castellers sí, i segur que és de la, sí, de la gent del poble sí. Que ha fet una proposta, o sigui, hi ha propostes que crec dona la sensació de que surten de la pròpia administració, del, no?
4: Bueno, lo de los parques inclusius...
1: També haurien de ser inclusius. Sí. És que van, al passeig marítim va treure el parc que hi havia.
2: Exacte.
1: Sí, i no l'han tornat a fer. I aquell parc ja hi era i no era accessible. Llavors, els que hi ha, jo ja em conformaria que amb els que hi ha siguin accessibles. Sí. Si no et posis a fer un de nou, quan els que tenim no són accessibles.
4: Clar. És lo que...
5: En tot cas, bé, aquí les propostes és la mateixa ciutadania que han presentat.
1: Pues hi ha algunes que no sonen de ciutadania.
5: Però sí, al final les propostes, segons, i no sé, com a ciutadà, almenys has d'estar empadronat per presentar la... Entenc? La
2: proposta? No, és possible, però...
5: No ho sé.
1: Posar retolació o tot temps d'informació al passeig marítim? No ho sé, és que a mi em sobta. Em sobta perquè penso que són coses que ja haurien d'estar,
5: ho dic,
1: no?
5: Perquè nosaltres, clar, també aquí a Ràdio Cubelles...
1: Lo dels gossos i això sí.
5: Els primers pressupostos participatius també vam presentar la redacció del projecte i també és una cosa que l'Ajuntament hagués pogut fer.
2: Clar.
5: I ho vam presentar com a ciutadans de Cubelles, no? És a dir...
4: Sí, bueno. És, bueno,
1: en aquest cas éreu treballadors. Éreu treballadors, per tant, segueix sent administració. O sigui, en el fons no éreu... No era una persona que passava pel carrer, sou els treballadors que teniu una necessitat i la poseu sí. Per allà, però segueix sent administració, vosaltres sou administració.
5: Sí, bé, però ho fas però, com a... No ho fas com a...
1: Ja, però, sí, però hi ha el doble, però hi ha el doble paper en aquest cas.
0: Sí, però Susana, aquí no estic d'acord amb tu, perquè també en anteriors pressupostos participatius es van posar coses, com per exemple les ombres als patis. I va ser la comunitat educativa la que va encapçalar això i segons el teu argument doncs seria també la mateixa administració.
1: No, perquè no és l'administració pública, això és una escola.
0: Però són propostes que fa la gent, és a dir, clar. No és l'administració que fa les propostes, és a dir,
1: no, ja,
0: lo,
1: ja, ja.
0: Lo de la part d'informació de la mota és lo del recinte històric aquest, la...
4: El Libero.
5: Sí,
4: el niu de metralladores.
0: De l'espai patrimonial de la mota, és a dir, és una cosa que està allà i que passes pel cotxe i ningú sap que està allà. Hi ha un petit cartell i jo, que hi hagi l'associació no sé què que hagi presentat una proposta de dir doncs s'han de posar perimetrar i posar panells informatius, no ho veig com una cosa de l'administració.
1: Pues jo sí que la veig com a cosa de l'administració perquè el patrimoni és de Cubelles i és de l'administració.
0: No ho sé.
1: Jo crec que sí, el que és patrimoni de Cubelles.
0: Espero pensar que no sigui l'administració que estigui darrere.
1: No, no, però que ho hauria de fer, que després segurament ho fa algú perquè no ho fa... Però segurament no dic que ho hagin fet ells, però que és una cosa que haurien de fer ells sense que passin per pressupostos.
5: Home, ja estem d'acord.
1: Clar, perquè això és una cosa que és el patrimoni de Cubelles, és de l'administració. Llavors, ells han de vetllar perquè estigui tot... No només rotulat, sinó...
0: Però llavors perdem el concepte del que són els pressupostos participatius. Aviam. Els pressupostos participatius d'on parteixen? Això va sortir fa molts anys a diferents administracions que van dir, escolteu, quan la gent s'emprenyava perquè deia els diners que es dediquen a les administracions, sobretot les administracions locals, en què s'inverteixen? Doncs van haver-hi una sèrie d'ajuntaments que van dir, ens hem inventat una història nova, volem que la gent decideixi amb uns diners X, posem aquí sobre la taula 1 milió d'euros, que la gent decideixi en 5 propostes i es van crear els pressupostos participatius. És això?
1: Sí, sí, sí.
0: No deixa de ser l'administració la que fa això.
1: Sí, però jo crec...
0: Les necessitats que demostra...
1: Però jo penso que els projectes haurien de ser projectes que no siguin obligatoris de l'administració. Si l'administració hauria de tenir el seu patrimoni rotulat, conservat, i parlo d'això, i parlo de Can Travell, i parlo de l'altre, de l'altre, de l'altre. Llavors no és normal, per mi... que entri dins els pressupostos participatius, que són pels castellers, per les escoles, perquè volem un parc que tal i que qual. Per això dic, els parcs, feu primer els que estan ara i feu-los accessibles, i no cal que... per exemple, aquest que no s'ha fet, que es faci, o una zona on no hi hagi, que es faci, vale. Però un patrimoni municipal... És com si em diguessis que el passeig marítim entra en els pressupostos participatius. Et diria no. O els bancs del passeig marítim que no són accessibles, que els van deixar mitges, que ara la gent decideixi que volem que posin uns recolzabraços. No, perdona, això... Ho hauríeu d'haver resolt vosaltres quan fèieu el projecte de passeig marítim perquè fos accessible, que ara no ho és. I ho hem de resoldre els ciutadans?
5: En tot cas, també hem de dir...
0: No parlem del mateix. És no, a dir, igual que el de les ombres, és a dir...
1: No, les ombres sí, perquè és l'escola.
0: Però llavors, perquè en aquell moment l'administració no va posar ja les ombres, sabent que hi havia nens i que hi fa sol.
2: Clar, però...
0: No sé si m'explico, és a dir...
1: Són
0: cosetes, no? Que són necessitats que van canviant, van sortint i són millores.
3: Però cabe la possibilitat de que la gent... plantee sus ideas y la administración diga no, esto no preocuparos
1: que lo haré
3: ya
1: yo
3: lo sabemos
1: claro,
3: nosotros
1: que
2: hauria de ser proactiva, hauria de ser proactiva, clar,
1: a eso me refiero, a eso,
0: sí. Amb això tota la raó.
1: Una altra qüestió, Uri,
5: Susana, que hi ha hagut moltes més propostes, però clar, hi ha hagut una comissió tècnica que ha dit aquestes sí, aquestes no, per les qüestions que siguin, perquè no...
1: Potser aquí és on haurien de dir, això correspon a l'administració, això, el que ha dit ella, i això ho farà l'administració, i anem a agafar les que siguin realment de ciutadà, i per mi la de l'escola entra dins d'això, i a més la de l'escola té l'avantatge de que com que voten tots els pares és possible que surti.
2: Sí, sí.
0: No està. Però... Aquest era un altre any.
5: Susana, ara igualment s'ha fet una criba, és a dir, s'ha fet una revisió tècnica també, perquè a més això, aquesta proposta va acotada amb una xifra econòmica.
1: Clar.
5: I també els pressupostos participatius estaven limitats a una quantitat total, és a dir, que ha passat una comissió tècnica i han dit, clar, tu no em pots proposar fer una cosa en un lloc privat, que també passa a vegades, o que l'Ajuntament no tingui competència, és a dir, que aquí hi ha aquesta criba, no?
1: Ah, no ha sortit, clar, la passarel·la no ha sortit la de fusta, no?
2: No.
1: Pues és el mateix, que haguessin dit, jo, és aquest exemple, que haguessin dit que la passarel·la de fusta s'ha de fer en pressupostos participatius, diria no, ho ha de fer l'administració.
5: Bueno, hi ha coses que no són competència de l'Ajuntament de Cubelles i segurament que no sabem el que s'ha descartat, no tenim informació, però molt probablement hi hagi d'altres.
1: Estaria bé que també ho posessin a nivell de transparència, que diguessin, mira, s'han presentat 200 i són aquestes, i potser s'hauria de fer una votació amb el poble i que digués, d'aquestes 200 voteu les que voleu que surtin, en lloc de que sigui algú que decideix.
5: En tot cas, hi ha unes bases que es van fer públiques i allà la gent hagués pogut fer al·legacions o proposar el que estàs dient ara, Susana, no? Feina que potser la gent ho veu allà a l'edicte, saps, el tauler d'anuncis, el que sigui, però no fa la feina. Després ens queixem,
0: I també la comissió aquesta tècnica que deies, hi havia persones de la ciutadania que es podien presentar.
2: Sí, associacions del poble.
5: Clar, a l'hora de crear.
1: A mi em farien fora.
5: No, m'he de referir que al final la gent no fa ús de les eines que
1: tenim cadascú les seves coses, no?
5: Ho dic una mica també per revellar aquesta balança, és a dir...
1: Jo hi ha coses que considero que sí, coses que considero que no haurien d'entrar, i és el que ha dit la Lola, o sigui, aquests que fan la criba de dir, vale, això és de l'administració, doncs ja ho assumirem nosaltres quan sigui, però que surtin dels pressupostos, a mi personalment no em sembla bé.
4: Jo crec que això se tindrà cura de que no sigui així.
1: Home, però estan allà. Però estan allà, no?
5: Ara la gent ha de votar. Ara la gent ha de votar. I d'aquí sortiran les propostes que siguin. I hem de recordar que n'hi ha d'altres que encara no s'han executat.
0: Vinga, va, Susana,
2: què votem? Les marquesines i les marquesines. Les castellers i marquesines.
1: Marquesines de què? Dels busos?
2: Dels busos.
1: És una empresa privada.
5: Nosaltres no anem a condicionar, en tot cas.
1: No era una empresa privada.
5: No anem a condicionar.
1: Les autobusos no és una empresa privada. Pregunto.
0: I no sí, tan però gran. És un contracte municipal.
1: Ja, però les marquesines, bueno, clar, és que jo penso que han de complir amb les normatives clar, de quan tu tens una xarxa d'autobusos, has de complir amb la normativa d'accessibilitat, la de seguretat, la de pim-pim-pam-pam. Llavors, ja, el que inclús tu no estiguis complint no pot passar per un pressupost participatiu. Has de complir-ho tu. No?
5: Estaríem també parlant moltíssim. Si m'ho permeteu, queden 9 minuts. Anem a una altra qüestió. La nova platja de l'antiga d'Àrsena, de la Tèrmica, podria estar llesta la tardor del 2027. Aquesta és una altra de les notícies que publicàvem. I bé, l'empresa Endesa ha ofert, doncs, dimecres passat va oferir una visita d'obres a la zona de l'antiga d'Àrsena de la central tèrmica, dirigida tant a la premsa com als representants del govern local, i segons han explicat els tècnics de la multinacional, les obres continuarien en els terminis previstos i s'acabarien aproximadament al setembre del 2027. Per ara, doncs, s'han anat retirant unes quantes estructures fixes, s'ha traslladat la sorra que havia quedat acumulada a l'interior, i un dels passos que es faran els pròxims mesos serà començar a enderrocar el dic de contenció del qual se'n retiraran 425 metres. En el tram final de les feines es plantaran espècies autòctones i es configurarà també una zona d'un arc d'unes 8 hectàrees que se sumarà a les 11 hectàrees que ja hi havia fins ara. I un cop enllestides les obres, l'espai resultant serà una gran platja nova d'un quilòmetre de longitud amb uns 20 metres d'amplada de sorra seca. I bé, comentar doncs això, que també el regidor de Medi Ambient, l'Àlex Noeda, doncs, ha comentat que l'obra s'està reduint el seu impacte ambiental i que des de l'Ajuntament es fa un seguiment constant també d'aquestes espècies protegides que hi ha a la zona, com seria el corriol, cama negra o una mena de mol·lusc. I bé, l'alcaldessa diu que per fi es dona una solució definitiva en aquest espai on en el seu moment s'havia projectat un port esportiu. Bé, no sé què en pensem, doncs de tot plegat.
1: Jo espero que quedi una zona molt xula. Sí. No, almenys el projecte que hi ha.
2: Sí. Una platja d'un quilòmetre, com en parlen. I
1: jo prefereixo això que un port.
2: I tant, home, i tant.
0: I sobretot que sí. De cara als establiments de restauració d'allà.
2: També.
0: Tenir una platja
2: sí.
1: Cosa que ja s'han d'esperar el 2028, perquè s'acaben a la tardor 27, del 27, sí, ja a ser temporada 28. Però jo crec que quedarà una zona xula. L'única cosa que em fa una mica de por, que jo ja ho vaig comentar anteriorment, és com afectarà això a la façana marítima, a la resta de platges i així. Que entenc que els tècnics ho hauran investigat i sabran que afectarà de manera positiva, vull dir que no serà algú negatiu. Per tant, jo per mi crec que molt bé.
3: En su momento, cuando cogieron los locales para restauración y tal, ¿no estaban más interesados en que hubiera un puerto?
1: Claro, igual que los que compraron pisos. Jo conec gent que va comprar un pis allà perquè anaven a fer un port.
2: Oferien un amarre.
1: I ara s'han trobat que no.
2: Oferien un amarre, però bueno.
1: Ara en lloc de port tenen gent fent gimnàstica amb música toca tot l'estiu.
3: No és lo mismo.
2: No mateix. Però bueno, jo crec que està molt bé per al poble una altra platja.
1: Si aguanten els negocis,
2: clar, sí.
1: Perquè la zona de, no és per res, però la zona de la Mota del costat del riu està de capa caiguda, des de que està tancat la passarel·la. Cada vegada està més fluixa aquella zona. I jo penso que això també, no sé si són molt poquets com per reivindicar-se, no sé si els escoltarien, però sí, es nota una
3: de allà. Hi havia algun que altre negoci que havia cerrat antes de...
4: Bueno, també és una crida a la ciutadania, no?, de que siguin un poc empàtics i tampoc no es costa res anar a aparcar darrere, que està el pàrquing aquell municipal, i fer un poc una miqueta per
1: la gent tothom.
2: Sí, però la gent mica, que passeja per la platja i anava a l'altre costat, ara es queda, ara tira cap a Vilanova. I bueno, pues sí, és veritat que,
1: és
2: que ha perdut molt aquesta zona.
4: Però bueno, per això que demanem, no? Des d'aquí que nos quedem, que tenim un pàrquing allà que és gratuït per als residents.
1: Home, jo
4: no
1: està molt junt. Crec que l'estiu crec que no tindran problema perquè l'estiu hi ha molta gent. Sí. El problema és l'època de l'hivern, perquè l'estiu estarà ple.
4: A mi és una zona
1: ple.
4: Que m'agrada molt d'anar. Vull dir, jo vaig molt.
1: Jo abans anava molt i ara, des que està això així, sé que a l'estiu segur, perquè al final no tens tampoc tanta oferta, però nosaltres hem deixat d'anar.
4: Però sí, quan baixes des del poble te dona quasi igual ir a la dreta que a l'esquerra, no? Vull dir, jo me lo planteo així, me'n dona... Vas fent...
1: Són amb animals de costums, suposo.
4: Sí, no ho sé.
2: Bueno,
5: queden 5 minuts, anem doncs a una altra qüestió. A la Generalitat demana implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta de l'enquesta d'usos lingüístics apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves, i també les darreres onades a migració, i hem de dir que bé, fa un any es va aprovar el Pacte Nacional per la Llengua i un any després doncs s'han adherit 220 municipis, entre els quals a dia d'avui encara no hi és Cubelles, i també doncs facilita la conselleria a tots els ajuntaments un model de moció d'adhesió a aquest Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern poden portar al ple municipal. I bé, i també hi ha tot un seguit doncs això d'objectius de garantir aquest ús normal del català a les institucions locals i a les empreses públiques, impulsar l'aprenentatge social del català, fer fàcil l'ús del català a la localitat en l'àmbit del comerç, l'empresa, en el sector educatiu, del lleure, dels joves, de la gent gran, en les activitats culturals, esportives o en el teixit associatiu. També hi ha propostes per incentivar el compromís de la llengua amb acords, actituds, hàbits favorables, l'ús del català i generar recursos útils per fer avançar doncs la llengua. Bé, què en pensem? És un resum, que podeu llegir tota la notícia també. Que en pensem, doncs, això, fa un any, doncs, aprovació del pacte, d'aquest pacte per la llengua, Cubelles encara no hi és, penseu que seria bo?
2: Està molt bé, jo crec que sí, però tot el que s'organitza institucionalment jo crec que està molt bo, però al final, individualment, la gent té que parar-ho. I jo, que he vingut de fora, jo sé que la majoria de la gent a mi em parla en castellà, sempre. Sempre, perquè sap que jo no soc, no soc català de naixement. I tothom, quan estem parlant un grup d'amics en català i em parlen a mi, em parlen en castellà. Diu, no cal.
3: Això em passa a mi
2: no
3: i
2: cal.
3: Jo soc catalana.
2: Ja,
3: però no sé
2: però,
3: per què tot el món me la fa
1: sempre
3: que, sí, que no, me corre per la vena.
1: Perquè normalment parles castellà, no?
2: Sí.
1: A mi a vegades em passa també que et parlo en castellà.
2: Sí,
1: no, sé
2: no. I la majoria de la gent, i a casa, evidentment, parlem en castellà, no? Jo estic... Però jo crec que part és de cadascú, no? Que té de defensar la llengua catalana i parlar amb tothom, no? I si una persona, evidentment, no entenc, clar. Canviar, però no primer canviar i després, bueno, sap o no sap català. Jo crec que és important.
0: I la situació personal de cadascú.
4: Exacte.
0: Jo personalment amb la meva dona parlo castellà i amb les meves filles parlo català.
2: Sí, no, clar.
0: I és una cosa que ens ha passat.
1: Els bilingües tenim aquesta facilitat. I no ho pensem, jo crec que canviem l'idioma sense pensar. No sé.
5: Ho hem de deixar aquí, em sap greu. Moltes gràcies per la tertúlia.
1: Ara que parlàvem en català.
5: Seguirem aquest debat en una altra tertúlia en dilluns. Que vagi molt bé el dia. Reveure.
6: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles. Us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable. Podríem dir gairebé que esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, com a molt amb algun núvol puntual, si és que l'arribem a veure a mig matí, i poca cosa més. I amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit prou bé, amb una mínima al voltant dels 17 a 18 graus, mentre que la màxima avui sí que pujarà d'una manera més clara i tornarà a fer calor. Estarà la màxima per sobre dels 26 o costant-se els 27, amb una humitat que serà avui una miqueta més baixa. Vents en conjunt febles, amb una mica de terrals a l'inici i final del dia i marinades, sobretot de xaloc, al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem més núvols. També farà bon temps, dominat pel sol, amb cel més clar al migdia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i ja no baixarà dels 19, entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà la màxima, en canvi, baixarà una mica, no pujarà tant, i estarà entre els 25 i els 26, amb una humitat, això sí, més alta. Vents febles, amb una miqueta de terral a la primera hora, i marinades la major part del dia, però oscil·laran entre el garbí, migjorn o fins i tot una mica de xaloc de cara a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles, notícies. La Mancomunitat Penedès-Garraf confia que hi haurà un acord durant la primera jornada de vaga de recollida de residus. Els serveis mínims marquen aproximadament la meitat de les recollides habituals de contenidors a Cubelles. Les negociacions entre l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente i el Comitè de Treballadors de la mateixa empresa continuen i, segons la Mancomunitat, es podrien resoldre durant aquesta primera jornada de vaga, aquest mateix dilluns 8 de juny. Recordem que la vaga, inicialment indefinida, ha arrencat a les 6 del matí d'aquest dilluns. La Mancomunitat Penedès-Garraf també ha comentat en una trobada amb els mitjans de comunicació que estan vetllant pel compliment dels serveis mínims que ha determinat la Generalitat. Segons el decret, es garanteixen aproximadament la meitat de les recollides de contenidors habituals aquí a Cubelles i en altres municipis. Això vol dir que aproximadament cada 72 hores recolliran els contenidors de rebuig i cada 48 hores la fracció orgànica. La institució supramunicipal, a més, ha recordat que aquesta vaga convocada pels treballadors no és a causa d'una situació sobrevinguda o nova, sinó que està marcada en una negociació del conveni que ja es preveia. Ara per ara, doncs, la vaga continua en la seva primera jornada, però repetim, des de la Mancomunitat Penedès-Garraf han fet saber els mitjans de comunicació que confien que podria haver-hi un acord ja en aquesta primera jornada de vaga. Ja ha estat convocada la Junta de Portaveus per parlar sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda. La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició serà aquest dimecres i contindrà informació sobre les dues qüestions que preocupaven a Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP. Recordem que aquests partits de l'oposició han demanat explicacions de per què l'Estat ha retingut les transferències a l'Ajuntament per haver incomplert la comunicació del pressupost durant els mesos de desembre, gener, febrer i març. A banda, els grups de l'oposició també han reclamat informació, també relacionada amb el Ministeri d'Hisenda, en aquest cas per la inclusió de l'Ajuntament de Cubelles al llistat de 180 municipis de tot l'Estat que poden adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors, un aspecte relacionat en aquest cas amb la morositat de l'Ajuntament, que seria de 90 dies o més del pagament mitjà a proveïdors, és a dir, a empreses externes a l'Ajuntament. Finalment, aquesta Junta de Portaveus, que fa un parell de setmanes aproximadament que la van sol·licitar els partits, se celebrarà aquest dimecres a les 9 del matí a l'Ajuntament. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera, que han organitzat aquest dissabte, i que ha comptat també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La Diada de la Primavera dels castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La colla cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el cinquè aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la Diada de la Primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la torre de 6, i els castellers de Sant Feliu, que han assolit la torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la Diada de la Camisa Grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí dues setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
3: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
4: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant, perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
3: Mont Blau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
0: La Diputació de Barcelona ja té a punt la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros. L'any passat, aquí a Cubelles, hi va haver 42 actuacions vinculades al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals amb 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. La campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, concretament, hi haurà 89 professionals que es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona. Ho faran en torns entre l'una del migdia i les 8 del vespre, ja que aquesta és la franja que es considera de risc màxim i en què també hi ha més afluència als espais naturals. Es repartiran entre tres sectors, el nord, el centre i el sud, que és el que inclou Cubelles, ja que el sector sud és el que abraça les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A més, hi haurà un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona que estarà de guàrdia des del mes de maig i fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis durant tot l'any i ha recordat també que a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc.
5: Apagar els incendis s'apaguen durant tot l'any, no només a l'estiu. I s'apaguen, fonamentalment, tornant a fer gestió forestal i fent una tasca preventiva. Tasca preventiva que, com deia, és dipòsits d'aigua, camins arranjats, franges de protecció al voltant de les urbanitzacions. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 1.200 urbanitzacions a mig dels boscos.
0: L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla de Vigilància, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. En total hi va haver també 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. En relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament de Cubelles ha contractat recentment una empresa per l'elaboració d'un pla de treball per al manteniment de les franges perimetrals i també perquè s'encarregui del suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per la contractació per obrir aquestes franges perimetrals que encara queden per fer aquí a Cubelles.
3: L'Ajuntament de Cubelles i l'entitat Cubelles Noir van participar de la tercera edició del Tardeo Turístic del Garraf, una trobada professional impulsada per Node Garraf, que va reunir 122 persones d'empreses, entitats, administracions vinculades al sector turístic, entre d'altres. La jornada es va celebrar el passat 21 de maig a Vilanova i la Geltrú i va servir per posar en contacte professionals de diversos àmbits relacionats amb el turisme, la cultura, la restauració, els allotjaments, els serveis empresarials i l'organització d'esdeveniments. Entre els participants també hi va haver representació institucional de Cubelles, així com del mateix festival Cubelles Noir, que va poder donar a conèixer la seva activitat davant professionals del sector. Escoltem tot seguit a Mireia Balín, del Node Garraf. Ella mateixa ens fa la valoració del Tardeo Turístic del Garraf.
6: Doncs a Cubelles, evidentment, va haver presència institucional i vam tenir també el plaer de tenir el Cubelles Noir, que no deixa de ser una participació d'activitat cultural i festiva molt important aquí a Cubelles. Així que, bueno, doncs ells també van poder fer i establir contactes i, bueno, i molts contactes interessats en aquest festival, no? que a més des de nosaltres, des de Node Garraf, també promocionem mitjançant el segell Garraf Sona.
3: Segons ha explicat la tècnica de turisme del Node Garraf, Mireia Balín, l'objectiu de la trobada és generar sinergies i facilitar noves col·laboracions entre els diferents agents del territori. En aquest sentit, els participants van prendre part en diverses rondes de networking que els va permetre presentar els seus projectes, explicar els serveis que ofereixen i establir nous contactes professionals.
6: És el tercer any que ho fem, és el tercer any que fem innovacions amb el tema de la metodologia, perquè els dona molta visibilitat a les empreses també, no? El fet de, ostres, doncs jo faig formacions d'IA, no? Per exemple, o jo faig, no sé, un guiatge per Sitges que és exclusiu per al sector mais, no? Per exemple, el de negocis. Ostres, doncs, hi ha una empresa que està interessada, li venen molta gent del mais i està interessada, doncs connecten.
3: La presència de Cubelles en aquest espai també va contribuir a donar visibilitat a alguns dels actes principals de Cubelles, recursos turístics també del municipi, i a banda del Festival Cubelles Noir, durant l'entrevista a Ràdio Cubelles també es van destacar altres iniciatives com el Cubermut, la Festa de la Verema, les activitats culturals vinculades al municipi, el Museu del Pallasso Cubellenc Charlie Ribel o les propostes relacionades amb les platges i les activitats esportives. Una trobada que va reunir, com dèiem, empreses, entitats de sectors molt diversos, desallotjaments i restauració, fins a cellers, empreses, activitats turístiques, festivals, serveis digitals i administracions públiques. Una de les novetats d'enguany també va ser la incorporació d'una metodologia basada en grups reduïts i rondes de presentació, una fórmula que, segons Node Garraf, va ser molt ben valorada pels assistents perquè, diu, va facilitar la creació de nous contactes.
6: El bon ambient també, el feeling va fer molt amb aquest aspecte, estem molt agraïts, ens va ajudar moltíssim. La diversitat d'empreses, hi havia moltíssimes empreses de tot, evidentment del sector turístic, però també serveis empresarials de tot tipus. Això ajuda a que siguem, que hi hagi més varietat La possibilitat de conèixer nous agents del territori, evidentment. I aquest format combinat de les rondes guiades amb el networking lliure també els facilita molt a les empreses poder parlar amb molta gent. I això va ser una de les coses més ben, ha estat una de les coses més ben valorades.
3: La valoració final d'aquesta jornada ha estat positiva i l'organització ja treballa en futures edicions per continuar reforçant la col·laboració entre els professionals i les entitats que contribueixen a la promoció turística del Garraf.
0: La Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament han fet un bon balanç del primer any de la promoció de lloguer assequible situada a l'Avinguda de l'11 de setembre. Els veïns d'aquests 124 pisos, en canvi, no estan del tot satisfets de com està funcionant el dia a dia i apunten que hi va haver unes quantes renúncies a l'inici quan es van trobar que hi havia persones que no podien assumir la inversió inicial per establir-s'hi. L'Ajuntament també ha admès el seu paper de mediador per resoldre algunes incidències i aconseguir una situació d'estabilitat que diuen que hi ha ara. En tot cas, aquest 5 de juny es commemora el primer aniversari de l'entrega de claus dels primers 72 pisos de lloguer assequible del total de 124 que es van construir en la promoció Bruc, situada a l'Avinguda de l'11 de setembre d'aquí de Cubelles. El projecte ha suposat una fita en l'habitatge assequible del municipi, fruit d'un model concertat amb un solar cedit per l'Ajuntament, un procés d'adjudicació pilotat per la Generalitat i una promoció impulsada i gestionada per les fundacions privades sense ànim de lucre, Sales i Nou Lloc. Actualment, els 124 pisos estan habitats i en els 4 blocs hi viuen unes 300 persones en total. La Fundació Nou Lloc, que és la que gestiona aquests pisos, assegura que es van reunir amb els veïns ja l'octubre passat i que van escollir uns quants representants per millorar la comunicació entre les dues parts. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, en declaracions a Ràdio Cubelles.
7: És una situació en aquest moment, jo crec, d'absoluta normalitat, no? Recordo que a l'octubre, mitjans d'octubre, vam fer una reunió amb els veïns. Jo crec que doncs, tot està funcionant com ha de funcionar. Vàrem, des de la Fundació Nou Lloc, vàrem proveir d'uns protocols als veïns perquè es poguessin realitzar representants veïnals. Això ho vàrem impulsar també doncs, per facilitar la interlocució amb els veïns. I vàrem sortir una sèrie de representants, que això crec que ha sigut molt positiu. Tenim un contacte més assidu.
0: Per la seva banda, Alexandra Corbillo, regidora d'Habitatge, en una entrevista recentment aquí a Ràdio Cubelles, també ha reconegut que un cop passat l'emotiu acte inicial de l'entrega de claus d'ara fa un any, també han intentat ajudar a resoldre unes quantes incidències dels primers mesos entre el veïnat i la Fundació Nou Lloc.
8: I després, quan van començar a fer aquestes mudances allà, van haver van haver incidències, bueno, les incidències de quan vas a un pis nou, que et trobes, hòstia, pues falta, em deia un veí, el tapó de la dutxa, no sé què, no? D'aquest tipus de desperfectes, vam fer de mediadors des de l'Ajuntament, perquè era un tema dels inquilins amb la Fundació, era un tema entre ells, però l'Ajuntament va fer de mediador, i es van anar solventant aquestes incidències. I des de llavors tot el que ens ha arribat a nosaltres és superpositiu i super d'agraïment i d'il·lusió i de que continuen pues, això, no?
0: Ràdio Cubelles també s'ha posat en contacte amb diversos veïns de la promoció que, preservant la seva identitat, han expressat les seves opinions d'aquest primer any de convivència. En primer lloc comenten que van passar mesos fins que no es van acabar d'omplir tots els pisos i que es van fer unes quantes crides més a adjudicataris de les llistes. Diuen que hi va haver, de fet, adjudicataris, sobretot joves, que van acabar renunciant perquè no podien fer-se càrrec de tota la inversió inicial, que asseguren que desconeixien. Segons els veïns, per entrar a viure als pisos calia pagar la fiança, l'alta de tots els subministres, com la llum, l'aigua i l'aerotèrmia, pintar el pis, que venia directament amb els acabats de pladur, i també fer-se càrrec dels electrodomèstics, a part dels mobles, qui no en tenia de propis. Una situació que de cop sumava una quantitat considerable d'euros que hi va haver adjudicataris que els va fer enrere. enrere. A més, apunten que la comunicació seria escassa, que els costa trobar la manera de resoldre les incidències del dia a dia i que sovint els responen que la causa d'algunes incidències és d'un mal ús dels veïns. També es queixen que pocs mesos després els han apujat la quota de l'aerotèrmia un 16% i expliquen que han estat mesos amb mancances de serveis, sense ascensor, amb problemes amb la llum de les zones comunitàries i amb la porta del pàrquing. En tot cas, per la seva banda, el director de la Fundació Nou Lloc, Jordi Porrà, ha exposat que estan escoltant els veïns i que, per exemple, ara fa poc van posar una rampa després d'una petició d'un dels veïns de Cubelles.
7: S'escolta, doncs, els veïns a veure si hi ha alguna necessitat. A vegades, doncs, hi ha, doncs, persones que ens demanen posar, doncs, un agafador extra a algun lloc, o en aquest cas, recordo aquí a Cubelles, es va posar una rampa, doncs, perquè una cadira de rodes pogués sortir a l'exterior amb més facilitat, aquest tipus de cosa, no?
0: Segons Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, si hi ha casos de dificultats econòmiques, des de l'entitat busquen la manera que els llogaters puguin superar-les.
7: De tot tipus, eh? No només... abans comentava el tema econòmic, doncs, de fragmentar el deute o d'ajudar, doncs, en posposar, doncs, els pagaments... És que, a més, doncs, podem ajudar a intermediar temes d'inserció laboral i d'altres temes, doncs, socials, no? Ajuts, doncs, ajudar, doncs, a la prestació d'especial urgència, etcètera, etcètera. O sigui, fem una atenció, diguem-ne, integral a la persona que té algun tipus de dificultat.

0: però sempre estem oberts doncs, a parlar doncs, amb l'Ajuntament de com ho voldríem fer.
1: En cas que en aquests anys hi hagi vacants o rotacions, la Fundació Nou Lloc compta amb les llistes que ja es van publicar en el seu dia per anar cridant nous adjudicataris. Unes llistes que, segons està establert en les bases, es poden tornar a fer cada 3 anys amb els mateixos requisits originals. En relació amb els preus, que recordem que inicialment eren d'entre els 370 i els 590 euros mensuals, amb l'aparcament i les despeses comunitàries incloses, la Fundació Nou Lloc ha confirmat que els aniran revisant, tal com permet la llei, seguint els índexs de preus marcats. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc.
0: Són els IPCs o l'IBAH, diguem-ne, que és l'índex de referència doncs, del lloguer a Catalunya, i estrictament pugem doncs, el que diu la llei, no? Està contemplat així, no hi ha més increments, diguem-ne.
1: D'altra banda, l'entrada de cop d'aquests 124 habitatges concertats en el mercat immobiliari de Cubelles, amb preus assequibles, ha tingut un impacte directe en el preu de lloguer mitjà de Cubelles, que s'ha situat per sota de la mitjana de Catalunya i també molt per sota del conjunt de municipis considerats com àrea de mercat d'habitatge tensionat. Segons les dades publicades pel Departament d'Habitatge de la Generalitat, hi ha hagut un descens del 16,2%, passant d'una mitjana mensual de 813 euros aproximadament el 2024 a 681 euros mensuals de mitjana el 2025, una tendència inversa a la de tot el Garraf, que amb un increment d'un 17,6% l'últim trimestre del 2025 ha passat a tenir una mitjana de lloguer mensual de més de 1.009 euros. Vist aquest impacte, el govern local treballa ara en un altre solar qualificat al Pla General per habitatge protegit d'uns 13.000 metres quadrats situat a la zona residencial de les Salines, on es podrien construir almenys 100 habitatges protegits més. Per tal de trobar la fórmula adequada, la regidora d'habitatge, Alexandra Corbillo, ha comentat que la Diputació de Barcelona els està redactant un estudi on es valorin totes les opcions.
2: I llavors la Diputació de Barcelona ens ajudarà a analitzar bé aquest solar per veure quines possibilitats tenim i encertar, perquè tenim un i no ens podem permetre fer un pifio, saps? Dir, ostres, pues si la capacitat era aquesta o els projectes podien encabir d'aquesta manera, no fer una errada, saps, en això? Fer-lo seguríssim perquè no puguem perdre aquesta oportunitat. Llavors, per exemple, em plantejava un projecte d'habitatge cooperatiu. Mm-hmm. S'està valorant una promoció d'HPO, s'està valorant d'HPO a través d'aquest registre de solars de la Generalitat de Catalunya, i tot això ho estem movent ara.
1: A més, la regidora Corbillo també confia que es pugui aprovar un avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aviat, on es puguin reservar més terrenys per habitatge protegit de cara al futur. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
3: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

0: Tot just fa unes setmanetes que s'ha acabat la competició per al Club de Futbol Cubelles i als despatxos ja hi han forces moviments. El primer ha estat aquesta passada setmana on doncs, el club feia oficial el nou entrenador per la propera temporada. Es tracta de Josu Imanol, el qui tenim a través del fil telefònic. Josu, bon dia.
1: Hola, bon dia, què tal?
0: Bé, la setmana passada, com dèiem, el club feia oficial el teu fitxatge per doncs, fer-te càrrec d'aquest primer equip del Club de Futbol Cubelles, una mica doncs, que ens expliquis bé, com has viscut aquesta setmana i doncs, arribar doncs, al primer equip del Club de Futbol Cubelles.
1: Bueno, pues al final sí que és cert que em va trucar el president i que em va explicar una mica quin era el camí que volia prendre el Cubelles i bueno, m'ha convençut per pujar-me al projecte del club. Llavors, a partir d'aquí, doncs, amb molta responsabilitat, intentar fer les coses el més seriosament possible i des d'allà pues treballant en confeccionar el planter i preparar coses de cara a l'agost.
0: Ara parlem una mica del futur i del que vindrà o del que ve a partir d'ara, però anem a conèixer-te una mica millor. Ets de Bilbao, tot i que m'explicaves fa una estoneta que vius fa anys aquí a la comarca, has entrenat també aquí, has jugat fins i tot en el futbol territorial de per aquí. Explica'ns una mica qui és Josu Imanol i una mica doncs, per on has passat.
1: Bueno, sí que és cert que jo porto entrenant des dels 17 anys, tinc 44, vaig començar a la Blanca Subur, fent el futbol 7, fent el futbol 11, després sí que és cert que vaig tirar cap al futbol amateur bastant ràpid i vaig tenir un parell d'anys d'experiència en el futbol femení al Sugurense, després vaig agafar el primer equip del Sugurense masculí, que vam tenir l'encert d'ascendir des de tercera catalana fins a primera i vam guanyar la Copa Catalunya amateur. I d'aquí ja vaig sortir, si no m'equivoco, vaig estar a l'escola del Barça uns quants anys i ja vaig fitxar pel Gavà, a tercera divisió. A partir d'aquí, un anyet al Nàstic de Tarragona juvenil i després de tornar a la Blanca. L'última experiència que he tingut ha sigut amb el juvenil de la Blanca i res, una mica en resum, és aquest, parlant ràpid en un minut.
0: Sí, sí.
1: Que he tingut altres experiències a nivell professional, a nivell de futbol, perquè sempre he estat lligat al futbol d'una o una altra manera. Però no ben bé d'entrenador principal, diguéssim.
0: De fet, aquesta experiència que dius tu t'ha portat per mig món.
1: Sí, la veritat és que he tingut la sort de en els clubs, sobretot en el Barça, en el club que estava, allà, no sé si sabeu que hi ha molts projectes internacionals a nivell de campus, de històries d'aquestes, i coneixes gent, gent que et proposa altres experiències, i sí que és cert que m'he anat movent per bastants llocs. Llavors, sí, és una experiència bastant xula a nivell vital.
0: Sobretot això, no? El que et fa és guanyar experiència, veure coses i aprendre.
1: Sí. Ja et dic, jo al final que m'emporto d'aquests viatges és les diferents cultures a nivell esportiu que veus, les diferents tendències a nivell d'entrenaments o de com entendre una miqueta l'esport i després, òbviament, intentar empapar-te del que creus que és positiu i del que és negatiu, doncs aprendre, perquè també hi ha coses que òbviament no estàs d'acord o creus que no es fan d'aquella manera, però això et serveix com per fer un filtre després i prendre't l'esport no només amb un camí, sinó tenir diverses perspectives.
0: Abans d'anar al futur, que jo sé que segurament és el que està esperant una mica l'audiència, és veure què és el que passa amb el Cubelles, deixa'm dir-te que així mirant ràpid potser Josu no s'ha creuat en el camí del Cubelles perquè no han coincidit en competicions, o, però sí que hi ha un personatge que sí que lliga al Cubelles, que és en aquest equip del Suburense que expliques que va guanyar la Copa Catalunya i que doncs, va pujar de categoria. Hi havia un jugador que evidentment sí que formava part del Cubelles i després va ser també primer entrenador, que és el Capa, no? Un jugador que segurament coneixes prou bé.
1: Sí. Bueno, de fet, va estar amb nosaltres tot el camí, crec que des de tercera catalana,
0: sí.
1: fins a pujar primera, després l'any de primera i la consecució de la Copa Catalunya. Jo crec que va estar... A veure, ara t'estic parlant de memòria, perquè estem parlant dels anys... Vam acabar el 2016, però jo diria que 4 anyets sí que se'ls va passar al cap amb nosaltres. Llavors, home, coneixo una mica, clar. I a part, tinc relació personal, a part d'això, clar. Ara recentment coincidim a la Blanca perquè ell té el fill entrenant allà i ens anàvem veient, i anàvem tenint converses i tal. Sí. Bueno, tu has dit que no m'he creuat amb el Cubelles. Home, jo unes quantes vegades sí que he jugat contra el Cubelles.
0: Contra, jugant. Però jugant com a jugador, vols dir?
1: I com a entrenador.
0: I com a entrenador també.
1: Sí. Clar, perquè tu penses que el Suburense comença des de tercera catalana.
0: Sí, és veritat.
1: Sí, en algun moment sí que ens hem creuat i òbviament el típic amistós de pretemporada sempre aquella, a Cubelles, llavors sí, òbviament m'he creuat, sí. No me'n recordo exactament amb qui, no sé si amb el Xavi Vilagut, entrenador...
0: Podria ser,
1: Però sí. Vàries vegades he jugat jo a Cubelles i el Cubelles ha jugat a casa nostra, sí.
0: Bé, ara sí, anem cap a la banqueta del Josep Pons i Ventura. Arribes doncs, en una temporada que no és fàcil, no sé si t'havia passat alguna altra vegada d'arribar a la banqueta d'un equip doncs, que ha perdut la categoria i que ha tingut una temporada complicada i que per tant el que ve és reconstruir una mica, o no sé si aquesta és la visió.
1: Mira, jo exactament... Jo del passat és que no sóc ningú per parlar, llavors a totes les converses que estic tenint amb els jugadors, amb el president, amb tothom que em pregunta, tu em preguntes per si he tingut aquestes experiències. Mira, jo crec que el pitjor moment que vam agafar el club de futbol Gavà, que baixava la segona B, que hi havia uns problemes a nivell institucional, econòmic, increïbles, jo crec que el pitjor moment que aquell, no sé si... el puc trobar en algun club. Era un club històric i ostres, allà vam patir el que no està escrit, malgrat la gent era molt maca, però bueno, a nivell institucional era un moment molt inestable. Dit això, de tot s'aprèn, com t'he dit, i jo el que vull és parlar del present i del futur. A mi si el Cubelles va perdre contra la Rapitenca, o va perdre el dia del Sitges, o va perdre... Jo crec que això no serveix de res ara mateix. Ara mateix el que serveix és fer, com es diu en castellà, no? Borrón y cuenta nueva, que tothom es netegi a nivell mental, que això és una categoria nova, això és un camí nou, això és una manera de veure el futbol diferent i que comencem de fer-ho. I avui dia, a segona catalana, el grup que estem, tothom té 0 punts. Vull dir, no hi ha ningú que tingui més punts ni ningú que tingui menys. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que s'ha de buscar la part positiva, i la part positiva és que els nanos que es quedin han competit a Primera Catalana, és una categoria interessant, tenen aquesta experiència i suposo hauran après de les errades que s'han comès. Llavors, a partir d'aquí, aprofitar aquestes errades per fer-les positives i que no tornin a succeir, i aquesta experiència, doncs donar-li, ja et dic, donar-li la volta i encarar el futur amb optimisme, res més.
0: Pel que fa a la plantilla, no sé si si t'has trobat que hi hagin alguns jugadors que ja hagin decidit que no volen continuar al Cubelles, o al revés, o que el Cubelles hagi decidit que doncs, no compta amb alguns jugadors, i a partir d'aquí doncs començar a buscar jugadors, entenc, no?
1: Sí, bueno, els jugadors, òbviament, s'han parlat amb diversos d'ells. Jo em trobo, quan arribo, que hi ha tres jugadors que són baixa, que ja s'han fet públics, i a partir d'aquí la resta de jugadors es van negociant pues, un a un les seves inquietuds, les seves perspectives de futur, etcètera, etcètera. Hi ha quatre que ja són oficials de renovacions, que ja també s'han fet oficials, i a partir d'aquí estem en converses amb diversos d'ells. Dit això, en paral·lel, òbviament, doncs clar, aquesta perspectiva de possibles incorporacions o possibles perfils que ens puguin quadrar en la manera que volem que es desenvolupi el nostre model de joc.
0: Pregunta obligada, i quin és aquest model de joc? És a dir, com li agrada jugar al Josu o des de la banqueta?
1: Mira, jo sempre dic el mateix. Jo, el que t'he dit al principi, la primera pregunta que m'has fet, a mi l'experiència em diu que no n'hi ha una manera de jugar a futbol, que al futbol hi ha moments per fer una mica de tot, hi ha moments per tenir la pilota, hi ha moments per defensar, hi ha moments per fer transicions, hi ha moments per parar el joc, hi ha moments per donar-li ritme. Llavors, dit tot això, nosaltres el que volem inculcar als nanos és que intentin interpretar en quin moment estan en cada instant dels partits o en cada context de la competició. No és el mateix jugar doncs, a fora de casa un dia que vas guanyant 0-1 que jugar a casa i que vagis guanyant o que vagis perdent 0-1. És que no és el mateix context. Llavors, hem d'estar preparats pels diferents escenaris que ens podem trobar. A partir d'aquí, sí que és cert que tinc molt clar doncs, que a mi no m'agraden els riscos en el meu camp. Jo, una de les coses que tinc molt clares és que riscos innecessaris la confiança la fan minvar en el jugador, i a mi m'agrada ser un entrenador que arriba moltes vegades a l'àrea contrària. Normalment els equips que jo he entrenat doncs, bueno, sí que és cert que juguen amb jugadors per banda, que juguen amb un joc que arriba molta gent a l'àrea, que quan acaba el partit dius, bueno, hem guanyat, hem perdut, hem empatat, però, ostres, hem tirat tantes vegades a porteria, ho intentem. Dit això, tot són paraules. Vull dir, això no serveix de res i després no ho fem arribar al servei dels jugadors i els jugadors creuen en això i ho intenten. M'entens? Perquè al final, a dia 1 de juny que estem, si tu parles amb totes les entrenadores de les categories, tothom et diu que el seu model serà el perfecte i tal, però bueno, després s'ha de plasmar dintre del camp, que és el que no és fàcil de fer.
0: I després has de tenir les eines, no? És a dir, si t'agrada jugar amb jugador, t'agrada jugar a l'atac i això, però si no tens prou atacants, no?
1: Per suposat, clar. La primera tasca que s'ha de fer és intentar confeccionar la plantilla pues, que sigui més o menys de l'estil que t'he explicat.
0: I això com es fa, Josu? Perquè, clar, la gent que li agrada el futbol i en aquestes èpoques, doncs, evidentment, tothom llegeix la premsa esportiva i aquí es fitxen jugadors i no sé què, però en aquestes categories on doncs, no hi ha transaccions econòmiques, no. En el cas del Cubelles no hi ha pressupost per fer doncs, aquestes operacions, com es busquen jugadors, com se'ls convenç perquè acceptin el repte?
1: Mira, jo crec que el més important a la categoria territorial és no enganyar la gent. Llavors, a partir d'aquí, jo m'estic trobant un club que, per el que veig, és que és bastant transparent, o per no dir és transparent, i es diu el que és. Llavors, amb això juguem amb un avantatge. Perquè al futbol territorial hi ha moltes promeses que després no es compleixen. Llavors, a partir d'aquí, nosaltres el que expliquem a les converses és el que podem oferir. I el que nosaltres podem oferir és doncs, que intentarem que hi hagi un ambient correcte de treball, que s'ho passin bé els nanos entrenant, que és molt important, perquè no t'oblidis que són gent que no és professional. Llavors, a partir d'aquí, ha de ser voluntari que vinguin a entrenar 3 dies més al partit, perquè si no, no té cap sentit obligar a ningú que tingui una continuïtat 10 mesos. És totalment inviable. Llavors, a partir d'aquí, no enganyar, vull dir això, que el treball serà seriós, que la gent esperem que vulgui venir a entrenar cada dia. Això vol dir que que s'ho passa bé, que disfruta. Després, si competim, ja és la llet. Si guanyem, ja és la llet. I a partir d'aquí tenim una miqueta, sí que és veritat, tenim una miqueta nocions del que busquem. Per tenir nocions del que busquem, home, hem de conèixer una mica la territorial. Del Garraf, del Baix Penedès i de l'Alt Penedès, diria jo. Clar, més enllà és més complicat. Més complicat. No et dic que no sigui possible portar un jugador de fora d'aquest territori que t'he dit, però aquí ja es complica la cosa. Llavors, sobretot tenir el Garraf, el Baix Penedès i l'Alt Penedès una miqueta doncs, controlat del que es mou, del que hi ha, del que no n'hi ha, de jugadors que poden ser interessants pel que t'he dit, per la nostra idea, i doncs, a partir d'aquí tenir un criteri de selecció, de dir, bueno, doncs, aquest jugador ens interessa per això, això, això, anem a trucar-lo, anem a veure quina és la seva intenció d'aquest any, ja et trobes jugadors que tenen molt clar que es volen quedar on estan, et trobes jugadors que estan amargats allà on estan, llavors et donen peu a xerrar, i després doncs, tu els expliques tot això. Jo el que explico és... Jo només parlo de nivell esportiu amb els jugadors. A nivell esportiu, a nivell humà, m'interessa molt la seva vida, vull dir, doncs, si són gent que estudia, si són gent que treballa, si són gent que això els agrada, que no els agrada, que ho fan obligats, que no ho fan obligats... Bueno, per què? Perquè després tu has de conviure 4 dies a la setmana més. Llavors, no és el mateix tenir gent que no és la seva prioritat i que ho fa perquè sí, o gent que, doncs mira, aquest matí, per exemple, he tingut una xerrada amb un nano que et diu, ostres, jo és que estudio a Barcelona, a la universitat, seré biòleg i a partir d'aquí, enquadra molt el teu discurs, però, clar, jo arribo cap a les 7 i pico a casa, tu creus que em donarà temps? Dic, sí, no et preocupis, perquè ostres, a mi m'interessa un nano que tingui molt clar les coses, que vol ser biòleg, que té el cap super amoblat i que a partir d'aquí el futbol li apassiona. Òbviament, m'interessa molt aquest perfil també. Llavors, t'estic donant un exemple. Dit això, doncs, tu tens aquest perfil de persones que són jugadors de futbol i vas destinant sota el teu criteri, doncs on poses més forces i on poses alguna menys. És una miqueta el que intentem fer. I el que jo he fet sempre. Crec que cap jugador dels que jo he entrenat pot estar més content o menys perquè ha jugat més o menys, però no perquè li haguem enganyat. Llavors, torno a repetir el tema de el futbol territorial, el més important és no enganyar. I com hi ha clubs que fan promeses que després costen complir, doncs aquí podem tenir aquest avantatge.
0: Uh-huh. I després està el segon equip, no? L'equip B, sí. que ha tingut una trajectòria destacable, amb un ascens. Aquest any, doncs, home, tot feia indicar que lluitarien per un nou ascens, però és veritat que s'ha complicat i al final no ha estat possible. I el club deia que una de les coses que volia canviar era doncs, la integració d'aquest sènior B, no? Plantilles potser una mica més curtes i fer que el trasbàs de jugadors sigui potser més constant. No sé si això també et quadra amb tu en el projecte,
1: bueno,
0: no?
1: Sí, se m'ha comentat. Òbviament hi ha uns jugadors que són del club que per A o per B estan al segon equip. Òbviament hi haurà jugadors que la pretemporada tindran la seva oportunitat. Dit això, no és que em quadri o no em quadri. Són jugadors del club i ells s'han de fer valer per tenir l'opció de quedar entrenador del primer equip i el cos tècnic, perquè al final això no és una decisió meva només. Jo soc un entrenador que a mi m'agrada molt el tema, bueno, el tema parlar en plural, de que el cos tècnic decideix en plural, i òbviament si s'ha de prendre una decisió perquè no hi ha un acord, doncs l'haig de prendre jo, però vull dir que ens convencin amb el seu treball. No té cap lògica que perquè estiguin al club i hagin estat a l'amateur B, però hagin fet una bona temporada, ja pugin. Bueno, això no és cap motiu. vull dir, el motiu és que sí, han fet una bona temporada tercera catalana, però hi ha jugadors que són de primera catalana i estan a segona. Vull dir, jo li dono la volta al teu argument. O sigui, s'han de treballar ells al poder estar al primer equip. Uh-huh. Llavors, és el que t'he dit, el 12 d'agost, que és quan comencem, hi haurà uns quants jugadors del Sènior B que estaran citats per començar a entrenar amb nosaltres, i a partir d'aquí, com tindrem un mes i pico, doncs tindran un mes i pico per començar. I aquí cadascú, al final, l'esport cadascú es va ficant una mica al seu lloc. El que veus que és sacrificat, el que s'esforça, el que ho intenta, i veus després doncs, el que té altres prioritats, que és superlícit, eh? Llavors, mm-hmm. pues ja ho veurem. Això t'ho contestaria el setembre o octubre. M'entens? Yeah. Si al final m'han convençut o no. Jo coneixo uns quants, és veritat que no coneixo tots, perquè del Sènior B aquest any he vist dos partits només, i no coneixo tots, no t'enganyaré. A tots no els he vist jugar, perquè és impossible, però perquè et facis una idea, pues, ara parlant de memòria, quatre jugadors han estat amb mi a la Blanca Segur, mm-hmm. o sigui que a quatre els coneixo de primera persona perquè han estat un any o més amb mi, i després algun altre jugador, per no dictar set, vuit jugadors més, els coneixo de veure'ls. Llavors, home, aquí t'estic dient que coneixo mitja plantilla.
0: Sí.
1: Dit això, com tenim un mes allà per conèixer-nos, per veure'ls, per veure com funcionen, etc., doncs ja veurem fins on arribem.
0: Bé, ens has dit que engegueu el 12 d'agost, sí. Per tant, des d'ara i fins al 12 d'agost entenc que és confecció de plantilla, acabar de lligar els jugadors que continuen, que no, els que marxen, els que arriben, els que se'n van, i el dia de 12 d'agost en marxa, en principi sí. Pretemporada de, pues això, no? 3 setmanes, un mes, no? Aproximadament.
1: No, una mica més, perquè pensa que començarem el 20 de setembre la lliga.
0: Bueno, sí, un
1: llavors
0: mes, això,
1: tindrem
0: un
1: mes, sí. Quasi 6 setmanes. Mm. La idea era començar el 17, no t'enganyaré, però el club em va dir que...
0: Festa major. Veure,
1: podíem fer un partit de festa major al cap de setmana just d'abans, el 15, i clar, pues, si hem de fer el partit del 15, doncs hem d'entrenar ni que sigui un parell de cops o tres abans del 15. Llavors, bueno, pues, començarem el 12... I anirem fent amb calma, en 6 setmanes tenim temps per jugar, per entrenar, per veure, per decidir i per intentar que els jugadors entenguin una mica a què volem jugar.
0: Mm-hmm. Ho has explicat una mica al principi, ho has deixat entreveure en tot cas, però clar, és molt d'hora per preguntar-te si ja t'has marcat un objectiu o si el club t'ha marcat un objectiu.
1: Mira, és que jo a tothom que em pregunta, perquè clar, al final quan tu agafes un equip que ha baixat, el normal és que diguis que és el candidat per tornar a la categoria, però jo això no vull ficar aquesta pressió jo als nanos, no perquè no té cap lògica que a dia 1 de juny estem parlant del dia 1 de juny de l'any vinent. No té lògica. Primer, perquè no sabem ni a quin grup jugarem. No sabem quins contraris tindrem. No sabem quina plantilla tindrem al final confeccionada. Dit tot això, com jo em puc tirar a la piscina i dir que l'objectiu és quedar primer o... No té cap lògica. O sigui, jo l'objectiu que tinc és que tinguem la millor plantilla possible i que cada entrenament sigui el de més qualitat possible. Que després, el que t'he dit abans, que després anem guanyant i tot funciona com tenim idealitzat, pues uns fenòmenos tots. I si parlem al març, et diré, vinga, va, estem al març, anem classificats als primers, vinga, ara sí, l'objectiu serà aquest. Però si anem defens, clar, és que tu em diràs, és que tu al juny em vas dir que... No, jo no em vull ficar aquesta, ni jo ni els nanos. No s'ho mereixen. Ara el que es mereixen és passar un bon estiu, recuperar-se a nivell mental i començar a fer-ho pensant només en el dia següent, i en el dia següent, i en el dia següent. I a la jornada 22-23, anem a veure on estem, perquè no, ja et dic, perquè jo tots els jocs on he estat i a mi m'han posat l'objectiu de un any vista, no ha sortit bé, perquè tu estàs posant una pressió que no és certa. Llavors, pensa que només puja un i promocionen quatre. Llavors, què passa amb la resta? Són tot projectes que no són satisfactoris? No m'ho crec. Són projectes que s'han treballat i poden sortir bé i o poden sortir malament com qualsevol cosa a la vida. Però això de dir ets bo o dolent a 1 de juny, a mi se'm fa molt, molt cuesta arriba.
0: Per tant, entenc que el club tampoc t'ha exigit un resultat. És evident que quan es parla al club et diu que estigueu el millor possible, no?, i que competiu i això, però...
1: El club m'ha exigit que competim.
0: Ja està.
1: I que fem el millor possible. I jo en això em comprometo. Dic tot això, jo al club ja els he dit que a mi de parlar de primer, segon, tercer, torno a dir, no té cap lògica. Perquè... jo no sé què farà el Gavà, jo no sé què farà no sé qui, no sé quant. Segurament tothom ara mateix està fent projectes superatractius que, doncs una mica com veiem a primera divisió, no? Tu a primera divisió estàs veient, el Barça diu que farà, el Madrid diu que farà, l'Atlètic de Madrid diu que farà, però després només guanya un. Què passa amb la resta? La resta són uns drames? Doncs no, simplement que l'esport és esport i que tu pots planificar una cosa i que després no surti del tot bé.
0: Sí, està clar.
1: Llavors,
0: està clar.
1: Bueno, i torno a dir, menys amb futbol territorial, que no són professionals, els nanos.
0: Doncs bé, aquest és el plantejament d'aquest nou club de futbol Cubelles, que com dèiem començarà a rodar el 12 d'agost amb aquest primer amistós, com ja és habitual dins de la festa major. Evidentment serà el primer partit i per tant tampoc es podran treure moltes conclusions amb un parell d'entrenaments, no? Serà l'inici d'aquesta pretemporada, on a la banqueta hi tindrem el Josu i Manol, que avui ha estat molt amable de parlar amb nosaltres. Josu, encantat de poder parlar amb tu. Evidentment ho farem sovint aquesta propera temporada. I res, per la nostra banda, desitjar-te molta sort, molts encerts i que puguem viure una temporada, si més no, a gust i encoratjar a tu i als jugadors una mica a lluitar al màxim per aquest nou objectiu.
1: Així ho farem. Moltíssimes gràcies a vosaltres.
0: Que vagi molt bé. Moltes gràcies.
1: Gràcies.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Àngel Fuster.
2: Bon dia, Cubelles, comencem amb el programa matinal d'informació local.
1: Bon dia i benvinguts a la tertúlia en directe de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Cubelles. No et perdis cap notícia. Sintonitza'ns al 107.5 FM o a radiocubelles.cat. T'ho explicarem tot.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bona tarda, Cubelles. Jo sóc DJ Romo i avui DJ Romo Weekend Night.
2: Benvinguts a la màquina del temps.
3: Buenas tardes, buenas noches y buenos días. Desde música en
4: Ràdio Cubelles.

Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles. Soc la Francesca Sol i això és l'Hora dels Clàssics, un programa setmanal dedicat a la música clàssica, música immortal i intemporal de sempre. Doncs gràcies per ser aquí i comencem amb l'Hora dels Clàssics. Avui ocuparà pràcticament tot el programa una gran obra de Franz Schubert, la Simfonia número 9 en do major, anomenada La Gran. És l'última simfonia que va compondre Schubert. La va escriure l'estiu de 1825 durant una estada a Gmunden-Gastein. Per això se l'anomenava també la Simfonia de Gastein. Va estar perduda durant bastant de temps i les investigacions que es van fer posteriorment doncs van determinar que la va escriure l'any 1825 i la va revisar el propi Schubert el 1828. El compositor Robert Schumann va recuperar aquesta sinfonia 11 anys després de morir el compositor, ja que no es va interpretar mai en vida de Schubert, i la va estrenar Mendelssohn. És una sinfonia que va marcar un canvi en l'època, marcant el camí que van continuar els seus successors, Brahms i Mahler. Doncs escoltarem La Gran de Schubert amb l'Orquestra Filarmònica de Viena, dirigida per Herbert von Karajan.

Hem escoltat la sinfonia número 9, La Gran, de Franz Schubert. I per completar el programa tenim dues àries interpretades per la gran Maria Callas. Primer serà de la Traviata de Verdi, Sempre Libera, la qual estarà acompanyada pel gran tenor de Gran Canària, Alfredo Kraus, amb l'Orquestra Simfònica del Teatro San Carlos de Lisboa, dirigida per Franco Gione. I després de l'òpera El Barbero de Sevilla, de Gioachino Rossini, la peça Dunque io son, la que l'acompanyarà el baríton Tito Gobbi. És amb la Filarmònia Orquestra, dirigida per Alceo Galiera. Doncs anem a escoltar aquestes dues àries d'òpera amb la veu de Maria Callas.

i fins aquí la selecció d'avui de l'Hora dels Clàssics. Us espero la setmana vinent a aquest programa dedicat a la música clàssica de Ràdio Cubelles. Bona setmana!

Pastisseria Cases de Cubelles t'ofereix per aquesta festa de Sant Joan una àmplia varietat de coques, de jardons, fruites i crema. Vine a comprar les nostres especialitats. Estem al carrer Àngel Guimerà 17, al centre de Cubelles. També tenim una altra botiga a la zona de la platja, al carrer Mallorca de Cubelles. Fes la teva reserva al telèfon 93 895 0275. Aquest Sant Joan, reserva les teves coques a Pastisseria Cases de Cubelles.

0: fan fer el que no vols.
1: I quan són les 10 i res, i pràcticament un minut, comencem la tertúlia d'aquest dilluns, dia 8 de juny. No mireu el rellotge perquè no funciona, ja us ho avanço. Per això alguna vegada, a l'hora de finalitzar, no quadrem exactament el temps, però clar, el rellotge que tinc aquí davant és el que és.
2: I el de darrere també.
1: I el de l'ordinador no m'hi veig, queda massa petit. Bé, doncs intentarem quadrar avui doncs, aquesta tertúlia, una hora de conversa, i ho farem amb la presència d'una banda de la Carme Mingorance. Aquí
3: hola,
1: saludem
3: bon
1: a continuació. Què tal, com estàs, Carme?
3: Bé, molt bé, bon dia a tothom.
1: Seguim amb la Susana Peix, benvinguda, Susana.
4: Hola, bon dia.
1: També tenim amb nosaltres el Marcial García, benvingut.
2: Hola, bon dia.
1: L'Oriol Pérez també.
5: Molt bon dia a tothom.
1: I a la Lola Lorente, benvinguda, Lola.
6: Hola, què tal?
1: Bé, doncs comencem aquesta tertúlia i ho fem parlant de la primera notícia. La Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament han fet un bon balanç del primer any de la promoció de lloguer assequible. Els veïns i veïnes, en canvi, no estan del tot satisfets de com està funcionant el dia a dia i recorden que hi va haver unes quantes renúncies quan van trobar-se que no podien assumir la inversió inicial per anar a viure. Aquesta és la notícia que nosaltres tractàvem tot just la setmana passada, i una mica per donar algunes dades, no? El dia 5 de juny es commemorava el primer aniversari d'aquesta entrega de claus, per tant fa un any es donaven doncs, les claus als primers 72 pisos, tot i que actualment hem de dir que els 124 pisos estan ocupats al 100%, hi viuen 300 persones i els blocs estan dissenyats amb eficiència energètica. El contracte doncs, mínim és de 7 anys, així ho va establir també Nou Lloc, i els preus doncs, van variant segons l'índex doncs, legal. Més que res per donar alguna dada. D'altra banda, doncs, hem de dir també que per una banda doncs, s'ha parlat amb responsables de la Fundació Nou Lloc, que fan una bona valoració, i d'altra banda doncs, els veïns, alguns d'ells, diuen doncs, que es van trobar amb algunes sorpreses. Alguns joves que van renunciar a aquest contracte perquè doncs, no, diuen que no se'ls va explicar les condicions, que van haver de pagar doncs, l'alta dels subministraments dels pisos, que van haver de pagar, que no tenien mobles propis, que no estava pintat i havien de pintar el pis, que no tenia electrodomèstics, bé, una mica, i després, d'altra banda, diuen, no apunten una comunicació escassa que els va trobar la manera també de resoldre les incidències del dia a dia, i doncs, bé, aquestes són algunes de les impressions, no sé si heu llegit la notícia, heu escoltat, cadascú diu la seva, d'altra banda també de la regidora doncs, fa una bona valoració i també explica que bé, que s'està treballant per ampliar aquest parc, no? aquests pisos assequibles en un futur, fer una altra promoció de nous pisos. Bé, a línies generals, no sé vosaltres si heu llegit una mica la informació, que en penseu d'aquest any, no? De balanç pel que fa a les diferents declaracions que es poden llegir a través del nostre web.
2: Aviam, jo crec que aquests pisos són molt bons pel poble, no? I per a la gent que ha pogut fer el lloguer d'aquests pisos, no? És veritat que els veïns diuen que si tenien que pagar el, però jo crec que és normal, no? Si vas a un pis d'aquests que està nou de trinca, pues tenen que, si pinten, vale, pues sí, no passa res, i donar d'alta tots els serveis també crec que és una cosa normal, no? Si tenien informació o no, no ho sé, això sí que no ho sé, però jo crec que és molt important per al poble tenir un habitatges no socials, perquè no ho són, sinó són de renta baixa, no? I el que diu la regidora també, de poder augmentar aquesta oferta, jo crec que és interessantíssim. Hi ha una altra, en la notícia també, parla de que el lloguer a Cubelles ha baixat, no? De 80, no recordo la xifra, però de 830 o una cosa així, a prop de 700 euros, no? Que ha baixat. No sé si és per aquesta iniciativa de pis de lloguer o per altra raó, no ho sé. Però jo crec que és important tenir-ho perquè pot mantenir el lloguer estable, no? I això és important perquè està pujant moltíssim a tot arreu, clar.
1: Anem a donar les dades concretes, dades publicades pel Departament d'Habitatge de la Generalitat. Hi ha hagut un descens del 16,2%, passant d'una mitjana mensual de 813,92 el 2024 a 681,84 euros el 2025, una tendència inversa a tot el Garraf, que amb un increment del 17,6% l'últim trimestre del 2025 ha passat a tenir una mitjana de lloguer mensual de més de 1.009 euros a nivell també del Garraf. Bé, aquestes són les dades que publica en tot cas el Departament d'Habitatge de la Generalitat. D'altra banda, també m'he descuidat dir que altres mancances que es van trobar també va ser amb els serveis, serveis sense ascensor. La gent que va anar a viure en aquests pisos de lloguer assequible van tenir problemes també de llum a les zones comunitàries i doncs hi va haver un mal funcionament pel que fa a la porta del pàrquing. Que es van trobar doncs, amb aquestes qüestions a l'hora d'adquirir doncs, aquests pisos, que era una promoció nova, ho hem de dir. No?
0: És a dir, clar. Jo penso que tot això que estan reclamant són coses habituals en un edifici que s'acaba de construir, que està en una zona que és relativament nova, on s'estan fent nous edificis i que aquestes coses que passen jo crec que són normals. Llavors, no sé, la queixa, si em dius, bueno, ha passat un any i segueix igual, et diria, doncs val, s'hauria de posar fil a l'agulla, no? Pel que dius del tema del lloguer, bueno, tothom sap que les estadístiques es poden llegir i es poden interpretar, perquè si tu mires a qualsevol plataforma de lloguer d'habitatges a Cubelles, aquests preus que has dit no existeixen, o sigui, així de clar. O sigui, no hi ha cap pis a lloguer a Cubelles de 600 euros. Llavors no sé la mitja d'on la treuen, saps?
1: Són dades del 2025, eh? O sigui,
0: no, però ni del 2025 ni d'ara, o sigui... No. Els pisos de lloguer de Vilanova estan per sobre de 1.000 euros
1: sí.
0: I la majoria, per no sé si em passaré, crec que no, el 80% són de temporada. Per tant, aquestes xifres a mi no són representatives de què és el lloguer. O sigui, sí, perquè si no ara tots els joves estarien saltant d'alegria i tots tindrien un pis de lloguer. I és que a més no n'hi han. Uh-huh. Sí, llavors l'estadística d'on la treuen, perquè no hi ha pisos de lloguer. Tu mires a Cubelles actualment, en les plataformes potser trobes, no sé, 20
2: molt,
0: pisos,
2: molt poquets,
0: 20
2: molt
0: i dels 20,
2: poquets, sí,
0: 18 de temporada.
4: Uh-huh. Jo crec que és per això, però bueno...
0: No, t'ho dic perquè jo he posat un pis de lloguer, llavors ho he vist. I tu a la Generalitat treus un certificat per saber a quan has de posar el lloguer i et diu, poses la cèdula d'habitabilitat i et posa el preu amb el topall de que tu pots llogar el pis. Uh-huh. I els pisos que jo veig estan per sobre d'aquest topall. Qui ho regula? No ho sé. Qui ho controla? Tampoc ho sé. Però per una vegada que m'he posat jo a fer-ho i a més ho he fet amb el preu que es posa i ha durat una setmana.
1: Per tant, estaríem parlant, doncs, no sé tu que has pogut veure una mica, amb una característica, per exemple, el teu pis, no? De dir quantes habitacions té i
0: què proposava, no? De dues habitacions surt 800 euros.
1: Per
0: tot, això dels 600 deu ser un pis de 20 metres quadrats.
2: Sí. Bueno,
0: perquè el
2: una
0: que dic jo té 55, o sigui, amb 55 metres quadrats ja t'enfiles als 800 amb els preus de la Generalitat, eh?
1: Sí.
4: Jo puc dir una coseta, sí. Sisplau, demano.
2: Una,
4: sisplau. Tens tota la raó. Susana, el problema dels lloguers i dels preus que es posen de lloguers, després amb les dades que trobes oficials, sempre hi ha un decalatge. Aquí a Cubelles, jo que m'he trobat tant a la teva situació que deia, jo he tingut també molt de temps un pis de lloguer aquí al Marítim. I la sensació que trobes és que aquí a Cubelles, molt diferent del que passa a Vilanova, crec jo, és que hi ha molt lloguer tapat. És a dir, lloguer que no està regularitzat per cap tipus d'administració.
1: Mm-hmm.
4: I segona qüestió, que és el que són les dades aquestes del 2025. Si tu de sobte a Cubelles, que no tens molta oferta de lloguer, que és molt escassa, de sobte poses 125 pisos oficials dintre d'aquestes estadístiques, sota d'aquests 600 euros, sí. ja automàticament et baixen la mitja.
0: Clar, vale. Això és clar.
4: Moment que s'han posat aquests 125 pisos l'any passat...
0: Que no són d'accés públic, són d'accés limitat, evidentment.
4: Correcte, però són oficials, són de lloguer, i lloguer especial, perquè si us en recordeu, els preus de lloguer d'aquests pisos eren uns preus molt assequibles.
2: 400 a 600 o coses així.
4: Són aquests pisos el que han fet baixar. Des del meu punt de vista... I més que s'han d'oferir, com deia la regidora, que s'han de fer més pisos de lloguer social d'aquest tipus, i jo estaria encantat perquè molta més gent pugui entrar. Ara, la resta del fons de la notícia, escolta, jo crec que han sigut confusions, perquè un quan fa aquest tipus de documentació per presentar-se a aquestes opcions de pis de lloguer assequible, lloguer social o com es, o lloguer protegit, com es digui.
1: Assequible, assequible. Han utilitzat aquesta paraula,
4: sí,
1: ja.
4: Tu primer les bases les tens clares i a part tens una oficina on pots anar a picar la porta cada dos per tres. Que no sàpigues que has de donar d'alta la llum, l'aigua, els subministraments bàsics, això passava, si no m'estic equivocat, això passava als principis i finals dels 80, en els primers pisos oficials que es feien de vivendes de protecció oficial d'aquella època, es donaven amb els subministres d'unes d'alta. Però quin problema hi havia? Al barri on vivia jo, en el meu bloc, que era de 15 pisos d'alçada, la meitat era per funcionaris de les forces de seguretat, policia local, guàrdia civil, etc., i l'altra meitat dels pisos d'aquests de protecció oficial se'n va donar a uns veïns que vivien unes barraques al camp de la Bota, allà a la zona franca, i clar, la barreja aquella de, perdó amb l'expressió, de gitanos i policies, era un pis molt curiós, amb els subministraments donats d'alta.
2: Eren d'integració.
4: Correcte.
2: Els pisos d'integració.
4: Què és el que va passar? Que molta gent no pagava.
0: Clar.
4: I llavors què va fer l'administració? Escolteu, si es fan pisos de protecció oficial, doncs cadascú es dona d'alta els seus subministraments a nom d'ell.
0: Clar.
4: Perquè després el problema estava en que no es canviaven de nom, que és, i això generava problemes. Ara, insisteixo, que hi ha molta gent que no li ha, li ha suposat greu o li ha suposat un daltavall econòmic anar a viure, sí, tu has de saber que si te donen un pis has de fer una entrada.
0: I segur que sortia a les bases, eh?
4: I que no te donen un pis amoblat.
0: Home, clar.
4: Te donen un pis que l'has d'amoblar tu.
5: Seguramente sería más bien la gente joven, aunque me hace pensar que han tenido que haber reuniones en las que se han reunido con todos los vecinos y alguno ha tenido que hacer esa pregunta.
4: Que
5: si tenía dudas.
4: Correcta.
5: Pero me hace pensar... Los suministros privados son una cosa y los suministros de la comunidad son otra. ¿Quién contrataba los suministros de la comunidad? Porque eso ha tenido que salir en las reuniones.
4: La empresa, no yo. Sí.
5: Vale, porque, por ejemplo, hablo de lo que yo conozco. En mi comunidad, pues evidentemente era una obra nueva y por X o lo que sea, fui yo la que hizo las contrataciones de los servicios de la comunidad. Y, por ejemplo, el ascensor... Estuvo mucho tiempo sin conectarse porque al final me explicaron que había que contratar una línea de teléfono que la tuve que contratar yo porque digo, no va a haber ascensor en esta comunidad porque la gente no se implica y tuve que hacer una línea de mi casa privada para que pusieran un ascensor, si no, no había ascensor.
3: Para el botón de
2: ¿por un tema de seguridad?
0: No,
2: o...
0: de seguridad, claro.
5: Claro, pero que tuve que hacer una contratación privada para mi casa, para que esa comunidad...
4: Al constructor vuestra un crack, ¿eh?
0: Sí.
4: Ostras, perla.
5: Tuviera línea de ascensor.
2: Núñez y Navarro.
5: Necesitaba un teléfono que igual ahora mis vecinos se están enterando, porque esto es una cosa que pues que tampoco te la explican, pero bueno, como al final tuve que hacer yo todas las gestiones, pues digo, bueno, pues voy a contratar una para mi casa. Digo, pues si no, aquí esta gente no va a tener ascensor.
4: I d'atraca també el tècnic de l'Ajuntament que va donar la cèdula d'habitabilitat.
0: Sí.
4: És a dir, perquè lo de l'ascensor i la targeta SIM que ha de portar telefònic l'ascensor, això fa la pila d'anys.
5: Pues fíjate.
4: Però la pila d'anys.
5: O sea, ya hablo en primera persona, o sea, que no es que... Entonces, claro... Pienso, a lo mejor en este tipo de comunidades, pues eso, les contratan los servicios comunitarios, pero claro, cada uno tiene que hacer una inversión. Pero es que es normal llegar a preguntar.
0: Però ho fa el constructor, això, no?
4: Sí.
0: Jo dic, jo vaig tenir un pis de protecció oficial també fa mil anys i nosaltres no vam haver de fer res absolutament, ni del pàrquing, ni de l'ascensor.
5: Perdona, l'apunte és, nostre pis no és de protecció de nada.
0: Ah, vale.
5: O sea, cuidado.
0: Ja.
5: Tampoc jo quiero que se confundan i venga aquí la peña ahora.
4: I la resta també de subministres bàsics. En el cas aquest, normalment, a part de que es deia la notícia lo de l'alta, moltes persones estarien vivint en un altre lloc.
5: Claro, saben cómo funciona.
4: I moltes, i a part d'això, moltes persones i moltes d'aquestes empreses, com l'aigua, quan tu te canvies de domicili, el que fas és un trasllat.
2: Sí.
4: Fas una baixa d'un contracte que estàs actualment i fas una alta al nou lloc on
5: pues,
4: vas.
5: Por eso decimos que será la gente joven que vivía con los padres, no se ha preocupado nunca de eso y solo escuchaba
2: el rumor
0: de la mensualidad. Que persones que és la primera vegada que tenen un pis de lloguer, no cal que siguin joves, poden ser qualsevol tipus de persona, que anaven amb un pensament i s'han trobat amb algun altre. Sí. O a lo millor estem parlant i només hi ha hagut una queixa. I ara sí, sembla que s'aixerà.
2: Pot ser.
0: I a lo millor és
1: en tot cas, també diuen que se'ls va pujar la quota de l'aerotèrmica, de l'aerotèrmia, un 16% als pocs mesos d'instal·lar-se.
0: Sí, però això és la companyia, clar. No té res a veure amb, amb...
1: O sigui, al final aquí hi ha un, tot un seguit de queixes.
0: A mi
1: també
0: ara l'aigua m'ha pujat el doble, no sé per què.
5: De totes maneres, quan se vayan a acomodar, perquè se entiende que el contrato es de 7 anys, quan se vayan a acomodar ja tienen que haver buscat otra vivienda, ¿no? Porque 7 años pasan rapidito.
1: Home, es pot fer revisió, sembla.
2: Però puede ser, ser renovable. Sí. Renovable,
0: sí.
2: Yo creo que sí.
5: Però si te cambian tus condiciones de vida,
1: per això, home,
0: si estàs millor, doncs
5: habrá un control ahí, home, no?
1: Suposo, sí, es torna a fer aquesta revisió per veure si pots seguir o no. I bé, en tot cas, Carme, i després diem també el que diu el director de la Fundació, que diu alguna cosa més. Carme, què volies dir?
6: No, jo volia dir que depèn. Jo tinc una part contrària. El meu nebot va fer la sol·licitud per als pisos oficials de ser de bajo precio i després miraven les nòmines i per 50 euros, diguéssim, a un noi que no l'havien fet fixa, no la van agafar, quan ja en la revisió que tenia per entrar al pis donava totes les requisits. Però en el moment que va fer la
0: sol·licitud,
6: pues no estava fetxa i bueno, i per 50 euros de diferència en una nòmina no va entrar la sol·licitud. Vull dir que això també es tindria que mirar, no? Una mica, perquè hi ha casos i casos, i després se va donar
4: en el moment que fas la sol·licitud, tu tens una situació, en el moment després de fer la concessió es torna a revisar tota la documentació,
6: pues no.
4: Es torna a revisar tota la documentació i si la teva situació de la sol·licitud ha canviat,
0: clar, demana, perquè imagina que fos al revés,
4: ja
0: que guanyessis el doble.
6: El meu germà ha lluitat moltíssim per a que llogui per el seu fill, però inclús dic per al Consell Comarcal, ells tenien la dubte de que fossin serveis socials, diguessin, que de pis de servei social,
2: no,
6: que vosaltres
2: no són,
6: ho heu dit,
2: no són de lloguer accessible, però no és
6: no és social, bastant
5: altes, eh? Tenen que ser fixes les nòmines.
4: No, hi ha barems.
5: Me parecía entender que tenia que ser una nòmina fija.
6: Però que a ell li va millorar la situació.
2: Sí, moltes vegades, sí.
6: Tenia una i quan va ser el moment havia millorat molt més. Però encara sí, no va cedir a la protecció.
0: Imagino que sí, que és una nòmina fixa, perquè d'una manera han de garantir.
5: La quota.
6: Ell ja et complia, això.
0: No, parlo del teu cas, parlo en general.
6: Dic que el cas del meu nebot, no vull dir, però jo he parlat al Consell Comarcal i deien, bueno, és que són, però no són accessibles per a tothom.
2: Són
6: accessibles, depèn de la
2: nòmina.
0: Jo tinc diverses amigues que es van apuntar i tampoc l'han rebut, vull dir que hi havia que el fet de que no complís, a lo millor algun complir tampoc li haurien donat. Al final ja hi havia uns barems i després va haver, no sé com ho fan, hi ha unes prioritats amb persones amb discapacitat,
4: I són de lloguer accessible, però no per persones vulnerables.
1: Exacte,
4: clar. Les nòmines que estaven, i la mitjana que parlàvem aquí una vegada a la tertúlia fa dos anys o un any i mig, no me'n recordo, eren nòmines altes. No qualsevol podia accedir.
6: Però clar, lo que venien no era tan així.
4: Sí, es venia així des del principi.
6: El Consell Comarcal, que també estava ficat aquí en aquestes coses, bueno, jo el comentari que va rebre va ser això. Diu, bueno, diuen que és accessible, però realment no ho és.
0: Però això és com quan tenies protecció oficial o que jo vaig agafar, no sé si era protecció oficial, però sí que teníem un ajut de la Generalitat el pagament, perquè me recordo que en aquella època estava el 16 o el 17% i te'ls deixaven a l'11, però per tenir l'11% d'interès havies de complir una sèrie de requisits i si no es complies, tu no podies accedir a aquell pis, doncs exactament el mateix.
5: I luego tenías que ser propietario durante mucho tiempo.
0: No podies, el meu no era de protecció oficial, realment era això, una ajuda a fons perdut per la Generalitat a nivell de lo que era el préstec, però cada subvenció o cada situació és diferent i tu t'has de, perquè si no, imagina't, si un per 50 euros, l'altre per no sé, però que el que ha dit ell, jo entenc que ho revisen, perquè si la teva situació ha canviat i ara estàs complint i quan te'l donen estàs guanyant 3 vegades més, tampoc seria just.
6: Jo sé que el meu germà ha lluitat molt el Consell Comarcal, precisament jo vaig parlar amb ells per el mateix motiu, i clar, la noia deia, bueno, és que no dan tanta opció i tampoc hi ha tants pisos.
0: Clar.
6: La demanda era
0: clar,
6: molt
0: i com ell, clar, per 120 pisos no sé quantes hi haurien, però
2: sí,
0: segur que hi
2: ha moltíssim. Segur,
0: sí, que com ell hi hauria moltíssima
6: que
0: gent,
6: clar, van fer molt ràpid la neteja, diguéssim, de lo que sí i lo que no.
0: Clar, han de fer filtres.
1: Vinga, anem a escoltar també el director de la Fundació Nou Lloc, diu altres coses, en tot cas el Jordi Porra diu que ha exposat també, ell el que diu és que sí que s'ha escoltat els veïns, que inclús es va habilitar una rampa després d'una de les peticions veïnals, en tot cas ho dic una mica també per contrastar. I
0: una rampa on?
2: Suposo que per entrar, clar, per això, jo quan he llegit digo, però si això per llei
0: tindria que estar
2: abans, tindria que estar abans, clar, o sigui que... Sí.
1: Bé, què més diu? Doncs que sí, que hi ha casos de dificultats econòmiques, des de l'entitat estan buscant també la manera de que els llogaters puguin superar-les, és a dir, que també s'han trobat que llogaters que han optat aquests pisos s'han trobat també amb dificultats econòmiques i també doncs miren la manera de que segueixin. I d'altra banda també, en el cas que hi hagi un canvi de la situació inicial que va permetre complir amb els requisits per accedir als pisos, la Fundació no té previst fer cap revisió i prefereix mantenir els contractes 7 anys. Això també ho diu la notícia, escolteu el tall de veu.
0: Clar, però queda sense feina, no?
1: I en cas que aquests anys hi hagi vacants o rotacions, la Fundació compta amb les llistes que ja es van aplicar per anar cridant nous adjudicataris, unes llistes que segons està establerta les mateixes bases es poden tornar a fer cada 3 anys amb els mateixos requisits originals. I que la relació de preus, doncs, inicialment eren entre 370 i 590 mensuals, amb aparcament i les despeses de la comunitat incloses, i la Fundació Nou Lloc doncs, ha confirmat que s'aniran revisant també aquestes tarifes, tal i com permet la llei, i seguint aquests índexs de preus marcats. Una mica també per tenir una mica més d'informació del que hem estat dient.
0: Són més que assequibles, eh?
2: Sí.
3: O segueix

0: un altre avi del poble, no? Donar facilitats, sí, em refereixo, sí, no, als propietaris.
1: I més demanda, pues els preus als menys estarien estables.
2: Sí, perquè se lee mucho por las redes que alquilan habitaciones.
0: Clar, o sea, és que es pot, no, és que a Barcelona que... també es fa, sí, i és legal. Sí. Tu pots jugar una habitació, pots jugar... Sí, sí, és legal.
3: I després també hem de dir que la mateixa regidora, l'Alexandra Corbillo, també confia que es pugui aprovar aviat un abans del POUM, del Pla General, on es puguin reservar més terrenys per habitatge protegit de cara al futur. És a dir, que a banda d'aquesta proposta voldria ampliar encara més.
0: El que passa és que el que s'han de tenir present és que fer més habitatge suposa donar més serveis. Clar, podríem enllaçar amb molts altres temes justament de la zona de la que estàs parlant, no?
2: Sí, más de uno que ya necesitamos, ¿no?
0: I clar, si vas fent més habitatges,
2: evidentment,
0: i comences a sobre redimensionar aquella zona, els serveis
2: ¿dónde está?
4: Y urbanitza millor, ¿no?
0: No, aquella zona encara està bé, la de la
2: Salina.
0: És la que està millor de tot Cubelles.
3: Sí, sí. Vinga, més notícies perquè tenim molts temes sobre la taula. El temps passa volant, l'Ajuntament suspèn la licitació de les guinguetes de la platja que havia obert doncs, tot just dilluns passat, i el consistori ha detectat uns errors en els plecs i quan es torni a obrir el procés donarà un nou termini de 8 dies per presentar aquestes ofertes. Per tant, doncs, aquesta és una altra de les notícies. Surt a concurs doncs, aquesta gestió de dues guinguetes, el bar-restaurant a la platja de la Mota, un quiosc de iogurts de gelats al passeig marítim i dues zones de lloguer de tendalls i gandules a la platja de la Mota. L'oferta mínima que aleshores contemplava a les bases era de 86.000 euros per 4 anys, per les guinguetes uns 21.500 euros anuals. Això és l'anterior, no sé, en tot cas estem pendents d'aquest error, no? I per tant de tornar a treure licitació aquest tema, no, de les guinguetes de la platja.
0: 8 de juny?
1: Sí, clar, 8 de juny, i encara estem presentant un projecte que està malament i tenen que canviar-ho. Jo al·lucino, sincerament, amb l'Ajuntament i amb la previsió que té d'aquestes coses, no?
0: Perquè... Però si és que això és la primera vegada que passa. Cubelles mai havia fet licitació a l'estiu, és la primera vegada que s'ho han trobat...
1: Ja, sí, segurament, sí, clar, sí. Ja.
0: Estava una mica... Cada any arriba l'estiu i cada any s'han de fer les mateixes gestions, no?
1: Exactament, sí, sí. Però, si no, però no al juny, no al juny, no?
5: Són cada 3 o 4 anys, crec. No?
1: Sí,
0: no?
1: Però
0: com
1: clar...
0: Com les eleccions, sí.
1: Menys o menys. Però clar, que ho facis i ho facis mal, ja és que té... Vamos...
4: Doble feina.
0: Sí, no tenen les de l'any passat, si és el mateix, és que no ho sé.
1: I van retirar els pressupostos, si recordeu, també fa 2 mesos, perquè estaven malament redactats. Jo crec que és una miqueta de... no sé com definir-lo.
5: Jo com a usuari d'aquest barri i usuari de guingueta, sí, diari, per dir-ho d'alguna manera, perquè la tinc a prop de cap prop, quina sort hem tingut que s'han adonat compte que el plec estava malament. Perquè tu imagina't que això tira cap endavant,
0: sí,
5: es comencen a fer les licitacions, es comencen a presentar empreses, s'assignen de 2, 3, 4, 5 persones això de les guinguetes, i un sisè reclama i diu: senyores, que esto
1: que està malament. Sí, sí,
5: i
1: bueno,
5: ens trobaríem
1: sí.
5: el juliol o a l'agost
1: sí.
5: amb un recurs que, o sigui, per sort, de lo malament que està fet,
2: sí, sí.
1: Això la està bé, Oriol, la part positiva,
5: que
1: ja, vale,
5: s'han donat compte i ho han retirat.
1: Però fer la licitació al juny, al meitat de juny...
0: Clar, és que jo penso, igual que el bar del poliesportiu es va quedar sense que ningú el portés, i ja estem així, què passarà si ningú es presenta a les dates que estem? Jo penso que la gent que es dedica a això ja té la feina programada per aquest estiu.
1: Segur.
0: Llavors, qui ho farà ara?
1: I tenen 8 dies per fer la licitació, que és res. Jo crec que, bueno, que aquest estiu estarem sin guingueta.
0: Algú se li haurà acudit fer la licitació pels salvavides?
1: No,
0: o al millor ningú se li ha acudit que estem a 8 de juny i també han d'obrir...
1: No, això crec que, ja
0: sí,
1: està...
0: Sí?
1: Sí, crec que la licitació del salvavides ja està prevista.
5: Però igualment,
1: està prevista.
5: Això jo crec que s'hauria d'haver fet al febrer,
1: clar,
5: a l'abril, no sé,
1: I donar temps als que volem usar aquest xiringuito
2: a organitzar-se,
1: clar, ara és impossible, segur.
4: Jo trobo, o reivindico igualment, a favor, crec jo, de los treballadors que estan a l'Ajuntament, que a lo millor estan sobrepassats i no donen abast en totes les coses que tenen pendents.
1: Segurament, Carme, segurament.
4: Però vull dir que no se lo facin mirar, perquè
0: però
4: clar,
0: responsable... ho veia

0: clar,
1: és que...
0: té més gent, necessita més coses i té que actualitzar. És l'únic que de que
1: no,
0: és
1: la persona no, segur,
0: que es demana, no? Però per tot.
1: Segur que falta gent, segur, però clar, hi ha un responsable
0: per
1: sota, no?
2: Per sobre,
1: perdó.
0: Sigui el que sigui, no es podem quedar a l'Ajuntament com si fossin 8.000 persones. Vull dir, hem crescut molt.
2: I, lo que
0: decís, i tenen que actualitzar tot.
2: Estos trabajos de verano, la gente ya se organiza. Ya los que vienen de fuera, incluso como los salvavidas que pedían por las redes para instalarse en habitaciones, todo esto, ¿te organizas con tiempo? Los que trabajan en verano bueno, para
3: clar,
2: tener el trabajo.
3: Tampoc han previst que començava l'època de la bonança del temps i al cap de setmana ve a Cubelles molta més gent i estaven els contenidors al cap de setmana que
2: menú,
3: fent bueno, un 4 de 7 amb manilles i folre,
1: sí,
3: i les papereres
1: i puntals,
3: igual.
1: I puntals.
4: Vinga, va, parlem de la brossa, saltem algun tema,
1: venga.
4: Perquè ja que s'ha tret aquest tema, sí. Susana, i el temps va corrent, i ha convocada també una vaga indefinida de residus.
2: Comença.
4: A partir d'aquest dilluns 8 de juny, els treballadors de Fomento i Contrates de Medi Ambiente han comunicat doncs, aquesta aturada per negociar el conveni col·lectiu que afectarà Cubelles i 17 municipis més de la Mancomunitat. I bé, doncs sembla ser que la convocatòria de vaga indefinida és a partir d'aquest dilluns, a les 6 del matí ha començat, l'aturada afectaria, com dèiem, aquests municipis, tant Cubelles com 17 més, i segons apunten altres mitjans de comunicació, el motiu de la vaga seria el bloqueig en el procés de negociació del conveni col·lectiu 2026-2031 de l'empresa Fomento i Contrates, davant la impossibilitat d'arribar a un acord satisfactori que garanteixi les condicions laborals salarials dignes pels treballadors. Per la seva banda, la Mancomunitat Penedès Garraf confirmava, doncs ara fa uns dies, quan es va publicar aquesta notícia el 4 de juny, que per ara doncs, no s'havien marcat uns serveis mínims en un comunicat on també s'assegurava que havia activat mesures de seguiment i deia doncs, que es mantenia un contacte constant amb l'empresa concessionària i doncs, això li traslladava també la necessitat d'adoptar les mesures oportunes per reduir al màxim les possibles afectacions al servei. Això és el que es deia el 4 de juny, que pot ser que hagi canviat perquè avui doncs, ja estem a dilluns dia 8, no tinc ara les dades actualitzades, però bé, en tot cas la vaga està convocada. I d'altra banda, per afegir, ja que parlem de la brossa, també la Mancomunitat ha anunciat que repartirà clauers pels nous contenidors els dissabtes al passeig marítim. Això podeu consultar una mica tota la informació al web de l'Ajuntament. Va començar el 30 de maig, seguirà el 13 i el 27 de juny. I bé, torno a recordar que hi ha una oficina de sensibilització ambiental al centre social, on també es poden recollir aquests clauers. I el regidor d'Espai Públic i president de l'àrea de residus de la Mancomunitat, Josep Maria Hugué, també confirmava doncs, l'abril passat que els contenidors s'anirien tancant i demanava la col·laboració a la ciutadania perquè el sistema funcioni. Ho dic perquè ja que parlem de contenidors parlem de tot, de la vaga i d'aquest tema, el que vulgueu. Davant, què volíeu comentar?
1: És que...
2: necessitem una tertúlia entera.
1: Sense vaga és un desastre. El cap de setmana anterior als pobles d'Espanya, que és a la plaça dels pobles d'Espanya, que és on nosaltres tenim més a prop, bueno, era vergonyós passar per al carrer, perquè estava no ple, com deia la Susana, un 4 de 7
3: amb folre,
1: manilles i puntals. Una cosa que donava vergonya, de veritat. Però és que va ser el dilluns, però el dimarts estava exactament igual. O sigui, que des del, possiblement, del dissabte no havien recollit fins al dimecres, possiblement, o el dimarts per la tarda, que això no va passar. Jo crec que això sí que és, clar, és veritat que és nou, però és que portem ja quants mesos i estem pràcticament igual.
3: I els contenidors no els netegen, estan,
0: sí,
3: que
0: estan
3: fan fàstic de bruts.
2: I com dice Marcial, caminar por la carretera, porque es que
1: por la carretera
2: no puedes.
1: No, la vorera imposible.
2: O sea,
1: no.
2: Hay que se junta con el muro y los contenedores.
1: Sí.
0: Bueno, i el veí que tingui aquesta brossa al costat de casa seva, també deixa-te-lo córrer, perquè el pudor i més que nada la insalubritat, no?, que conlleva tot això, perquè jo ja he vist, no ara, fa mesos, un parell de mesos, ja havia formigues, diguéssim. Jo vaig pensar, ui, les panaroles, ui, los ratones, ui, no sé què, i vaig pensar, buah, pues quan arribi el calor, vull
1: el
0: dir, sanglars, hi ha coses...
1: Vamos a tenir, no panaroles, sanglars,
0: sí,
1: allà
0: total,
1: al carrer.
0: Del tamany de los sanglars, no?, les panaroles, perquè, clar, tindran molt que menjar. No sé, jo porto molts mesos i tots, clar, evidentment, però sí que torno a dir, i a més l'accessibilitat d'aquests contenedors. No s'ha fet res per les plataformes, no s'ha fet res de baix a sota de la Renfe, que ja hi ha els contenedors que estan ficats al... a la vorera, però de la terra. Vull dir, una persona...
3: No compleix la normativa.
4: Ni vorera, no?
3: És a dir, no hi ha vorera.
0: El que no van ficar dintre del césped, el que no la van ficar a la vorera. Vull dir,
3: pues no compleix amb la normativa d'accessibilitat.
0: Quatre retoques que aún los han fet a la platja L'Enceneta, que sí que van fer, los van treure de la vorera i los van baixar. Jo parlo per la meva zona. La meva zona està com està, però dintre de tot... però és la falta de previsió de fer accessible a tothom aquests contenedors.
4: I hem de veure que hi ha encara molts contenidors que no tenen el dispositiu, eh? Mm-hmm. És a dir,
1: encara,
0: hi
1: ha
0: i volen repartir clauets perquè per fer un pes més al clauet.
4: No sé, però en tot cas hauran de córrer, perquè hi ha molts contenidors que encara no tenen el dispositiu d'obertura.
3: I aquests que estaven aquí davant de la farmàcia, que els han mogut, sí, que són els que suposo que estan a la carretera, i allà a la carretera, allò està... o sigui, ple, tot està per terra, està brutíssim, sí, llavors sí, sí, els buiden, però allò segueix al terra.
0: Però és que no neteixen, quan buiden la... ve el camionet, s'emporta el que hi ha al terra, però no hi ha ningú, res que recullin si hi ha un vidre trencat, si hi ha una bossa, si porten les bosses, però a més, no totes. Vull dir, l'altre dia, davant meu, jo comento una cosa, a la boca del vidre, no cap només unes ampolles, perquè jo portava un, bueno, un tàper de vidre i no la vas poder llançar. Sort que va vindre el senyor i diu i ara què faig amb això? Diu, bueno, donen... i se lo van portar, però se portava unes bosses concretes. Després va deixar al terra també molt més. Vull dir, que no sé quin criteri fa el camionet.
4: El que hi ha fora del contenidor, a vegades, doncs...
0: dura mesos, dura setmanes, eh?
4: Clar, no és el mateix que recull la brossa seleccionada, sinó que, com deies tu, és un reforç que...
3: però havien de passar amb aigua.
2: Però si estan abiertos los contenedores y pasa esto...
0: però a qualsevol poble passa una persona... o a vegades passa el camión que neteja los contenedors i va un altre i recull i bueno, quan obres... bueno, pues està net, més o menys, no?
4: Bé, la llàstima també és veure contenidors ja trencats i sense maneta.
1: Sí,
4: també hi ha aquest incivisme, ho diu també perquè, clar, carreguem una
1: també
4: mica...
1: No, també hi ha incivisme, clar.
3: És el que dèiem, un dels dies ho comentàvem, la inèrcia humana és que si tu veus una bossa fora, la deixen fora. Ja no fan, i a lo millor el contenidor està buit, però com que ja està, hi ha una fora, ja ho deixo fora. Està brut, ja m'és igual. Llavors
0: o
3: és com que és porqueria sobre de porqueria.
0: O reivindicació, la gent.
3: Bueno, ja, però si ens posem a reivindicar d'aquesta manera, al final acabarem tots coberts de merda.
2: Si todos hacemos lo mismo,
0: però jo l'he vist, també.
4: Sí. Sobretot ara que hi ha aquesta vaga, no? Que hauríem d'intentar tampoc...
3: o al revés. O al revés, a la japonesa. No?
1: Sí, sí. I parla de serveis mínims que no estan encara... o no estaven,
4: no
1: el dia 4.
4: No
1: estaven
4: no
1: el dia 4.
4: Hauríem de mirar
3: no sé, aviam. Hi ha hagut cap de setmana pel mig.
1: No sé, és veritat.
3: Que el cap de setmana no compta.
1: Sí, sí.
4: Els serveis informatius actualitzar segurament aquesta informació. En tot cas, el que sí que...
3: bueno, veurem aquest vespre.
4: Sí, el que sí que està demà, clar, veurem
1: passat,
4: una mica, perquè
1: i...
4: tenim la vaga ara sobre la taula de, doncs, de la recollida de residus, però hem de dir que portem dies amb la vaga d'ensenyament, dimarts, demà tornem
3: amb una nova convocatòria. Només un apunt, la vaga comença avui, però fa dues setmanes no hi havia vaga i estaven igualment els contenidors així, vull dir que
1: això...
3: ara encara serà, hem de pensar pitjor, que serà pitjor, de com estava.
5: Jo el que volia comentar... primer de tot, tot el dret dels treballadors a posar-se en vaga davant d'una negociació d'un conveni bloquejat. I més, un conveni com aquest tipus.
1: I tant.
5: Tot el meu suport. Segona part, jo ja no diré més en aquesta tertúlia, i espero que m'ho censureu si m'escolteu dir-ho, que això dels contenidors i els residus i no sé què és una manca de previsió. Ja no ho diré més. Això s'ha acabat. Ja portem molt de temps. Això el que té ara és una manca de reacció. Hi ha uns problemes i no s'està reaccionant, no s'estan posant solucions, no s'estan corregint els errors que tenen contínuament, i que el mateix regidor amb una reunió, amb una entrevista va reconèixer, va fer una valoració positiva, però va començar a detallar totes les coses que estaven malament. Doncs això no és una valoració positiva. Saps les coses que estan malament i saps les coses que has de corregir.
3: Que has de resoldre.
5: I aquí el que hi ha ara, el que ens trobem, no és una falta de previsió, és una manca de reacció. S'ha de posar el fil sobre l'agulla i arreglar els problemes. Els contenidors trencats, a arreglar-los. Neteja de contenidors s'ha de fer...
3: Diària.
5: No ho sé.
0: O setmanal, no ho sé. O
5: setmanal, no ho sé. Però la situació que estem vivint, escolta, ja comença a pintar una miqueta la cosa a la cara a algú, eh? Per què? Perquè tot això sempre ve recolzat amb un augment dels impostos, i en aquest cas un augment de l'impost de la brossa.
1: El doble, el correcte. Doble.
5: I el que està percebint, reverent la gent és que no s'està rebent un
3: paguem
5: servei...
3: Paguem el doble i està pitjor. I està,
1: sí.
5: No estem rebent un servei com Déu mana. A mi el dels claveus em sembla molt bé, però a mi no paren de dir-me, no, és que tu on vius no es tancaran mai. I jo, pues vale...
3: Clar, on vius tu no tancaran.
5: Us vaig fer una petita cua per res. Gràcies.
3: Va ser petita la cua?
5: Sí. Ah. Vaig tenir perquè vaig anar una vegada, vaig veure aquí, vaig preguntar quan porta, em diu, jo porto una hora, dic, vale, adéu. I vaig tornar al migdia i no hi havia molta més gent. Però bueno, el que deia.
0: Però que estan encara, porten mesos, en los claves. I que la gent no tingui
3: jo no
0: encara...
3: Sé, jo no sé, el tinc ja.
0: No és el que tingui.
5: Però hi ha molta gent que no el té, perquè té... aquí a Cubella...
1: Segona residència.
0: A lo millor sí. Venen cada any.
3: O que treballen, o que no, treballen clar, però i no, si... no han pogut anar amb els horaris que tenen obert.
5: Jo conec veïns meus...
0: Sí, que no els veus.
5: No, que la primera vegada que venen és per Sant Joan.
3: És que s'haurien d'haver repartit a domicili.
5: Perquè no és que visquin a Barcelona, és que no viuen ni a Catalunya.
0: Ja.
5: I la primera vegada que venen és per Sant Joan.
3: Perquè no els van repartir a domicili. No ens envien tota la propaganda electoral i ens arriba a casa, de 200.000 milions, doncs portau a domicili.
0: Sí que pesa ben poc.
3: Porta a porta, piques explicant i un grup de gent que es dediqui a això, anar picant i anar portant i anar explicant. Ja t'ho tindria tothom.
1: Baixaria el paro.
3: Però no, ho deixem sempre en mans del ciutadà, que faci cues d'una hora, de dues hores, allà esperant a mi si em donen el claueret. I la gent que no té horaris, perquè l'horari d'obertura és el que és, i el que treballa o treballa a Barcelona i ve a les hores que arriba i està tancat, doncs han dit, doncs jo no el tinc, i ja me'l portaran si volen, perquè jo amb els meus horaris no puc anar en horari d'oficina.
4: Bé, estaríem estona, parlant en tot cas del servei de la brossa. Parlem d'una altra qüestió, i és que ja es poden també votar a les 12 propostes validades als pressupostos participatius. En tot cas, anem a donar a conèixer una mica també aquestes propostes. D'una banda, doncs, el tancament perimetral i la instal·lació de plafons informatius a l'espai patrimonial de la Mota de Sant Pere, valorat en 44.000 euros, col·locar marquesines a les parades 17, 20, 22 i 24 del bus urbà per valor de 24.000 euros, fer millores de jardineria i altres elements al passeig marítim a un cost estimat de 40.000 euros, la instal·lació de parcs infantils amb zones de joc accessibles i inclusives per a infants amb mobilitat reduïda, valorat en 75.000 euros, una decoració nova al passeig de la Marina per uns 30.000 euros i elements identificatius al municipi amb finalitat turística i promocional, la creació d'una àrea de descans, ombres i font d'aigua potable al passeig de la Marina amb una inversió de 60.000 euros, l'habilitació d'un local per l'Associació de Veïns i Propietaris del Corral d'Ancona, valorada en 40.000 euros, construir reductors de velocitat a Corral d'Ancona per 15.000 euros, posar taules de tennis, taula a la plaça de la Zavara, al costat de la biblioteca, amb un cost de 9.000 euros, la reforma i millora de l'escape park per l'ús esportiu i comunitari, que sumaria uns 75.000 euros, la proposta de donar més seguretat pels assajos dels castellers de Cubelles, renovant la xarxa de la sala sociocultural per uns 5.000 euros i fer un espai per a gossos al carrer de l'Arc de Barà, que costaria uns 75.000 euros. Aquestes són les 12 propostes que es poden votar i bé, es van obrir ja telemàticament fa uns dies, es pot fer de l'1 al 21 de juny i d'altra banda comentar que si hi ha algú que té problema perquè no sap com ho pot fer per votar i tal, aquest divendres 12 de juny s'instal·larà una carpa informativa al mercat setmanal i es podrà votar, si volen, presencialment de 9:45 a 12:15 al migdia, i a banda també s'han habilitat diferents punts, al Centre Social Joan Roig i Piera, de dilluns a divendres, a la Biblioteca Municipal els dies 9 i 16 de juny, de 3 a 8 de la tarda, també al Casal dels Avis, a la recepció, de dilluns a divendres, matí i tarda, i a l'Espai Jove, de dilluns a dijous a la tarda. Aquí queda, no sé què us semblen les
3: jo de les que has dit, hi ha algunes que jo crec que són obligatòries per llei i que les hauria d'assumir l'administració sense que sigui un pressupost participatiu, però clar, si les posem allà camuflades, sabíem si traiem els diners d'aquí, no? però no, o sigui, jo no sé, que em sonin a mi, hi ha una part d'informació de parades de bus.
1: Sí, clar.
3: Algú de, també d'informació, o sigui, coses d'informació i d'accessibilitat. Això és que hi hauria d'estar, és el que tu ja estàs abans, sí, sí. Hauria d'estar, vull dir que no és una cosa que diguem ara hem de treure d'un pressupost participatiu.
0: I home, esperem que no. Esperem que no, que són propostes però que no sigui de los, del
3: no, que és que hi haurien d'estar. Per llavors, això, però que posar-les són... aquí, aquestes no em sonen que siguin de la gent del poble, o sigui, clar, sento sí, dels sí, castellers sí, i segur que és de la, sí, de la gent del poble sí. Que ha fet una proposta, o sigui, hi ha propostes que crec dona la sensació de que surten de la pròpia administració, del, no?
0: Bueno, lo de los parques inclusius...
3: També haurien de ser inclusius. Sí. És que van, al passeig marítim va treure el parc que hi havia.
1: Exacte.
3: Sí, i sí, no l'han tornat a fer. I aquell això. Parc ja hi era i no era accessible. Llavors, els que hi ha, jo ja em conformaria que amb els que hi ha que siguin posessin, accessibles. Sí. Si no et posis a fer un de nou, quan els que tenim no són accessibles.
0: Clar. És lo que...
4: En tot cas, bé, aquí les propostes és la mateixa ciutadania que han presentat.
3: Pues hi ha algunes que no sonen de ciutadania.
4: Però,
3: eh?
4: Però sí, al final les propostes, segons, i no sé, com a ciutadà, almenys has d'estar empadronat per presentar la, entenc, la proposta.
1: No és possible, però...
4: No ho sé,
3: Posar retolació o tot temps d'informació al passeig marítim? No ho sé, és que a mi em sobta. Em sobta perquè penso que són coses que ja haurien d'estar,
4: ho dic,
3: no?
4: Perquè nosaltres, també aquí a Ràdio Cubelles...
3: Lo dels gossos i això sí.
4: Els primers pressupostos participatius també vam presentar la redacció del projecte i també és una cosa que l'Ajuntament hagués pogut fer.
1: Clar.
4: I ho vam presentar com a ciutadans de Cubelles, no? És a dir...
0: Sí, bueno... És, bueno
3: en aquest cas éreu treballadors, per tant, segueix sent administració. O sigui, en el fons, no éreu... No era una persona que passava pel carrer, sou els treballadors que teniu una necessitat i la poseu sí. Per allà, però segueix sent administració, vosaltres sou administració.
4: Sí, bé, però ho fas però, com a... No ho fas com a...
3: Ja, però, sí, però hi ha el doble, hi ha el doble paper en aquest cas.
5: Sí, però Susana, aquí no estic d'acord amb tu, perquè també en anteriors pressupostos participatius es van posar coses, com per exemple les ombres als patis. I va ser la comunitat educativa la que va sí. Encapçalar això i segons el teu argument doncs seria també la mateixa no, administració
3: no, perquè no és l'administració pública, això és una escola.
5: Però són propostes que fa la gent, és a dir, clar. No és l'administració que fa les propostes, és a dir,
3: no, ja,
5: lo,
3: ja, ja.
5: Lo de la part d'informació de la mota és lo del recinte històric aquest, la...
0: El Libero.
4: El niu de metralladores.
5: De l'espai patrimonial de la mota, és a dir, sí. És una cosa que està allà i que passes pel cotxe i ningú sap que està allà. Hi ha un petit cartell i jo, que hi hagi l'associació no sé què, que hagi presentat una proposta de dir doncs s'han de posar perimetrar i posar panells informatius, no ho veig com una cosa de l'administració.
3: Pues jo sí que la veig com a l'administració perquè el patrimoni és de Cubelles i és de l'administració.
5: No sé.
3: Jo crec que sí. El que és patrimoni de Cubelles...
5: Espero pensar que no sigui l'administració que estigui darrere els cotes.
3: No, però que ho hauria de fer, que després segurament ho fa algú perquè no ho fa... Però, segurament no dic que ho hagin fet ells, clar. Però que és una cosa que haurien de fer ells sense que passin per pressupostos.
4: Home, jo estem d'acord.
3: Perquè això és una cosa que és el patrimoni de Cubelles, és de l'administració. Llavors, ells han de vetllar perquè estigui tot... No només rotulat, sinó...
5: Però llavors perdem el concepte del que són els pressupostos participatius, aviam. Els pressupostos participatius d'on parteixen? Això va sortir fa molts anys a diferents administracions que van dir, escolteu, quan la gent s'emprenyava perquè deia els diners que es dediquen a les administracions, sobretot les administracions locals, en què s'inverteixen? Doncs van haver-hi una sèrie d'ajuntaments que van dir, ens hem inventat una història nova, volem que la gent decideixi amb uns diners X, posem aquí sobre la taula. 1 milió d'euros. Que la gent decideixi en 5 propostes i es van crear els pressupostos participatius. És això?
3: Sí, sí, sí.
5: No deixa de ser l'administració la que fa això.
3: Sí, però jo crec...
5: Les necessitats que demostra...
3: Però jo penso que els projectes haurien de ser projectes que no siguin obligatoris de l'administració. Si l'administració hauria de tenir el seu patrimoni rotulat, conservat, i parlo d'això, i parlo de Can Travell, i parlo de l'altre, de l'altre, de l'altre. Llavors no és normal, per mi... que entri dins uns pressupostos participatius que són pels castellers, per les escoles, perquè volem un parc que tal i que qual. Per això dic que els parcs feu primer els que estan ara i feu-los accessibles i no cal que... O sigui, per exemple, aquest que no s'ha fet, que es faci, o una zona on no hi hagi, que es faci, vale. Però un patrimoni municipal és com si em diguessis que el passeig marítim entra en els pressupostos participatius. Et diria no. O els bancs del passeig marítim que no són accessibles, que els van deixar mitges, que ara la gent decideixi que volem que posin uns recolzabraços. No, perdona, això... ho hauríeu d'haver resolt vosaltres quan fèieu el projecte de passeig marítim perquè fos accessible, que ara no ho és, i ho hem de resoldre ciutadans?
4: En tot cas, també hem de dir...
5: No parlem del mateix, és no, a dir, igual que el de les ombres, és a dir...
3: No, les ombres sí, perquè és l'escola.
5: Però llavors, perquè en aquell moment l'administració no va posar ja les ombres, sabent que hi havia nens i que fa sol.
1: Clar, però...
5: No sé si m'explico, és a dir...
3: Bueno, jo
5: són cosetes, no? Que són necessitats que van canviant, van sortint i són millores.
2: Però cabe que... la possibilitat de que la gent... plantee sus, claro, sus ideas y la administración diga, no, no, esto no preocuparos,
3: que lo haré
2: ya
3: yo,
2: lo haremos,
3: claro,
2: nosotros,
3: que nos corresponde a nosotros.
1: Habría de ser proactiva, habría de ser proactiva, claro.
3: A eso me refiero, a eso.
5: Sí. A això tota la raó.
3: Una altra qüestió, això, Uri.
4: Susana, que hi ha hagut moltes més propostes, però clar, hi ha hagut una comissió tècnica que ha dit aquestes sí, aquestes no, per les qüestions que siguin, perquè no...
3: Potser aquí és on haurien de dir, això correspon a l'administració, això, el que ha dit ella, i això ho farà l'administració. I anem a agafar les que siguin realment de ciutadà. I per mi la de l'escola entra dins d'això, i a més la de l'escola té l'avantatge de que com que voten tots els pares és possible que surti.
1: Sí, sí.
5: No està. Però... Aquest era un altre any.
3: Ah, vale.
4: Sí. No Susana, ara igualment s'ha fet una criba, és a dir, s'ha fet una revisió tècnica també, perquè a més això, aquesta proposta va acotada amb una xifra econòmica.
3: Clar.
4: I també els pressupostos participatius estaven limitats a una quantitat total, és a dir, que ha passat una comissió tècnica i han dit, clar, tu no em pots proposar fer una cosa en un lloc privat, que també passa a vegades, o que l'Ajuntament no tingui competència, és a dir, que aquí hi ha aquesta criba, no?
3: Ah, no ha sortit, clar, la passarel·la, no ha sortit la de fusta, no?
1: No.
3: Pues és el mateix, que haguessin dit, jo, és aquest exemple, que haguessin dit que la passarel·la de fusta s'ha de fer en pressupostos participatius, diria, no, ho ha de fer l'administració.
4: Bueno, hi ha coses que no són competència de l'Ajuntament de Cubelles i segurament que no sabem el que s'ha descartat, no tenim informació, claro, però molt probablement hi
3: pues
4: hagi d'altres.
3: Estaria bé que també ho posessin a nivell de transparència, que diguessin, mira, s'han presentat 200 i són aquestes, i potser s'hauria de fer una votació amb el poble i que digués, d'aquestes 200 voteu les que voleu que surtin, en lloc de que sigui algú que decideix.
4: En tot cas, hi ha unes bases que es van fer públiques i allà la gent hagués pogut fer al·legacions o proposar el que estàs dient ara, Susana, no? Feina que potser la gent ho veu allà a l'edicte, saps, el tauler d'anuncis, el que sigui, però no fa la feina.
5: Després ens queixem, eh? I també la comissió aquesta tècnica que deies, hi havia persones de la ciutadania que es podien presentar.
1: Sí, associacions de la població.
4: A l'hora de crear.
3: Oi, farien fora.
4: No, a mi m'he referit que al final la gent no fa ús de les eines que
3: tenim cadascú les seves coses, no?
4: Ho dic una mica també per revellar aquesta balança, és a dir...
3: Jo hi ha coses que considero que sí, coses que considero que no haurien d'entrar, i és el que ha dit la Lola, o sigui, aquests que fan la criba de dir, vale, això és de l'administració, doncs ja ho assumirem nosaltres quan sigui, però que surtin dels pressupostos, a mi personalment no em sembla bé.
6: Jo crec que això se tindrà cura de que no sigui així.
3: Home, però estan allà, però estan allà, no? Ara que diguis
4: castellers... Ara la gent ha de votar, i d'aquí sortiran les propostes que siguin. I hem de recordar que n'hi ha d'altres que encara no s'han executat.
5: Vinga, va, Susana,
3: què
5: votem?
1: Les marquesines, i les marquesines. Les castellers i marquesines.
3: Marquesines de què? Dels busos?
1: Dels busos.
3: És una empresa privada.
4: Nosaltres no anem a condicionar, en tot cas.
3: No era una empresa privada.
4: No anem a
3: les autobusos no és una empresa privada? Pregunto.
5: I no tan gran. Sí, però és un contracte municipal.
3: Ja, però les marquesines, bueno, clar, és que jo penso que han de complir amb les normatives quan tu tens una xarxa d'autobusos, has de complir amb la normativa d'accessibilitat, la de seguretat, la de pim-pim-pam-pam. Llavors, el que tu no estiguis complint no pot passar per un pressupost participatiu. Has de complir-ho tu. No?
4: Estaríem també parlant moltíssim. Si m'ho permeteu, queden 9 minuts. Anem a una altra qüestió. La nova platja de l'antiga d'Àrsena, de la Tèrmica, podria estar llesta la tardor del 2027. Aquesta és una altra de les notícies que publicàvem. I bé, l'empresa Endesa ha ofert, doncs, dimecres passat va oferir una visita d'obres a la zona de l'antiga d'Àrsena de la central tèrmica, dirigida tant a la premsa com als representants del govern local, i segons han explicat els tècnics de la multinacional, les obres continuarien en els terminis previstos i s'acabarien aproximadament al setembre del 2027. Per ara, doncs, s'han anat retirant unes quantes estructures fixes, s'ha traslladat la sorra que havia quedat acumulada a l'interior, i un dels passos que es faran els pròxims mesos serà començar a enderrocar el dic de contenció, del qual se'n retiraran 425 metres. En el tram final de les feines es plantaran espècies autòctones i es configurarà també una zona d'un arc d'unes 8 hectàrees que se sumarà a les 11 hectàrees que ja hi havia fins ara. I un cop enllestides les obres, l'espai resultant serà una gran platja nova d'un quilòmetre de longitud amb uns 20 metres d'amplada de sorra seca. I bé, comentar doncs, això, que també el regidor de Medi Ambient, l'Àlex Noeda, doncs, ha comentat que l'obra està reduint el seu impacte ambiental i que des de l'Ajuntament es fa un seguiment constant també d'aquestes espècies protegides que hi ha a la zona, com seria el corriol, cama negra o una mena de mol·lusc. I bé, l'alcaldessa diu que per fi es dona una solució definitiva en aquest espai on en el seu moment s'havia projectat un port esportiu. Bé, no sé què en pensem, doncs de tot plegat.
3: Jo espero que quedi una zona molt xula, sí. No? Almenys el projecte sí, clar, que hi ha. Sí,
1: sí. Una platja d'un quilòmetre, com en parlen. I
3: jo prefereixo això que un port.
1: I tant, sí, home, i tant.
5: I sobretot que sí. De cara als establiments de restauració d'allà.
1: També. Tenir una platja
3: cosa que ja s'han d'esperar el 2028, perquè s'acaben a la tardor 27, del 27, sí, ja a ser temporada 28. Però jo crec que quedarà una zona xula. L'única cosa que em fa una mica de por, que jo ja ho vaig comentar anteriorment, és com afectarà això a la façana marítima, a la resta de platges i així, que entenc que els tècnics ho hauran investigat i sabran que afectarà de manera positiva, vull dir que no serà algú negatiu. Mm-hmm. Per tant, jo per mi crec que molt bé.
2: En su momento, cuando cogieron los locales para restauración y tal, ¿no estaban más interesados en que hubiera un puerto?
3: Claro, igual que los que compraron pisos. Claro. Yo conec gent que va comprar un pis allà perquè
1: oferien, anaven a fer un port. Oferien un amarre.
3: I ja s'han trobat que
1: inclús,
3: no.
1: Oferien un amarre, però bueno.
3: Ara en lloc de port tenen gent fent gimnàstica amb música toca tot l'estiu.
2: No és lo mismo.
1: Però bueno, jo crec que està molt bé per al poble una altra platja.
3: Si aguanten els negocis,
1: clar, sí.
3: Perquè la zona de, no és per res, però la zona de la Mota del costat del riu està de capa caiguda, des de que està tancat la passarel·la. I cada vegada està més fluixa aquella zona. I jo penso que això també, no sé si són molt poquets com per reivindicar-se, no sé si els escoltarien, però sí, es nota una
2: de allà. Hi havia algun que altre negoci que havia cerrat antes de...
6: Bueno, també és una crida a la ciutadania, no?, de que siguin un poc empàtics i tampoc no es costa res anar a aparcar darrere, que està el pàrquing aquell municipal, i fer un poc una miqueta per
3: la gent tothom.
1: Sí, però la gent mica, que passeja per la platja i anava a l'altre costat, ara es queda, ara tira es cap a Vilanova. I bueno, pues és veritat que ha perdut molt aquesta zona.
6: Però bueno, per això que demanem, no? Des d'aquí que no es queden, que tenim un pàrquing allà que és gratuït per als residents.
3: Home, jo
6: no està molt junt.
3: Crec que l'estiu crec que no tindran problema perquè l'estiu hi ha molta gent. Sí. El problema és l'època de l'hivern, perquè l'estiu estarà ple.
6: A mi és una zona
3: ple.
6: Que m'agrada molt d'anar. Vull dir, jo vaig molt.
3: Jo abans anava molt i ara, des que està això així, sé que a l'estiu segur, perquè al final no tens tampoc tanta oferta, però nosaltres hem deixat d'anar.
6: Però sí, quan baixes des del poble te dona quasi igual ir a la dreta que a l'esquerra, no? Vull dir, jo me lo planteo així, me'n dona i vas fent...
3: Són amb animals de costums, suposo.
6: Sí, no ho sé.
1: Bueno,
4: queden 5 minuts, anem doncs a una altra qüestió. A la Generalitat demana implicació als ajuntaments del Penedès en l'impuls del català. Les conclusions de l'enquesta d'usos lingüístics apunten que cal incorporar en l'ús del català als joves i també les darreres onades a migració, i hem de dir que bé, fa un any es va aprovar el Pacte Nacional per la Llengua i un any després doncs s'han adherit 220 municipis, entre els quals a dia d'avui encara no hi és Cubelles, i també doncs facilita la conselleria a tots els ajuntaments un model de moció d'adhesió a aquest Pacte Nacional per la Llengua que els equips de govern poden portar al ple municipal. I bé, i també hi ha tot un seguit doncs d'això d'objectius de garantir aquest ús normal del català a les institucions locals i a les empreses públiques, impulsar l'aprenentatge social del català, fer fàcil l'ús del català a la localitat en l'àmbit del comerç, l'empresa, en el sector educatiu, del lleure, dels joves, de la gent gran, en les activitats culturals, esportives o en el teixit associatiu. També hi ha propostes per incentivar el compromís de la llengua amb acords, actituds, hàbits favorables, l'ús del català i generar recursos útils per fer avançar doncs la llengua. Bé, què en pensem? És un resum, que podeu llegir tota la notícia també. Que en pensem, doncs, això, fa un any, doncs, aprovació d'aquest pacte per la llengua, Cubelles encara no hi és, Penseu que seria bo?
1: Està molt bé, jo crec que sí, però tot el que s'organitza institucionalment jo crec que està molt bo, però al final individualment la gent té que parar-ho. I jo, que he vingut de fora, jo sé que la majoria de la gent a mi em parla en castellà, sempre. Sempre, perquè sap que jo no soc, no soc català de naixement. I tothom, quan estem parlant un grup d'amics en català i em parlen a mi, em parlen en castellà. Diu, no cal.
2: Això passa a mi no i cal. Jo soc catalana.
1: Ja, però
2: no sé per què tot el món me fa
1: sempre
2: que no, me corre
3: perquè,
2: por la
3: no, perquè normalment parles castellà, no?
1: Sí.
3: A mi a vegades em passa també que et parlo en castellà.
1: Sí, no. I la majoria de la gent, ja. a casa evidentment parlem en castellà, no? Jo estic, però jo crec que part és de cadascú, no? Que té de defensar la llengua catalana i parlar amb tothom, no? I si una persona evidentment no entenc, clar. Canviar, però no primer canviar i després, bueno, sap o no sap català. Jo crec que és important.
5: I la situació personal de cadascú.
2: Exacto.
5: Jo personalment amb la meva dona parlo castellà i amb les meves filles parlo català.
1: Mm-hmm. Sí, no, clar.
5: I és una cosa que ens ha passat.
3: Els bilingües tenim aquesta facilitat. I no ho pensem, jo crec que canviem l'idioma sense pensar. No sé.
4: Ho hem de deixar aquí, em sap greu. Moltes gràcies per la tertúlia.
3: Ara que parlàvem en català.
4: seguirem aquest debat en una altra tertúlia. Que vagi molt bé el dia. A reveure.
1: Bona setmana. Adéu.
7: Bona setmana, Cubelles.

0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Ràdio Cubelles.
0: Si vols notar la diferència.
1: Si vols notar la diferència.
2: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Bon dia i benvinguts al programa Cubelles, tot un món, el magazín matinal de Ràdio Cubelles.
1: Ràdio Cubelles.
0: Des d'ara mateix, a través del 107.5 de la freqüència modulada, podreu escoltar tot un contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Benvinguts al Cubelles, tot un món. Avui conversem amb Neus Arqués, escriptora, comunicadora i divulgadora, autora també d'una extensa trajectòria literària marcada per l'interès en relacions humanes, identitat, canvis socials i desenvolupament personal. Al llarg de la seva carrera també ha compaginat la narrativa amb l'assaig i la comunicació, consolidant-se com una veu reconeguda dins del panorama literari català. Neus Arqués serà una de les protagonistes de la nova sessió d'autors convidats a la Biblioteca de Cubelles, una activitat organitzada en el marc del Club de Lectura de Novel·la El Cubelletres, que tindrà lloc dilluns, dia 15 de juny, a 6:15 de la tarda. La trobada serà moderada per Elena Cejas i combinarà literatura i música amb la participació del músic Jordi Imella, oferint als assistents una oportunitat per conèixer de prop l'autora, conversar sobre la seva obra i gaudir d'una proposta cultural que fusiona diferents disciplines artístiques. Amb ella parlem de la seva trajectòria, del procés creatiu i també d'aquesta relació amb els lectors de la Biblioteca de Cubelles, aquesta oportunitat de participar d'aquest club de lectura. Anem a saludar-la, la tenim a l'altra banda del fil telefònic. Bon dia, benvinguda, Neus.
2: Gràcies, bon dia.
0: Què significa per tu participar d'aquesta trobada com la del club de lectura, com dèiem, aquest Cubelletres?
2: Mira, em fa molta il·lusió per dos motius. Primera, perquè a mi m'encanta parlar amb les lectores i els lectors. Penso que quan una persona escriu un llibre, la imatge que a mi em ve al cap, jo sempre dic, jo soc responsable del meu llibre fins que el porto vora el riu, no? Però qui l'ajuda a travessar el riu fins a l'altra banda són les persones que el llegeixen. I per mi trobar-me amb aquestes persones sempre és una font d'alegria i de sorpresa. I d'altra banda, t'he de dir que jo crec que no he estat mai a Cubelles, i llavors em crida molt l'atenció.
0: Uh-huh. Com has preparat tu aquesta participació aquí al Cubelletres? Una mica, no sé si tenim una mica clar el format d'aquesta activitat, amb la teva participació i també doncs, acompanyada, no? En aquesta ocasió, com bé explicàvem, amb Jordi Imella.
2: Sí, mira, amb el Jordi i jo som coautors. O sigui, el Jordi i jo hem fet una cosa molt peculiar. Hem escrit una novel·la a quatre mans, que és l'última novel·la que he publicat, es diu Veu de Foc, i l'hem escrit a quatre mans amb el Jordi. El Jordi ve de l'àmbit musical, jo vinc de l'àmbit més literari, però ja havíem coincidit amb altres projectes creatius i vam decidir un dia, mig de broma, que podíem escriure una novel·la junts, no? I vam escriure aquesta novel·la, Veu de Foc, i és sobre això que venim tots dos a Cubelles a parlar, no? De com hem pogut, sent dues persones molt diferents, convergir en un únic projecte com és la novel·la, d'on sorgeix aquesta novel·la, i quina és la pregunta que ens fem? Perquè la meva teoria és que darrere de cada llibre, i fins i tot darrere de les novel·les, sempre hi ha una pregunta que l'autor o l'autora es vol formular.
0: Uh-huh. Anem a presentar també per Ràdio Cubelles una mica aquesta novel·la, aquest Veu de Foc, no? Com la descrius una mica la sinopsi, no?, del que es pot trobar el lector o lectora?
2: Veu de Foc és la història d'un jove que als anys 70... es planteja des d'un barri de Barcelona que ell el que vol és ser artista i triomfar. Pensem que els anys 70 no són els anys que vivim ara, és un moment on no hi ha internet, on donar-se a conèixer la indústria musical és molt complicat, on tot passa per Madrid perquè les discogràfiques estan totes allà, on tot passa per Benidorm perquè hi ha el Festival de la Canción, també hi ha les turistes, és un món molt peculiar als anys 70. Però si rasques una mica, resulta que també hi ha moltes semblances amb el món d'avui, no? Llavors, nosaltres hem volgut explicar la història de Juan Vicente, que és el protagonista de Veu de Foc, per fer-nos la pregunta, què és en realitat l'èxit?
0: Uh-huh. A partir d'aquesta pregunta es va desenvolupant la novel·la, doncs?
2: La novel·la deriva d'una sèrie documental en la qual vam participar el Jordi i jo, que es diu Mític 70 i es pot veure a Televisió Espanyola, que és una sèrie que ens parla dels cantants famosos dels anys 70, com ara Nino Bravo o Camilo Sesto, no? Aleshores, el que nosaltres hem volgut és dir, vale, partint de l'experiència d'aquests cantants en aquells anys, quines vivències podem compartir encara avui, no? I llavors ho hem fet combinant el que és la meva experiència literària com a escriptora amb l'experiència musical del Jordi, que és productor musical. O sigui, el documental és una cosa, el documental sí. Ja es pot veure per televisió, és una sèrie audiovisual, i el documental tot és veritat. Per què? Perquè els documentals tot ha de ser veritat, per això són documentals. La novel·la és una història inventada, però es basa en aquells anys, en aquella indústria musical, en aquell tipus de cançons, en aquell tipus de vida.
0: Molt bé. I, per tant, a aquest club de lectura, les persones que hi prenguin part han llegit, doncs aquest llibre, aquest Veu de Foc. I a partir d'aquí, doncs, es tracta de que vosaltres expliqueu una mica com ha anat aquest procés creatiu, entenc, i que ells facin també preguntes sobre el que ells, doncs, no sé, es van plantejant al llarg d'aquesta lectura, no? Dubtes o intriga o alguna pregunta en concret que pugui tenir el lector, no?
2: Mira, nosaltres amb el Jordi, que ja hem fet algunes presentacions, ens hem inventat un format que l'anomenem l'autoentrevista. Per què? Perquè jo aprofito les trobades per preguntar-li al Jordi coses que a mi em criden l'atenció del nostre procés creatiu i ell em pregunta a mi. I, òbviament, ens encanta que ens preguntin coses, no? L'avantatge de ser dos autors és que també tens una mirada molt àmplia sobre com ha anat tot, sobre com s'ha escrit, sobre què hem volut dir, sobre les anècdotes... O sigui, a mi m'agrada molt aquestes trobades amb el Jordi i amb els lectors.
0: Uh-huh. I de les altres experiències que has tingut, què ens pots explicar, no? És a dir, què n'extreus, no? D'aquesta participació també dins un club de lectura, d'aquelles preguntes que puguin plantejar a través, com deies, d'aquest format d'entrevista que us feu els dos autors, no?
2: Jo crec que quan un llibre t'ha cridat l'atenció prou com per llegir-lo, et deixa moltes preguntes, no?, de com se'ls haurà acudit això, o, per exemple, jo me'n recordo d'haver viscut una cosa semblant al que expliquen en aquesta escena, no?, i tens ganes de que la persona que ho ha escrit t'expliqui a tu com hi ha arribat, no?, i jo, com a autora, tinc ganes de conèixer què és el que llegir el llibre ha generat en les persones que l'han llegit, i llavors per això m'encanten els clubs de lectura, perquè tinc aquesta immediatesa, no?, de saber la reacció dels lectors i de les lectores, que moltes vegades em sorprèn.
0: Uh-huh. I, clar, dèiem, el Jordi Mella és músic, no? Hi haurà aquest toc musical al llarg d'aquesta trobada a Cubelles?
2: Jo crec que alguna cosa han preparat a la Biblioteca de Cubelles en aquest sentit. Pel que fa a nosaltres, venim com escriptors, diguéssim, no? Però també, mira, m'agrada que em preguntis això perquè dins el llibre ens hem arribat a imaginar la banda sonora, no? La banda sonora de les cançons que composa i que canta el protagonista. I això també ha sigut un exercici molt divertit.
0: Uh-huh. I bé, no sé, en què esteu treballant també actualment? Per parlar també una mica de projectes de futur, a banda de Veu de Foc, hi ha algun projecte que estigueu treballant conjuntament?
2: Conjuntament estem treballant en l'adaptació de Veu de Foc com a guió de llargmetratge, és a dir, per transformar-lo en pel·lícula, no? Que ens encantaria, no?, haver fet un documental, que del documental sortís una novel·la i que ara de la novel·la sortís una pel·lícula, i aquest és el projecte en el que estem treballant. I després el Jordi té els seus concerts i les seves produccions musicals per una banda, i jo estic escrivint altres llibres ja de forma individual per altra.
0: Uh-huh. Si vols pots comentar-los, endavant, pots fer promoció també.
2: Estem promocionant una cosa que encara no existeix, però mira, serà primícia mundial.
0: Sí.
2: Estic escrivint un llibre sobre cartes, sobre les cartes que ens escrivíem, no?, les persones, bueno, que ens escrivíem i que ens escrivim, perquè jo encara envio cartes als meus parents i als meus amics. I m'agradaria molt que es tornés a posar de moda enviar cartes i escriure cartes.
0: Uh-huh. Bé, doncs estarem pendents d'aquest nou llibre a través d'aquestes cartes, i no sé si vols llançar un missatge a aquelles persones que ens estan escoltant a través de la ràdio. Poden ser persones, doncs, que ja participen normalment d'aquest Cubelletres, d'aquest club de lectura, o usuaris de la biblioteca que els hi pugui interessar també venir a conèixer-vos, a parlar d'aquest llibre.
2: jo convido a les persones que formen part de Cubelletres i també als usuaris de la biblioteca i també a les persones que viuen a Cubelles que vinguin amb nosaltres a aquesta trobada per parlar de Veu de Foc, per recordar com eren els 70, per fer-nos una espècie de guateque i passar-nos-ho bé i celebrar que ja arriba l'estiu.
0: Perfecte, doncs esperem que vagi molt bé aquest acte a la biblioteca aquest dilluns 15 de juny, en 4:15 de la tarda, recordem-ho, no? Aquest Cubelletres que doncs, tindrem aquí al municipi a través d'aquest Veu de Foc. Moltes gràcies per la teva participació, Neus.
2: Gràcies a vosaltres i fins ben aviat.
0: Fins ben aviat, moltes gràcies, adeu.
2: Adeu.
1: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.

0: Quina és la millor cançó de la història? Descobreixo a Rock and Classics. A Rock and Classics podràs fer un autèntic viatge en el temps i redescobrir els grans èxits de cada dècada. Els millors discos, les cançons més famoses, la història dels artistes més emblemàtics amb referència al context social de cada època. Sau, AC/DC, Beatles, Police, Loquillo, Bob Dylan, tots els estils més punxats s'uneixen a Rock and Classics.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Rock and Classics, amb Esteve Llop.
1: T'espero el diumenge, a les 6 de la tarda, a Ràdio Cubelles.
0: Ràdio Cubelles. 107.5 FM.

0: Benvinguts i benvingudes, som l'Aurem i l'Iria. Avui parlarem d'infants, que sembla fàcil, però en realitat és tot un món.
1: Sí, perquè no són adults petits, són persones amb la seva pròpia manera de viure tot.
0: I molt intensament, per cert, a vegades sembla que tot els passa multiplicant per 10.
1: Estan aprenent constantment, tot és nou, tot és estímul, tot és informació.
0: I tot té impacte, el que per nosaltres és petit, per ells és enorme. Una fila mal feta, un llapis que cau, un company que no vol jugar, tot pot ser un món. Necessiten sentir-se segurs, escoltats i acollits.
1: I entesos, sobretot, en aquests moments difícils, quan un infant està desbordat, no necessita control, necessita presència.
0: Ara sí, anem a estratègies concretes que es fan a escoles.
1: De les que funcionen i de les que a vegades fallen també, perquè la realitat és la que és.
0: Moltes escoles comencen el dia amb un minut de respiració.
1: Per exemple, després d'entrar a classe, abans de treure llibres, la mestra diu: posem les mans a la panxa i respirem lent.
0: I sembla poca cosa, però canvia molt l'ambient. Hi ha infants que literalment tornen al seu cos. Hi ha mestres que utilitzen una campaneta o un so.
1: Quan sona, tothom sap que ha de parar. No és un càstig, és una pausa.
0: Al principi costa, perquè algun infant fa veure que no ho sent.
1: Però amb la rutina funciona i molt. Els encanta ser ells qui fan sonar la campaneta.
0: Això és molt real, el racó de la calma.
1: Un espai amb coixins, peluixos, llibres tranquils, ampolles sensorials.
0: L'infant pot anar-hi quan està saturat.
1: Però important, no és un càstig, és una eina.
0: Exacte, no li envies, li ofereixes. I quan ho fas, així ja hi van molt sols.
1: Hi ha escoles que utilitzen coses visuals.
0: Com dibuixar una flor i una espelma.
1: Inspires olorant la flor, expires apagant l'espelma.
0: Funciona molt amb infantil i primers cursos i és ideal per infants que necessiten acció per regular-se. Després del pati és el caos.
1: 100%, és el moment més intens del dia.
0: Iria, saps que moltes aules fan 2 minuts de calma en tornar?
1: Clar, amb les llums baixes, veu suau...
0: I una frase que diu: deixem el pati i tornem a l'aula.
1: Això també és meditació, encara que no ho sembli.
0: Parar i dir: què estic sentint?
1: Algunes classes tenen el termòmetre emocional.
0: I els infants posen com se senten en arribar. És brutal veure com, amb el temps, ho fan amb més precisió. Nosaltres, com a ells, es pot anar més enllà.
1: Els infants grans poden ajudar els petits a regular-se.
0: Per exemple, un alumne guia una respiració.
1: O l'acompanya al racó de la calma.
0: Això crea molta connexió i sentiment de comunitat.
1: Clar, hi ha mestres que expliquen històries tranquil·les.
0: Per exemple, som un núvol que es mou lentament.
1: Els infants segueixen la història amb els ulls tancats.
0: Ideal per després d'un moment intens o un conflicte. Perquè després hi ha la realitat, el moment drama.
1: Quan algú plora o està molt enfadat...
0: Allà no fas una meditació llarga, perquè no té sentit.
1: Però pots dir: respirem junts 3 vegades.
0: O comptar amb els dits o fer la famosa respiració del quadrat, que funciona molt bé quan un infant està desbordat.
1: Sí, expliquem-la perquè és super senzilla. La respiració del quadrat consisteix a imaginar un quadrat i fer una pausa a cada costat.
0: Seria així: inspirem 4 segons, mantenim l'aire 4 segons, expirem 4 segons, tornem a mantenir 4 segons, tornem a expirar 4 segons.
1: I ho repetim unes quantes vegades. És molt visual, molt rítmic i ajuda molt a baixar les pulsacions.
0: I si ho dibuixes amb el dit, a l'aire o a la taula, encara funciona millor perquè tenen una guia.
1: El més important és la constància.
0: Si ho fas un dia, no serveix gaire.
1: Si ho fas cada dia, es converteix en hàbit.
0: Els infants ho demanen ells mateixos. I aquí ve la part difícil.
1: L'adult també ha d'estar regulat.
0: Perquè si tu estàs nerviosa, la classe ho nota.
1: I molt.
0: A vegades, la millor estratègia és que la mestra respiri primer.
1: Jo vaig veure un nen que sempre sortia corrents del pati.
0: I què va passar?
1: Van començar a fer la rutina de respiració cada dia.
0: I com va anar?
1: I un dia ell mateix va dir, ara toca respirar, no?
0: Quan passa això, ja ho tens. Al final no es tracta de fer-ho perfecte,
1: sinó de donar eines reals.
0: Perquè puguin parar, sentir i entendre.
1: I nosaltres també una mica.
0: Gràcies per escoltar-nos.
1: I recordeu, educar també és saber parar.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Bon dia, amics, oients i simpatitzants sardanistes. Comença el programa de sardanes.
2: Hola,
1: de
2: amics,
1: Ràdio Cubelles.
2: Què tal? Qui us parla, Cinto Bell, amb aquesta bonica sintonia de Mount Country.
1: Bon dia o bon vespre, depèn de l'hora que esteu escoltant aquest programa. Salutacions a tots els oients de Ràdio Cubelles.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.

0: Ràdio Cubelles, al mitjà multimèdia, per saber què passa a Cubelles.
1: Com viure millor? Amb la doctora Teresa Jubal.
2: Molt bon dia a tothom. Entrem avui en tasca. El 28 de maig s'ha celebrat el Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, amb l'objectiu de trencar els biaixos de sexe i gènere en medicina i recerca. Aquests famosos biaixos, dels quals cada vegada se'n parla més, és totes aquelles coses que ens passen a les dones pel fet de, primer, per un costat, atribuir-nos la igualtat als patrons d'estudi de proves que s'han fet sobre membres del sexe masculí i aquella falta de valor, no? Bueno, no et preocupis, no passa res, que ja és un punt de sortida que les dones tenim a aplicar-nos a nosaltres mateixes amb aquesta teoria del tu pots. Algunes dones, per exemple, per fer-ho més entenedor, s'han vist obligades en èpoques encara amb temporada laboral hàbil, quan han estat emprenedores, quan han portat negocis propis o han estat responsables d'altres negocis, perquè a raó d'un problema banal s'ha precipitat la detecció de que persones que sempre han tingut una gran memòria han començat a tenir distraccions. Els familiars immediats, els que estan amb ells cada dia, els diuen que per què em preguntes això si m'ho acabes de preguntar. Però la persona que preguntava no n'era conscient. Aquests lapsus poden ser atribuïts pel mateix metge de capçalera a que era una persona molt nerviosa, distreta, i que ja arrossegava una depressió lleu de feia anys i que això ho havia empitjorat. Però això no va disminuir l'angoixa que senten aquestes dones per tenir cada cop més llacunes. I encara que reinsisteixin i tornin a anar al seu metge de capçalera, continua siguent aquesta sensació del no passar res les que els fa doncs, tornar a casa amb el mateix problema i més frustració. En el cas de més d'una dona, han passat entre 2 anys i 2 anys i mig per arribar a la Unitat de Neurologia d'Alzheimer i altres trastorns cognitius de l'Hospital Clínic de Barcelona, del qual n'està al davant la doctora Neus Falgas. Allà, una punció lumbar pot confirmar la presència líquid cefalorraquidi de les dues proteïnes associades a l'Alzheimer, les més comunes de les demències i que pateixen més de 50.000 persones majors de 59 anys a Catalunya. El fet de tenir una prova diagnòstica que ens enfronti al diagnòstic d'Alzheimer és una galleta d'aigua freda, indiscutiblement, però alhora et descarrega de sentir-te com aquella tonta que no sabies què li passava. Paradoxalment, tot i que aquesta malaltia afecta eminentment a les dones, 2 de cada 3 malalts són dones, de manera habitual, en el cas de les pacients de sexe femení, els primers símptomes que solen menys tenir i s'atribueixen a problemes de depressió i ansietat. Hi ha un cert nihilisme, un no

0: o fer res. No es dona prou importància al que senten les dones, es considera un tema d'edat. Es normalitza que puguin tenir problemes de memòria i es tendeix a atribuir-los a problemes d'estat d'ànim, i això fa que encara es trigui més en rebre un diagnòstic correcte. Arribar tard al diagnòstic de la malaltia implica iniciar tard el tractament, cosa que pot tenir un impacte perjudicial, tant en la qualitat de vida de la dona com en el pronòstic de la malaltia. Un estudi fet el 2019 amb 7 milions de persones a Dinamarca va trobar que les dones eren diagnosticades de centenars de problemes de salut de mitjana en 4 anys més tard que els homes. Per exemple, fins i tot en el cas de la diabetis, que té aquest fantàstic avisador com és la glucèmia capilar, mentre que en un càncer solia ser de 2 anys i mig, la diabetis arribava a 4 anys i mig de retard del diagnòstic. Aquesta disparitat entre sexes tenia a veure amb factors genètics, estil de vida, però també, i molt important, amb els biaixos que impregnen el sistema de salut. El sexe i el gènere poden influir en el risc de patir una malaltia, en els símptomes i també en la seva evolució. I, de fet, malgrat els avenços dels darrers 25 anys en biomedicina, l'últim informe de la ONU, Dones, posa de manifest que la continuem sense ser ni diagnosticades ni tractades de manera adequada. És un reflex de la societat en la que vivim, construïda des del punt de vista heteropatriarcal i blanc. En conseqüència i erròniament, s'ha dissenyat un sistema mèdic que no ha tingut en compte les dones ni tampoc la diversitat. Consideren les expertes membres de la Comissió General de Salut i Gènere de l'Hospital de Sant Pau. En el cas de l'Alzheimer, tot i que de moment no hi ha cura, sí que existeixen fàrmacs pels símptomes, estimulació cognitiva i intervencions sobre l'estil de vida per alentir la malaltia. I aviat arribaran fàrmacs capaços de modificar el curs de la demència que són més efectius i si s'administren en etapes primerenques. En el cas del càncer, la necessitat d'un diagnòstic precoç és encara més evident. Per exemple, pel que fa al càncer de bufeta, que és el desè més freqüent en escala mundial, malgrat que la incidència és 3 vegades superior en els homes, les dones presenten pitjors resultats de supervivència en tots els estadis de la malaltia. I un dels motius que explica aquest fet és precisament el retard diagnòstic. La meitat de les dones que consulten per molèsties del tracte urinari inferior, com ara coïssó a l'hora d'orinar, reben sistemàticament tractaments per infecció, sense mirar més enllà. De fet, el 20% de les pacients han d'anar de mitjana entre 5 i 6 vegades a la consulta abans d'arribar a que el metge de capçalera comenci a pensar en un càncer. La dona pot haver acudit al CAP a l'octubre per molèsties urinàries, però com que les proves havien descartat la infecció, es va descartar per automàticament qualsevol altra patologia i es tornen a casa amb el diagnòstic d'ansietat. És considerat normal que hi hagi problemes d'incontinència, que és un símptoma menys tingut en dones pel fet de tenir la menopausa o haver tingut fills i tenir el sol pèlvic en baixa forma. No és normal tenir molèsties a l'orinar i cal investigar fins a trobar-ne el motiu per donar una solució a les dones. Amb dades del 2024 de la Comissió Europea i de la OCDE, les dones viuen de mitjana 5 anys més que els homes, però amb pitjor salut, perquè han d'enfrontar-se a diversos reptes que afecten negativament el seu benestar. A més del retard diagnòstic, els biaixos respecte al dolor que senten, les desigualtats en recerca i l'accés limitat a serveis essencials. La malaltia cardiovascular n'és un exemple paradigmàtic i molt conegut. Tot i ser la principal causa de mortalitat entre les dones, els símptomes de l'infart continuen basant-se en el patró masculí. El mateix passa amb l'autisme o amb el dèficit d'atenció, dues condicions infradiagnosticades en dones. Les malalties autoimmunitàries són una altra mostra flagrant de desigualtat en recerca i finançament. El 80% dels pacients són dones i aquestes afeccions són la tercera causa de malaltia i mortalitat femenina, després del càncer i les malalties cardiovasculars. No obstant, la mitjana que triguen en obtenir un diagnòstic és 5 anys, segons l'Associació de Malalties Autoimmunitàries dels Estats Units. Per si no fos prou, moltes de les patologies presenten un infraestudi crònic extrem, com ara la síndrome de fatiga crònica, que a més té associat a l'estigma de la no credibilitat per a alguns professionals. El problema que s'assenyala des de l'àmbit de les expertes rau en bona part en el fet que les dones estan encara infrarepresentades als estudis científics i assajos clínics. Fins al 1993 van estar-ne per completes excloses i a partir d'aquell any es va recomanar que no obligar a incloure-les. Com a resultat, durant dècades, els tractaments i la medicina s'han basat en cossos masculins. L'eficiència i seguretat dels fàrmacs no s'han tastat en dones, cosa que ha provocat que molts tractaments no funcionin igual, com ara les estatines pel colesterol o la immunoteràpia pel càncer, o fins i tot que es converteixin en perillosos. Algunes afeccions que afecten només les dones estan poc investigades i menys encara finançades, com és el cas de la síndrome premenstrual, que afecta el 90% de les dones durant l'etapa fèrtil, provocant dolor recurrent, fatiga, malestar psicològic, que interrompeix l'activitat diària durant uns dies cada mes. Mes rere mes, any rere any. En canvi, la disfunció erèctil, que afecta el 19% dels homes, concentra molta més investigació i finançament. Qüestions com la menopausa, la dismenorrea o el dolor de la menstruació continuen sent tabús. Fins i tot els trasplantaments són marcats pel sexe, tot i que sovint no es contempla. En desconeixem els motius, però quan una dona rep un òrgan donat per un home, els resultats de salut són negatius. En canvi, a l'inrevés no passa, i no és una qüestió simplement d'hormones, sinó que el sistema immunitari també funciona diferent. Incloure la perspectiva de sexe i gènere en salut és crucial per poder millorar la qualitat de l'atenció, perquè el cos d'homes i dones no funciona igual. Al final del segle passat ja es va començar a posar sobre la taula la necessitat d'adaptar la medicina per fer-la més equitativa per dones i també per la població en tota la seva diversitat. En aquest sentit, i afortunadament, la situació comença a canviar tímidament. Les investigadores són les primeres que s'estan posant les piles i les ulleres liles per mirar les dades i també per fer-nos les preguntes de recerca. A l'any 2021, l'Hospital de la Vall d'Hebró es va crear la primera comissió de gènere i sexe de tot l'Estat. El va seguir el Clínic el 2022 i després el Germans Trias i Pujol de Badalona. I ara, a poc, s'hi estan unint la resta de centres assistencials a Catalunya. De fet, la Covid va ser un catalitzador de la necessitat de començar a investigar i a tractar les dones de manera diferent. No tan sols la malaltia provocava casos més greus i de Covid persistent en dones, sinó que, a més, les vacunes que es van desenvolupar no funcionaven igual si tenien els mateixos efectes secundaris en els dos sexes. L'ànim passat, les dones que lideren aquestes comissions als diferents hospitals van publicar un opuscle. Ets una exagerada. 2. Biaix de gènere i sexe en salut. I van voler fer un pas més i van crear la Societat Catalana de Salut en perspectiva de sexe i gènere. Es tracta de la primera de l'Estat espanyol i una de les pioneres a escala europea. L'objectiu és promoure la recerca en perspectiva de gènere. I la finalitat és educar, generar curiositat i necessitat d'aplicar aquesta mirada amb ulleres liles en totes les especialitats. A més, l'objectiu és també promoure la recerca en salut i en afeccions que afecten les dones i disminuir la bretxa de representació femenina en recerca. Avançar, en definitiva, cap a una atenció més justa i de precisió pel 50% de la població que tenim al món. És veritat que les necessitats no són les mateixes, que hi ha canvis genètics en races i en geografies, però el que sí és cert és que aquestes biaixos, fugint per un cantó o per un altre, s'han donat a diferents parts del món. No hem de conformar-nos amb aquest no passa res, ni creure'ns que nosaltres podem amb tot. Demanar ajuda és una manera de tractar l'ansietat i l'angoixa, de visibilitzar aquesta part de les dones que no es veu, que és la seva resistència i la seva sofrença, i de fer que les medicines, fins i tot els antiinflamatoris o les estatines, com comentàvem fa un moment, siguin capaces d'actuar en aquells nivells que s'espera que siguin efectives i buscar quina d'elles, perquè pot ser tan senzill com un membre de la mateixa família, i no només la més barata, que és la que es fa servir per tot i de manera en el límit de la indiscriminació. No es tracta de que anem a omplir la sala d'espera dels metges. Es tracta de que busquem aquests metges que són que no necessàriament tenen que ser dones. De vegades les dones som el pitjor enemic de les dones. Que siguin sensibles a la possibilitat d'estar patint, presentant, sofrint i que no tinguin la paciència suficient per esperar 2 anys i mig per permetre la porta de la medicina especialitzada, de la unitat experta en casos de malalties que empitjoren la qualitat de vida d'una manera flagrant. Tinguem, doncs, aquesta astúcia de dona i realment mirem-nos per dintre, reconeguem si hi ha diferència en el que experimentem i posem-nos davant del metge i diguem-li: sí, això sempre havia sigut així, però a partir d'ara he observat aquestes diferències. I si no, tenim dret a demanar una segona opinió, que probablement tampoc serà posada amb accés fàcil, que també l'haurem de pelear, però les dones som guerreres. Endavant a la batalla de la nostra salut.
1: Ràdio Cubelles.

0: Ràdio Cubelles, on podràs trobar tot tipus de programes.
1: Estem a l'espai Descobrim l'Etna Botànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia
2: Isabel. Som-hi, doncs, anem cap a la platja. Dins d'aquesta secció compartim la platja amb la natura, que fem conjuntament amb en Xavier Pedro, tècnic del GPEC.
1: I comencem una edició més del teu programa de cerca, Ràdio Cubelles. Benvinguts a la xarxa.
0: Tot això i més al 107.5 de la FM i a radiocubelles.cat.
3: Ràdio Cubelles, la ràdio que ens fa sentir.

0: quan sona aquesta sintonia vol dir que estem a l'espai Descobrim l'Etnobotànica. Tenim a l'altra banda del fil telefònic a la Sílvia Isamat. Sílvia, bon dia i benvinguda.
1: Hola, bon dia a tots.
0: Doncs Sílvia, avui de quina planta ens parlaràs?
2: Avui viatjarem al cor de la saviesa popular per descobrir una planta humil però sorprenent, la falguera, que podem dir que és la reina de les falgueres ibèriques. Durant segles, aquesta planta ha estat molt més que un simple element del sotabosc. Ha estat una peça clau en la medicina, l'artesania i fins i tot la màgia tradicional a tota la península ibèrica. Doncs la falguera, amb les seves frondes, que és la manera de dir les fulles, ha ofert una gran quantitat de recursos. Penseu, per exemple, en els usos tèxtils i de fusteria. Les frondes es recollien i s'assecaven per crear una mena de dineroles o coves on jeien els nens i els animals de companyia. També es feien servir de matalassos per als soldats o de llant per als animals domèstics. Penseu que la falguera doncs, es donava de menjar també als animals durant els temps on es casejava el menjar. I tampoc podem oblidar no, el que és la indústria i l'artesania. Per exemple, també la decocció de la seva soca es feia servir com a cosmètic per rentar-se el cabell i afavorir el seu creixement. Aquest ús, Àngels, no sé si el coneixíeu. Una altra aplicació sorprenent era com a tint negre i brillant per als abrics de pell i també pel cabell. Vull dir que aquest ús també és bastant desconegut. Després també les seves frondes, o sigui la decocció de les seves frondes, s'utilitzava per cobrir el pa que es coïa al forn de llenya. Una tècnica per evitar que es cremessin i per aportar un toc d'humitat a la massa de blat de moro. O sigui, una cosa molt sorprenent que es feia servir. Ara, com a ús més tipus medicinal, doncs, per exemple, és una planta que s'ha fet servir per baixar la pressió arterial. Per tant, és un gran hipotensor i ajuda molt al sistema circulatori. També s'ha fet servir la seva decocció del que són les fulles, les frondes, doncs, per atendre problemes del sistema digestiu. Ara bé, és una planta que conté molts alcaloides, per tant, hem d'anar amb precaució, Àngel, si fem servir infusions doncs, molt sovint, vull dir, ha de ser un ús ocasional. Val? O sigui, es pot considerar, no és que sigui perillosa, però hem d'anar amb compte amb el seu ús. És a dir, si es consumeix amb excés, es considera una planta tòxica, tant pels humans com pels animals. Després també, la decocció de les seves fulles pues, s'ha fet servir com a verí, com a insecticida i com a plaguicida. Per exemple, per desparasitar els porcs o com a repel·lent de polls a la patata. A més, també les seves frondes, un ús curiós, era que quan hi havia ratolins a la casa, doncs es posaven aquestes frondes un cop assecades i els ratolins fugien. Aquest ús també bueno, és graciós. O sigui, és com una dualitat no? entre el remei i el tòxic, no? Vull dir, sempre és la quantitat, és una lliçó constant no? a la saviesa popular. També la falguera doncs, té una vessant molt coneguda en tot el que és rituals no? I la màgia popular. Per exemple, deia les creences populars que la falguera només floreixen i granegen la nit de Sant Joan. Sabeu que la nit de Sant Joan és una nit màgica per recollir les plantes perquè diuen que estan amb la seva màxima expressió dels seus poders. No? És a dir, que aquí a nit totes les plantes que recollim doncs, ens donaran molta sort i molta protecció. Per exemple, també no? Una creença deia doncs, que recollien falgueres la nit de Sant Joan. Aquestes falgueres es posaven com a decoració a les portes de les cases i si hi havia noies solteres, doncs a l'endemà doncs, aquestes noies doncs, trobarien un noi que es volgués casar amb elles. També s'havia fet servir aquestes fulles de falguera doncs, com a amulet de la bona sort. És a dir, és una planta no, que ens dona amor i destí. També és una planta que és una planta que bueno, s'ha fet... O sigui, últimament ens costa molt trobar-la al bosc perquè necessitem aquests boscs, per exemple, el Montseny la trobem molt, perquè necessitem aquesta humitat i necessitem aquesta ombra perquè creixi la planta. També s'ha fet servir molt com a decoració pels nostres jardins i penso que és molt bonic no tenir una falguera a casa. Espero que us hagi agradat aquest post i tornem ben aviat. Gràcies.
0: Molt bé, doncs Sílvia, hem arribat ja al punt final d'aquesta secció. Marxem amb la sintonia i tornem un altre dia aquí a Descobrint l'Enobotànica. Moltes gràcies. Fins una altra. Adéu.
1: Adéu.

I fins aquí el magazín de Ràdio Cubelles, Cubelles tot un món, aquest contenidor d'espais d'entreteniment, tertúlia, informació i entrevistes. Adeu-siau i fins una altra. Recupereu aquest programa a la carta des de radiocubelles.cat.

0: Benvinguts a l'informatiu de Ràdio Cubelles, us parla Pau Ramon. Comencem tot seguit el repàs a l'actualitat cubellenca amb les notícies elaborades per l'equip de l'emissora municipal.
1: El temps.
2: Hola, bon dia. El temps d'avui es presenta molt estable. Podríem dir gairebé que esplèndid, amb sol i cel clar pràcticament tot el dia, com a molt amb algun núvol puntual si és que l'arribem a veure a mig matí i poca cosa més, i amb una temperatura que aquesta nit ha baixat, s'ha dormit prou bé, amb una mínima al voltant dels 17 a 18 graus, mentre que la màxima avui sí que pujarà d'una manera més clara i tornarà a fer calor. Estarà la màxima per sobre dels 26 o costant-se els 27, amb una humitat que serà avui una miqueta més baixa. Vents en conjunt febles, amb una mica de terrals a l'inici i final del dia i marinades, sobretot de xaloc, al centre de la jornada, fent que la mar estigui arrissada amb una mica de marejol a la tarda. Per demà esperem més núvols. També farà bon temps, dominat pel sol, amb cel més clar al migdia, però amb intervals de núvols baixos fins a mig matí i a partir de mitja tarda, amb una temperatura que aquesta nit pujarà i ja no baixarà els 19, entre 19 i 20 graus de mínima, mentre que demà la màxima, en canvi, baixarà una mica, no pujarà tant, i estarà entre els 25 i els 26, amb una humitat, això sí, més alta. Vents febles, amb una miqueta de terral a la primera hora, i marinades la major part del dia, però oscil·laran entre el garbí, migjorn o fins i tot una mica de xaloc de cara a la tarda, fent que la mar estigui arrissada al matí i amb una mica de marejol a partir de migdia.
0: Ràdio Cubelles. Notícies. La Mancomunitat Penedès-Garraf confia que hi haurà un acord durant la primera jornada de vaga de recollida de residus. Els serveis mínims marquen aproximadament la meitat de les recollides habituals de contenidors a Cubelles. Les negociacions entre l'empresa Fomento de Construcciones y Contratas Medio Ambiente i el comitè de treballadors de la mateixa empresa continuen i, segons la Mancomunitat, es podrien resoldre durant aquesta primera jornada de vaga, aquest mateix dilluns 8 de juny. Recordem que la vaga, inicialment indefinida, ha arrencat a les 6 del matí d'aquest dilluns. La Mancomunitat Penedès-Garraf també ha comentat en una trobada amb els mitjans de comunicació que estan vetllant pel compliment dels serveis mínims que ha determinat la Generalitat. Segons el decret, es garanteixen aproximadament la meitat de les recollides de contenidors habituals aquí a Cubelles i en altres municipis. Això vol dir que aproximadament cada 72 hores recolliran els contenidors de rebuig i cada 48 hores la fracció orgànica. La institució supramunicipal, a més, ha recordat que aquesta vaga convocada pels treballadors no és a causa d'una situació sobrevinguda o nova, sinó que està marcada en una negociació del conveni que ja es preveia. Ara per ara, doncs, la vaga continua en la seva primera jornada, però repetim, des de la Mancomunitat Penedès-Garraf han fet saber els mitjans de comunicació que confien que podria haver-hi un acord ja en aquesta primera jornada de vaga. Ja ha estat convocada la Junta de Portaveus per parlar sobre els problemes de l'Ajuntament amb Hisenda. La reunió sol·licitada pels grups de l'oposició serà aquest dimecres i contindrà informació sobre les dues qüestions que preocupaven a Vox, Junts per Cubelles, Esquerra Republicana, el PP i la CUP. Recordem que aquests partits de l'oposició han demanat explicacions de per què l'Estat ha retingut les transferències a l'Ajuntament per haver incomplert la comunicació del pressupost durant els mesos de desembre, gener, febrer i març. A banda, els grups de l'oposició també han reclamat informació, també relacionada amb el Ministeri d'Hisenda, en aquest cas per la inclusió de l'Ajuntament de Cubelles al llistat de 180 municipis de tot l'Estat que poden adherir-se al mecanisme de pagament a proveïdors, un aspecte relacionat en aquest cas amb la morositat de l'Ajuntament, que seria de 90 dies o més del pagament mitjà a proveïdors, és a dir, a empreses externes a l'Ajuntament. Finalment, aquesta Junta de Portaveus, que fa un parell de setmanes aproximadament que la van sol·licitar els partits, se celebrarà aquest dimecres a les 9 del matí a l'Ajuntament. Els castellers del Foix han afegit un altre 3 de 7 als resultats d'aquesta temporada. La colla ho ha aconseguit en la Diada de la Primavera, que han organitzat aquest dissabte, i que ha comptat també amb la participació dels castellers de Sant Feliu i els castellers de Viladecans. La Diada de la Primavera dels castellers del Foix ha tornat a omplir de castells la plaça de la Vila de Cubelles aquest dissabte a la tarda. La colla cubellenca, com dèiem, ha descarregat un altre 3 de 7, que ja és el cinquè aquest 2026, i també ha fet un 5 de 6 i un 4 de 6, a part d'uns quants pilars de 4. Més enllà dels resultats, els castellers del Foix consideren que la jornada els ha deixat bones sensacions per la colla, especialment per les estrenes de baixos nous i també d'una enxaneta nova. I han afegit també en un comunicat que tot plegat els permet continuar ampliant l'estructura i seguir avançant en el creixement tècnic del projecte. En la Diada de la Primavera de Cubelles també han actuat aquí a la plaça de la Vila els castellers de Viladecans, que han carregat un 4 de 7 i han descarregat el 3 de 7 i la torre de 6, i els castellers de Sant Feliu, que han assolit la torre de 6, el 3 de 6 i el 4 de 6. Després d'aquest cap de setmana, els castellers del Foix gaudiran d'una setmana de descans abans d'afrontar la propera cita del calendari, que serà la Diada de la Camisa Grana dels Torraires de Montblanc. Serà d'aquí dues setmanes a la capital de la Conca de Barberà.
3: L'artista Anna Montfort inaugurarà dimecres 10 de juny a 6:45 de la tarda a la Biblioteca de Cubelles la seva nova exposició titulada Mont Blau Fort, una proposta artística marcada pels grans formats, el protagonisme del color blau i la recerca d'espais interiors i imaginaris. La mostra, que es podrà visitar del 9 al 30 de juny, representa un canvi respecte a les anteriors etapes creatives de l'artista. Montfort deixa enrere els treballs més delicats sobre seda i s'endinsa ara en l'acrílic i en composicions de gran dimensió, amb obres que arriben al 1,40 m o fins i tot al 1 m². Segons explica la mateixa artista, l'objectiu és que l'espectador no només observi les pintures, sinó que entri emocionalment a l'obra.
4: El blau és un color que m'encanta, sempre m'ha agradat, és un color que em sembla que a quasi tothom li encanta o és molt, molt bonic i té un gran encant, perquè representa el blau, la calma, el mar, el cel, el silenci de l'interior. Tenia clar que volia treballar amb el color blau i vaig començar a fer quadres amb blaus. I mentre pintava amb colors blaus, alguns moments, quan estava dintre la pintura, el mateix quadre em demanava altres colors. Llavors hi ha el blanc, el rosa, el groc, que dona molta llum, i vaig combinant.
3: Mont Blau Fort neix també d'un joc amb el cognom de l'artista, integrant la idea de força i identitat dins el mateix títol de la mostra. Entre les obres exposades hi ha peces amb noms com Geometria del Somni, Mont Paral·lel, Origen Blau, Realitat Imaginada o Ciutat Silenciosa. L'exposició es podrà visitar durant tot el mes de juny en horari de biblioteca. Cal recordar també que la mateixa artista, Anna Montfort, comparteix la seva obra a través del seu perfil d'Instagram, @annamontfortarte.
0: La Diputació de Barcelona ja té a punt la 30a campanya de vigilància i prevenció d'incendis forestals amb un pressupost total d'1,8 milions d'euros. L'any passat, aquí a Cubelles, hi va haver 42 actuacions vinculades al Pla d'Informació i Vigilància contra Incendis Forestals amb 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. La campanya d'estiu del Pla de Vigilància contra Incendis s'estendrà del 17 de juny al 31 d'agost. Aquest estiu, concretament, hi haurà 89 professionals que es desplegaran sobre més de 620.000 hectàrees agroforestals que representen el 99% de les àrees vulnerables de la província de Barcelona. Ho faran en torns entre l'una del migdia i les 8 del vespre, ja que aquesta és la franja que es considera de risc màxim i en què també hi ha més afluència als espais naturals. Es repartiran entre tres sectors, el nord, el centre i el sud, que és el que inclou Cubelles, ja que el sector sud és el que abraça les comarques de l'Anoia, l'Alt Penedès, el Garraf i el Baix Llobregat. A més, hi haurà un equip de 5 enginyers i enginyeres de la Diputació de Barcelona que estarà de guàrdia des del mes de maig i fins al setembre per donar suport als ajuntaments en cas d'incendi forestal important. El diputat de Prevenció d'Incendis, Jordi Fàbrega, ha defensat que s'ha de pensar en els incendis durant tot l'any i ha recordat també que a la província de Barcelona hi ha 1.500 urbanitzacions al mig del bosc.
5: Apagar els incendis s'apaguen durant tot l'any, no només a l'estiu. I s'apaguen, fonamentalment, tornant a fer gestió forestal i fent una tasca preventiva. Tasca preventiva que, com deia, és dipòsits d'aigua, camins arranjats, franges de protecció al voltant de les urbanitzacions. A l'àrea metropolitana de Barcelona tenim 1.200 urbanitzacions a mig dels boscos.
0: L'any passat a Cubelles, en el marc del Pla de Vigilància, es van fer 42 actuacions, concretament 3 van ser de protecció del medi ambient, 18 de detecció d'abocaments, 6 revisions de línies elèctriques i 15 revisions de punts d'aigua. En total hi va haver també 98 accions de conscienciació cap a un total de 318 persones informades. En relació amb les franges perimetrals, l'Ajuntament de Cubelles ha contractat recentment una empresa per l'elaboració d'un pla de treball per al manteniment de les franges perimetrals i també perquè s'encarregui del suport tècnic en la redacció del plec de prescripcions tècniques per la contractació per obrir aquestes franges perimetrals que encara queden per fer aquí a Cubelles.
3: L'Ajuntament de Cubelles i l'entitat Cubelles Noir van participar de la tercera edició del Tardeo Turístic del Garraf, una trobada professional impulsada per No de Garraf, que va reunir 122 persones d'empreses, entitats, administracions vinculades al sector turístic, entre d'altres. La jornada es va celebrar el passat 21 de maig a Vilanova i la Geltrú i va servir per posar en contacte professionals de diversos àmbits relacionats amb el turisme, la cultura, la restauració, els allotjaments, els serveis empresarials i l'organització d'esdeveniments. Entre els participants també hi va haver representació institucional de Cubelles, així com del mateix festival Cubelles Noir, que va poder donar a conèixer la seva activitat davant de professionals del sector. Escoltem tot seguit a Mireia Balín, del No de Garraf. Ella mateixa ens fa la valoració del Tardeo Turístic del Garraf.
6: Doncs a Cubelles, evidentment, va haver presència institucional i vam tenir també el plaer de tenir el Cubelles Noir, que no deixa de ser una participació d'activitat cultural i festiva molt important aquí a Cubelles. Així que, bueno, doncs ells també van poder fer i establir contactes i, bueno, i molts contactes interessats en aquest festival, no? que a més des de nosaltres, des de No de Garraf, també promocionem mitjançant el segell Garraf Sona.
3: Segons ha explicat la tècnica de turisme del No de Garraf, Mireia Balín, l'objectiu de la trobada és generar sinergies i facilitar noves col·laboracions entre els diferents agents del territori. En aquest sentit, els participants van prendre part en diverses rondes de networking que els va permetre presentar els seus projectes, explicar els serveis que ofereixen i establir nous contactes professionals.
6: És el tercer any que ho fem, és el tercer any que fem innovacions amb el tema de la metodologia, perquè els dona molta visibilitat a les empreses també, no? El fet de, ostres, doncs jo faig formacions d'IA, no? Per exemple, o jo faig, no sé, un guiatge per Sitges que és exclusiu per al sector mais, no? Per exemple, el de negocis. Ostres, doncs hi ha una empresa que està interessada, li venen molta gent del mais i està interessada, doncs connecten.
3: La presència de Cubelles en aquest espai també va contribuir a donar visibilitat a alguns dels actes principals de Cubelles, recursos turístics també del municipi i a banda del Festival Cubelles Noir. Durant l'entrevista a Ràdio Cubelles també es van destacar altres iniciatives com el Cubermut, la Festa de la Verema, les activitats culturals vinculades al municipi, el Museu del Pallasso Cubellenc Charlie Ribel o les propostes relacionades amb les platges i les activitats esportives. Una trobada que va reunir, com dèiem, empreses, entitats de sectors molt diversos, desallotjaments i restauració, fins a cellers, empreses, activitats turístiques, festivals, serveis digitals i administracions públiques. Una de les novetats d'enguany també va ser la incorporació d'una metodologia basada en grups reduïts i rondes de presentació, una fórmula que, segons No de Garraf, va ser molt ben valorada pels assistents perquè, diu, va facilitar la creació de nous contactes.
6: El bon ambient també, el feeling va fer molt amb aquest aspecte, vull dir, estem molt agraïts, ens va ajudar moltíssim. La diversitat d'empreses, hi havia moltíssimes empreses de tot, evidentment del sector turístic, però també serveis empresarials de tot tipus. Això ajuda a que siguem, que hi hagi més varietat La possibilitat de conèixer nous agents del territori, evidentment. I aquest format combinat de les rondes guiades amb el networking lliure també els facilita a una de les empreses poder parlar amb molta gent. I això va ser una de les coses més ben, ha estat una de les coses més ben valorades.
3: La valoració final d'aquesta jornada ha estat positiva i l'organització ja treballa en futures edicions per continuar reforçant la col·laboració entre els professionals i les entitats que contribueixen a la promoció turística del Garraf.
0: La Fundació Nou Lloc i l'Ajuntament han fet un bon balanç del primer any de la promoció de lloguer assequible situada a l'avinguda de l'11 de setembre. Els veïns d'aquests 124 pisos, en canvi, no estan del tot satisfets de com està funcionant el dia a dia i apunten que hi va haver unes quantes renúncies a l'inici quan es van trobar que hi havia persones que no podien assumir la inversió inicial per establir-s'hi. L'Ajuntament també ha admès el seu paper de mediador per resoldre algunes incidències i aconseguir una situació d'estabilitat que diuen que hi ha ara. En tot cas, aquest 5 de juny es commemora el primer aniversari de l'entrega de claus dels primers 72 pisos de lloguer assequible del total de 124 que es van construir en la promoció Bruc, situada a l'avinguda de l'11 de setembre d'aquí de Cubelles. El projecte ha suposat una fita amb l'habitatge assequible del municipi, fruit d'un model concertat amb un solar cedit per l'Ajuntament, un procés d'adjudicació pilotat per la Generalitat i una promoció impulsada i gestionada per les fundacions privades sense ànim de lucre Sales i Nou Lloc. Actualment, els 124 pisos estan habitats i en els 4 blocs hi viuen unes 300 persones en total. La Fundació Nou Lloc, que és la que gestiona aquests pisos, assegura que es van reunir amb els veïns ja l'octubre passat i que van escollir uns quants representants per millorar la comunicació entre les dues parts. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, en declaracions a Ràdio Cubelles.
7: És una situació en aquest moment, jo crec, d'absoluta normalitat, no? Recordo que a l'octubre, mitjans d'octubre, vam fer una reunió amb els veïns. Jo crec que doncs tot està funcionant com ha de funcionar. També vàrem, des de la Fundació Nou Lloc, vàrem proveir d'uns protocols als veïns perquè es poguessin realitzar escollir representants veïnals. Això ho vàrem impulsar també doncs per facilitar la interlocució amb els veïns. I vàrem sortir una sèrie de representants, que això crec que ha sigut molt positiu, tenim un contacte més assidu.
0: Per la seva banda, Alexandra Corbillo, regidora d'Habitatge, en una entrevista recentment aquí a Ràdio Cubelles, també ha reconegut que un cop passat l'emotiu acte inicial de l'entrega de claus d'ara fa un any, també han intentat ajudar a resoldre unes quantes incidències dels primers mesos entre el veïnat i la Fundació Nou Lloc.
8: I després, quan van començar a fer aquestes mudances allà, van haver petites incidències de bueno, les incidències de quan vas a un pis nou, que et trobes, hòstia, pues falta, em deia un veí, el tapó de la dutxa, no sé què, no? D'aquest tipus de desperfectes. Van fer de mediadors des de l'Ajuntament, perquè era un tema dels inquilins amb la Fundació, era un tema entre ells, però l'Ajuntament va fer de mediador i es van anar solventant aquestes incidències i des de llavors tot el que ens ha arribat a nosaltres és superpositiu i super d'agraïment i d'il·lusió i de que continuen pues, això, no?
0: Ràdio Cubelles també s'ha posat en contacte amb diversos veïns de la promoció que, preservant la seva identitat, han expressat les seves opinions d'aquest primer any de convivència. En primer lloc comenten que van passar mesos fins que no es van acabar d'omplir tots els pisos i que es van fer unes quantes crides més a adjudicataris de les llistes. Diuen que hi va haver, de fet, adjudicataris, sobretot joves, que van acabar renunciant perquè no podien fer-se càrrec de tota la inversió inicial, que asseguren que desconeixien. Segons els veïns, per entrar a viure als pisos calia pagar la fiança, l'alta de tots els subministres, com la llum, l'aigua i l'aerotèrmia, pintar el pis, que venia directament amb els acabats de pladur, i també fer-se càrrec dels electrodomèstics, a part dels mobles, qui no en tenia de propis. Una situació que de cop sumava una quantitat considerable d'euros que hi va haver adjudicataris que els va fer enrere. A més, apunten que la comunicació seria escassa, que els costa trobar la manera de resoldre les incidències del dia a dia i que sovint els responen que la causa d'algunes incidències és d'un mal ús dels veïns. També es queixen que pocs mesos després els han apujat la quota de l'aerotèrmia un 16% i expliquen que han estat mesos amb mancances de serveis, sense ascensor, amb problemes amb la llum de les zones comunitàries i amb la porta del pàrquing. En tot cas, per la seva banda, el director de la Fundació Nou Lloc, Jordi Porrà, ha exposat que estan escoltant els veïns i que, per exemple, ara fa poc van posar una rampa després d'una petició d'un dels veïns de Cubelles.
7: S'escolta, doncs, els veïns a veure si hi ha alguna necessitat extra. A vegades, doncs, hi ha, doncs, persones que ens demanen posar, doncs, un agafador extra a algun lloc, o en aquest cas, recordo aquí a Cubelles, es va posar una rampa, doncs, perquè una cadira de rodes pogués sortir a l'exterior amb més facilitat, aquest tipus de cosa, no?
0: Segons Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc, si hi ha casos de dificultats econòmiques, des de l'entitat busquen la manera que els llogaters puguin superar-les.
7: De tot tipus, eh? No només... abans comentava el tema econòmic, doncs, de fragmentar el deute o d'ajudar, doncs, a posposar, doncs, els pagaments... que a més doncs, podem ajudar a intermediar temes d'inserció laboral i d'altres temes doncs, socials, no? Ajuts, doncs, ajudar doncs, a la prestació d'especial urgència, etcètera, etcètera. O sigui, fem una atenció, diguem-ne, integral a la persona que té algun tipus de dificultat, no?
0: A l'altra banda de la balança, en cas que hi hagi un canvi en la situació inicial que va permetre complir amb els requisits per accedir als pisos de lloguer assequible, la Fundació Nou Lloc no té prevista cap revisió i, per tant, el que preveu és mantenir els contractes de 7 anys.
7: La Fundació Nou Lloc no penalitzem, diguem-ne, no ho mirem, no ho revisem. Tot i així, aquí hauríem de parlar amb l'Ajuntament, doncs, de com ho volen fer exactament. D'entrada, nosaltres tenim la vista posada a 7 anys, però sempre estem oberts doncs, a parlar doncs, amb l'Ajuntament de com ho voldrien fer.
0: En cas que en aquests anys hi hagi vacants o rotacions, la Fundació Nou Lloc compta amb les llistes que ja es van publicar en el seu dia per anar cridant nous adjudicataris. Unes llistes que, segons està establert en les bases, es poden tornar a fer cada 3 anys amb els mateixos requisits originals. En relació amb els preus, que recordem que inicialment eren d'entre els 370 i els 590 euros mensuals, amb l'aparcament i les despeses comunitàries incloses, la Fundació Nou Lloc ha confirmat que els anirà revisant, tal com permet la llei, seguint els índexs de preus marcats. Jordi Porrà, director de la Fundació Nou Lloc.
7: Són els IPCs o l'IBAF, diguem-ne, que és l'índex de referència doncs, del lloguer a Catalunya, i estrictament pugem doncs, el que diu la llei, no? Està contemplat així, no hi ha més increments, diguem-ne.
0: D'altra banda, l'entrada de cop d'aquests 124 habitatges concertats en el mercat immobiliari de Cubelles, amb preus assequibles, ha tingut un impacte directe en el preu de lloguer mitjà de Cubelles, que s'ha situat per sota de la mitjana de Catalunya i també molt per sota del conjunt de municipis considerats com àrea de mercat d'habitatge tensionat. Segons les dades publicades pel Departament d'Habitatge de la Generalitat, hi ha hagut un descens del 16,2%, passant d'una mitjana mensual de 813 euros aproximadament el 2024 a 681 euros mensuals de mitjana el 2025, una tendència inversa a la de tot el Garraf, que amb un increment d'un 17,6% l'últim trimestre del 2025 ha passat a tenir una mitjana de lloguer mensual de més de 1.009 euros. Vist aquest impacte, el govern local treballa ara en un altre solar qualificat al Pla General per Habitatge

0: una errada, saps, en això? Fer-lo seguríssim perquè no puguem perdre aquesta oportunitat. Llavors, per exemple, em plantejava un projecte d'habitatge cooperatiu. S'està valorant una promoció d'HPO, s'està valorant d'HPO a través d'aquest registre de solars de la Generalitat de Catalunya, i tot això ho estem movent ara.
1: A més, la regidora Corbillo també confia que es pugui aprovar un avanç del Pla d'Ordenació Urbanística Municipal aviat, on es puguin reservar més terrenys per habitatge protegit de cara al futur. I fins aquí el recull informatiu de Ràdio Cubelles, que us ha acompanyat aquesta estona. Més informació municipal, com sempre, a radiocubelles.cat. Gràcies per seguir-nos. Fins després.
2: Tota l'actualitat local la trobaràs a radiocubelles.cat.

sé com aquí anem. Creu-me, no fan falta les paraules.